0: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 18.000 euros pels municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls, Malgrat de Mar també forma part de la llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A més d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. Es beneficiaran també Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6 i 11.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 28 de maig de 2026. Espectacular incendi a Òrrius. Els bombers treballen per apagar un foc que defineixen com a virulent i descontrolat i que ja s'ha propagat per la zona forestal. Martí Capçada, bona tarda.
3: A les 12 i 40 minuts del matí, el cos ha rebut l'avís del foc que s'ha iniciat al pati d'aquesta empresa dedicada a ceres i parafines. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i han hagut de desallotjar uns 20 habitatges dels nuclis d'incendis, dels quals s'ha arribat el foc i 30 habitatges més s'han hagut de ser confinats.
0: I seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Melina Morilla.
4: El sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada territorial que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. La jornada ha inclòs talls a l'autopista C32 a Mataró i les protestes continuen després que la reunió entre sindicats i el departament acabés ahir sense cap acord satisfactori.
0: I nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. Una Malgrat.
5: La cita commemora el paper dels brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, a Malgrat es va enfonsar el vaixell Ciudad de Barcelona, on viatjaven aquests voluntaris per defensar la República Espanyola.
0: I la jornada de protesta dels docents ha acabat afectant de ple el desplaçament organitzat per l'Espai Caixa de Calella al Saló de la Gent Gran de l'Hospitalet. Sergi Ferrer.
6: Una vuitantena de socis i sòcies de l'Espai Caixa de Calella han quedat atrapats aquest matí a la C32 del Maresme pel tall de trànsit que han fet els docents en una nova jornada de protesta. Viatjaven en autocar cap a Barcelona per participar al Saló de la Gent Gran, que aquests dies se celebra a la Farga de l'Hospitalet.
0: Espectacular incendi a Òrrius. Els bombers treballen per apagar un foc que defineixen com a virulent i descontrolat i que ja ha començat a afectar la zona forestal. Martí Capçada, bona tarda. Què més en sabem?
3: Bona tarda, Gemma. Així és, a les 12 i 40 minuts el cos ha rebut l'avís del foc que s'ha iniciat al pati d'aquesta empresa dedicada a ceres i parafines. Els bombers treballen per aturar el foc que consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati, també per intentar que no afecti la zona forestal més propera, tot i que ja s'ha començat a propagar per la zona boscosa. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i han hagut de desallotjar uns 20 habitatges dels nuclis disseminats, als quals s'ha arribat el foc i 30 habitatges més han hagut de ser confinats. Hi actuen 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Protecció Civil envia una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població. Proquinat és una empresa especialitzada en la producció i distribució de ceres i parafines industrials. Fundada l'any 1995 per Joan Camacho, l'empresa té la seva planta a Òrrius i exporta a diversos països europeus i nord-africans. Actualment factura uns 12 milions d'euros anuals i destaca pel servei personalitzat i la proximitat amb els clients.
0: Gràcies, Martí. I a continuació parlem ara amb un dels veïns que estan confinats ara mateix, en Marc Claret. Marc, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Com descriuries ara mateix la situació que esteu vivint en aquest municipi, a Òrrius?
7: Home, doncs la gent està bastant alertada, bastant nerviosa, en tots els grups de WhatsApp de veïns tothom comenta molt el que veu i el que escolta. O sigui, de cara ja sembla que tothom s'ha relaxat una mica més, perquè bueno, doncs veiem molts bombers treballar, tant les dotacions terrestres com les aèries, llavors bueno, tothom està una mica atent del que passa, però sí que és veritat que la columna de fum segueix veient-se pràcticament igual que al principi, si bé sembla que ha marxat més direcció cap a l'embosc, que al principi sí que es veia molt a prop del nucli.
0: Quan us heu adonat que el foc era especialment, doncs, com comentem, virulent?
7: Bé, clar, aquí al ser un poble que estem en ple bosc, quan que es veu una columna de fum, ja tots els veïns s'alerten molt, no? I sí que moltes vegades on són algú que està fent algun treball o alguna cosa i no passa res, però sí que és veritat que de seguida aquesta ja s'ha vist que era algú més normal, sobretot també pel lloc, no? Perquè tothom sap molt bé que allà on hi havia el foc és on hi ha la fàbrica, llavors, clar, ja, ràpidament doncs tots hem pensat que podia ser una cosa seriosa aquesta vegada.
0: Heu rebut de moment indicacions de Protecció Civil, perquè pel que tenim entès esteu confinats.
7: Sí, exacte, hem rebut primer des de l'Ajuntament, pels grups de WhatsApp ens han fet arribar ja la informació de que ens hem de confinar i se suspenien les classes a la tarda a l'escola. També que tots els nens que s'havien quedat a dinar al menjador es quedarien també tancats dins l'escola amb les mestres i després d'uns minuts llavors ja sí que ens ha arribat el missatge aquest de les alert.
0: I heu també vist, com comentaves, que els bombers estan treballant a la zona. Quin desplegament hi ha per fer-nos una idea?
7: Doncs la idea és que hem perdut el compte de camions de bombers que han passat, que des de casa meva jo veig els que pugen des de Santona, però també semblava que també pugessin de l'altra banda. Hem vist camions de bombers, hem vist ambulàncies, Mossos, policia local de Santona, ADFs, agents rurals, i també diversos helicòpters, tant de descàrrega com de comandament, i també dos avions.
0: Marc,
7: ara mateix estan passant per aquí dalt.
0: Doncs gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresme. Seguirem molt de prop aquest incendi que s'ha iniciat a Òrrius, i bé, molts ànims i que vagi molt bé la tarda. Fins ara.
7: Gràcies, igualment.
0: I a primera hora del matí a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi Mora per fer visibles les seves reivindicacions, però l'afectació ha durat, de fet, pocs minuts. Ràdio Canet.
8: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
9: No s'arregla amb un acord en paper a sobre d'una taula signat. És a dir, fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
8: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
0: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Melina Morilla, bona tarda.
10: Bona tarda, així és. Després de la vaga general de docents, que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu avui manté la pressió amb una aturada centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls, tal com diem, el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides aquest matí a l'Institut Font del Ferro, el seguiment de la vaga ha estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat a la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, l'escola Les Ferreries, la situació ha estat la inversa. Un 38,7% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada també s'ha fet notar a les carreteres, tal com escoltàvem, de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé dues hores. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la Llar d'Infants de Palafolls van viatjar fins a Madrid per participar a la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Les protestes continuen després de la reunió d'ahir entre els sindicats i el Departament d'Educació, la qual va acabar sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial en 4 anys, els sindicats com l'USTEC consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva.
0: Gràcies, Melina. I la jornada de protesta dels docents també ha acabat.

0: sortir de l'autopista. Ha expressat el seu malestar per les conseqüències que la protesta ha tingut sobre la gent gran, especialment per la situació viscuda dins l'autocar i la impossibilitat d'arribar a temps a l'activitat prevista.
1: No m'enfada a mi el que dius, tothom té dret a la vaga, no? El que passa és que també els que fan aquestes vagues hauria que tindre en consideració el perjuïci que estan causant. Trobes la meitat de l'autopista que estàs col·lapsat. Portem 2 hores ja, encara estem a Mataró intentant sortir de Mataró perquè tot està col·lapsat. Amb un autocar amb 80 persones amb les seves necessitats fisiològiques. Fixa't inclús que he tingut que parar perquè hi havia una senyora que no podia més, no? Hem tingut que parar al mig de l'autopista, bueno, ja pràcticament estàvem parats, sortir a l'autocar amb el risc que això comporta, tapar-la amb un llençol i que hagués fet i fes les seves necessitats.
0: Segons ha relatat davant la situació de bloqueig, Grañó ha contactat tant amb el telèfon d'emergència 112 com amb els Mossos d'Esquadra per demanar una alternativa que permetés al vehicle sortir de l'autopista i no se n'ha ensortit. Els docents en vaga han reobert la C32 a Mataró després de gairebé 3 hores de tall. L'acció s'ha fet a l'altura del centre comercial Mataró Park, però a diferència d'altres cops, un cop han ocupat la via, els docents han fet un recorregut a peu fins a l'enllaç amb la C60.
2: Gràcies, Sergi. La comunitat del Jaume Llull de Llavaneres porta al ple el rebuig de la supressió d'una línia d'I3. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda. Així és, el ple municipal de Sant Andreu de Llavaneres va estar marcat aquest dimarts per la protesta de la comunitat educativa de l'escola Jaume Llull contra la supressió d'una línia d'I3 pel curs 2026-2027. Desenes de famílies i membres de la comunitat educativa es van concentrar a la plaça de la Vila abans de la sessió plenària per expressar el seu malestar davant una decisió que atribueixen a la baixada de natalitat i de matriculacions. Posteriorment, els manifestants van accedir a la sala de plens, on l'alcalde Àlex Neira va reiterar el suport del consistori i va anunciar una reunió pròxima amb els afectats. Més enllà d'aquesta reivindicació, el ple també va donar un nou impuls al projecte de reurbanització de la Matllarada, amb l'aprovació del procediment d'adjudicació de les obres de la fase A, un projecte valorat en més d'1,6 milions d'euros. La sessió també va aprovar l'adjudicació de la concessió administrativa de les piscines municipals de Sant Pere i diverses modificacions urbanístiques, fiscals i de serveis municipals.
2: Seguim avançant el full de ruta de turisme pel període 2026-2030, els estatuts de la Casa Museu o la moció per disposar d'un bus que connecti Canet amb Barcelona són alguns dels temes destacats al ple d'avui a Canet de Mar, Ràdio Canet.
4: En total, el ple consta de 10 punts, més 3 mocions i, per acabar, el torn de precs i preguntes. De l'ordre del dia, cal destacar l'aprovació inicial dels estatuts de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i el full de ruta de turisme de Canet pel període 2026-2030, un text que inclou 24 línies d'acció i una vuitantena d'accions concretes. Pel que fa a les mocions, el PSC en presenta una per millorar la seguretat viària a la cruïlla del carrer Molí amb la Nacional 2. Per la seva banda, el Partit Popular en presenta una sobre la necessitat d'una regularització migratòria ordenada, planificada i amb dotació de recursos suficients. I finalment, la regidora no adscrita Mònica Ventura presenta la moció per la millora de la connectivitat de Canet mitjançant un servei d'autobús interurbà amb Barcelona i els municipis veïns d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. La presentació d'aquesta moció és fruit de la iniciativa de les plataformes Canet Connecta Bus i Gent per Canet i s'ha treballat conjuntament amb els grups municipals del ple per arribar a un text consensuat. La sessió plenària d'avui serà, com sempre, a 6:45 de la tarda.
2: Més qüestions. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports. Ona Malgrat.
5: Així és, el ple municipal de darrer dijous ha aprovat una moció encapçalada per la CUP per crear un pla estratègic en matèria esportiva que inclourà un consell o taula de coordinació d'esports. El pla estratègic, amb una aplicació a 10 anys vista, haurà de garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, mesures de suport econòmic i places garantides per a esports no competitius, a més assegurar l'accessibilitat dels equipaments esportius i elaborar programes d'inclusió de l'esport femení, entre d'altres. Tant el regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, com la mateixa alcaldessa, Sònia Vinyoles, s'han mostrat satisfets per la moció, tot i que asseguren que algunes de les propostes ja s'estan aplicant. Aquesta iniciativa, val a dir que ve d'enrere. La CUP ja va presentar la proposta al setembre.

0: desembre de l'any passat, que per sorpresa dels copaires es va acabar rebutjant, tot i que Zaldo, el portaveu de la CUP, Enric Zaldo, va afirmar comptar amb el suport de la regidoria d'Esports. I de fet, el govern va rebutjar aquesta proposta perquè requeria de recursos humans, tècnics i econòmics, i en aquell moment era inviable. La moció del ple ordinari d'aquest mes de maig es va aprovar, contra tot pronòstic, per unanimitat.
1: I Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. Melina.
2: La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 10.000 euros per municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el municipi podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o d'anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls. Malgrat de Mar també forma part d'aquesta llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. També la rebran Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres al Maresme. L'efectivitat d'aquests sistemes ha estat ja aprovada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6, aigua neta i sanejament, i 11, ciutats i comunitats sostenibles.
1: I es manté oberta fins l'1 de juny la convocatòria per l'ocupació de 14 places per la Brigada Jove de Tordera aquest estiu. Martre Serres.
3: Així és, l'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació d'aquesta convocatòria per la Brigada Jove 2026. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'inicien en aquest món i percebin alguns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per a les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera: el mes de juliol, 2 llocs al Departament de Serveis Personals, Biblioteca i Arxiu Històric, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en suport administratiu i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, en Jardineria o Obres. El mes d'agost, 2 llocs de treball al Departament de Medi Ambient en campanyes informatives, 1 lloc de treball també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball també al Departament d'Obres i Serveis, però en aquest cas a Jardineria, Obres i també Lampisteria. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal d'aquests joves treballadors. La convocatòria vol possibilitar, com dèiem, l'accés a l'ocupació als joves amb la voluntat que durant el període de vacances puguin generar aquests ingressos. Ho explica la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
4: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa, i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
3: Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases, sol·licitud normalitzada, el currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. Es podrà presentar, com hem dit a l'inici, fins l'1 de juny. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona.
1: I Caldes Estrac posa a punt les platges per l'inici de la temporada d'estiu. Martí.
5: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes ja treballa en la preparació de les platges del municipi per l'inici oficial de la temporada d'estiu previst per l'1 de juny. Des de fa setmanes s'estan fent actuacions de manteniment i millora dels accessos, equipaments i serveis del litoral amb l'objectiu de garantir unes platges en òptimes condicions pels banyistes. Entre les novetats d'aquest any destaca la incorporació d'una nova màquina de neteja, l'ampliació de les zones sense fum i l'instal·lació dels nous punts de recollida selectiva. També s'han reforçat els elements d'accessibilitat amb passarel·les adaptades, banys accessibles i senyalització pensada per persones amb daltonisme. Les platges dels Tres Micos i del Calima tornaran a lluir aquest estiu a la bandera blava, un distintiu internacional que reconeix la qualitat de l'aigua, la seguretat, els serveis i la gestió ambiental. A més, la platja dels Tres Micos manté també la certificació Biosfer pel seu compromís amb la sostenibilitat turística i ambiental.
1: I nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. Ona Malgrat.
0: Així és, la vila celebra aquest divendres i fins diumenge la 5a edició presencial del Solidarity Park, una cita que commemora el paper dels brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya i també a Malgrat durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, a la vila es va enfonsar el vaixell Ciudad de Barcelona en el tram de platja entre el carrer de Mar i Marià Cubí. Això hi va ser per un atac franquista del submarí General Sanjurjo. En el vaixell viatjaven molts d'aquests brigadistes, principalment americans, i molts van ser rescatats pels pescadors locals. El Solidarity Park neix amb la voluntat de recordar aquest fet històric alhora que genera espais de diàleg sobre el militarisme i conflictes actuals. La inauguració serà divendres a la biblioteca. Entre les activitats destaca l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians, un concert de cantautors, l'exposició Invisibles però decisives, Dones a la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre, o la taula rodona Brigades Internacionals passat i present de l'internacionalisme, presentada i moderada pel periodista i també exdiputat de la CUP, David Fernández. També se celebrarà la presentació dels nous Ulls de Bou al monument Solidarity Park el dissabte i, finalment, el diumenge tindrà lloc una taula rodona amb testimonis de presos del franquisme a la sala d'actes de la Barretina Vermella. Totes les activitats són obertes al públic i gratuïtes, amb la voluntat de convertir Malgrat en un punt de trobada per la memòria, la cultura i el compromís social.
1: I el català teixeix xarxa d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rosinyol, Mar Tres Serres.
3: Exacte, Tordera celebra amb èxit aquesta primera edició del projecte Rosinyol, que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants i joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Tordera, Pere Garcia, ha destacat el fet que el català estableix punts de relació social entre diverses generacions.
6: I divendres passat, per exemple, vam fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'expliquen, no?, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
3: Aquest projecte ja s'ha fet a altres municipis, però és el primer cop que se celebra al poble de Tordera, impulsat per l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn i desenvolupat en col·laboració amb l'equip del projecte Rosinyol de la Universitat de Girona.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant en una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 33, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant al d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda, i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serrada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que el cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable, dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda, i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem de moda com cada dijous amb la nostra experta, la Judit Jiménez. Avui parlarem de casaments, de com anar vestits si ens conviden a un casament. També parlarem de la celiaquia i ho farem amb el digestòleg Pablo Ercoli des de Malgrat. I també anirem fins a Òrrius per conèixer l'última hora d'aquest incendi que doncs s'ha originat a 12:45 del migdia d'aquest dijous, i coneixerem l'estat de l'evolució del foc, i tot això doncs ho trobareu aquí a l'Ona Maresme d'aquí 3 minuts. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i de Ràdio
3: joguines,
4: Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
5: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
6: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a

0: Spanned up by the Luxunessa up the highest metric. The city just made it sweet. You could die better. They mouth you full of deceit. Let these cowards.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
3: Va assumir moment de fixar-nos en les xarxes socials avui des de Malgrat amb en Javi. Javi, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
3: Molt bé, destaquem el més important a la comarca, som-hi.
4: Pues vinga, som-hi, ens quedem en primer lloc a Mataró perquè la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya es fa a la capital maresmenca. Alejandro Pastisser, de l'antiga pastisseria Avinguda, s'endú el segon premi del concurs de la millor coca de Sant Joan entre 300 propostes diferents segons els organitzadors. La coca de Sant Joan d'Alejandro Pastisser es va endur el segon premi en categoria de coca tradicional de fruita. Pels qui vulgueu tastar-la, l'establiment del Pastisser es troba a l'Avinguda d'Amèrica de Mataró.
3: Molt bé, això en clau comarcal. En clau internacional, què destaquem?
4: Pues marxem a França perquè el govern francès entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals i violències de menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos, com els que es van denunciar la setmana passada i que s'estan investigant. Entre les mesures que s'han anunciat hi ha la creació d'una llista negra de personal docent i d'extraescolars que s'apartarà dels centres encara que no hi hagi condemna ferma contra ells. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern francès persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida.
3: I el tema curiós del dia?
4: Doncs mira, destaquem que la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana. Així ho exposa un estudi de la patronal CECOT, que detalla que el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana per sobre dels serveis i clarament per damunt de la construcció i l'agricultura. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors.
3: Molt bé, doncs això és el que destaquem avui a l'Ona Maresma pel que fa a xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
4: Doncs avui us preguntem quantes feines heu arribat a tenir en un any i teniu tres opcions per respondre. La primera és màxim una feina. La segona opció és entre d'una i dues. I la tercera, doncs si sou molt treballadors o heu tingut molts canvis de feina, doncs més de dues.
3: Però de forma ininterrompuda o en diferents etapes en un any?
4: Al final és en diferents etapes. La idea és que sigui en el termini d'un any. Quantes feines heu arribat a tenir?
3: És igual si les feines han coincidit, no?
4: Exacte, si ha coincidit o heu empalmat, heu deixat una feina i heu començat una altra. La idea és saber en un any quantes feines diferents heu arribat a tenir.
3: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Javi, tu en un any quantes feines has arribat a tenir, si es pot dir?
4: Doncs entre una i dues, és a dir, al final també com he anat també saltant d'una feina a una altra, llavors doncs seria aquesta la meva opció.
3: Molt bé, perfecte, doncs això és el que estem preguntant avui a l'Ona Maresma. Moltes gràcies.
4: Que vagi bé.

0: I avui ens fixem en la problemàtica sobre els camins públics i privats que fa temps que és sobre la taula sense una solució clara. Mirarem avui de trobar-hi una solució o com a mínim d'entendre la qüestió amb l'entrevista que ve a continuació. Oi que sí, Marc?
1: Així és, Gemma. Avui posem la mirada en els nostres boscos i camins rurals, un espai que sovint recorrem com a excursionistes però que oblidem que té propietaris. Fins on arriba el dret a circular lliurement i on comença la propietat privada? Es pot considerar també públic un camí només perquè surt a aplicacions com Wikiloc? Per resoldre aquests dubtes ens acompanya Jordi Salvanyà, doctor en dret, advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya. Jordi, benvingut.
2: Gràcies, Marc.
1: Bé, primer de tot, recordant que ja el dijous vas fer una xerrada a la biblioteca de Tordera el dijous passat, dia 21, per parlar una miqueta, abordar la situació de l'ús de la propietat dels camins, que sovint genera dubtes i fins i tot conflictes en l'àmbit rural i forestal. Això està molt extès arreu de Catalunya?
2: Bé, aquesta és una conferència que estem fent des del Consorci Forestal, que els hem organitzat, i les estem fent al llarg del territori, les hem fet ja una quinzena de vegades, més que res perquè hi ha molta preocupació amb la massificació que hi ha dels espais naturals, ja siguin públics o privats, i de l'ús que se n'està fent, ja no sols dels camins, sinó també de les finques privades, de tots aquells usos que la gent ha adquirit com a propis quan són usos que depenen de la propietat, com pot ser anar a recollir bolets, anar a recollir altres productes forestals, flors, etc., pinyes, tòfones, tot això en aquests moments s'està tensionant molt perquè és evident que s'ha massificat molt en els darrers anys. La prova és que el mateix Generalitat és qui, ara quan vindrà la temporada d'estiu, veureu anuncis en les vanguardies, en els diaris, explicant que s'ha de fer un ús acurat dels espais naturals, que hem d'anar-hi amb precaució, que hem d'anar-hi respectant aquests espais, i si ja som de propietat privada i pública. Tot això ens va portar a considerar la necessitat de fer una reflexió i compartir-la amb tothom, siguin propietaris o no propietaris, sobre un aspecte molt concret d'aquesta propietat, que són els camins. Com tu deies a la presentació, avui dia amb les aplicacions informàtiques sembla que podem passar allà on tens guia per l'aplicació informàtica, i això no és així. Hi ha una sèrie de senyals en el territori que ens indiquen que si aquell camí és privat o és públic, si aquell camí privat hi ha tolerància per part del propietari, com ha esdevingut durant molts i molts anys perquè la gent hi circuli amb respecte, o si en aquell camí s'hi permet doncs un ús a peu, un ús en bicicleta, un bici en vehicle, etc.
1: Per tant, això,
2: sèrie de senyals que...
1: Això ho decideix llavors el propietari també, si deixa passar-hi gent per el seu camí privat?
2: Efectivament, en el passadís a casa seva cadascú decideix qui entra i qui no entra, o en el jardí que tenim a davant, aquests que tenen unes finques amb un jardinet a davant, unes unifamiliars, és el propietari que decideix qui entra allà a agafar roses o agafar taronges del taronger de casa. En els camí, en el món forestal és exactament el mateix. Catalunya té un 65% del seu territori que són terrenys forestals, i el 65% d'aquests terrenys forestals, per tant un 45 i escaig, és de propietat privada. Per tant, quan hem d'anar als llocs, hem de respectar aquesta propietat privada, que és del mateix nivell que la propietat privada de les finques urbanes, dels vehicles, de les coses que tenim en propietat cadascun de nosaltres, del nostre relloc. Per tant, és el propietari qui en l'exercici del seu dret autoritza o no autoritza. I generalment sol fer-ho, ja us dic, per la mera tolerància que hi ha hagut durant molts i molts anys. El que passa és que això s'està tensionant molt, cada vegada més, per un ús inadequat que s'està fent d'aquests espais.
1: Clar, i a més, d'altra banda, Jordi, a Catalunya, corregeix-me si m'equivoco, no tenim una llei de camins pròpia, no?, com si passa a altres comunitats autònomes?
2: Correcte, hi ha comunitats autònomes, que són les que han de legislar sobre aquesta qüestió, que tenen normatives que regulen bàsicament senders per proves esportives.
1: I el fet que nosaltres no tinguem una llei de camins pròpia, en quin punt deixa els propietaris rurals i forestals a l'hora de defensar els seus drets?
2: Bé, en dret hi ha diferents nivells. Un és la norma és la que regula, la que aprova el Parlament amb els seus reglaments, etcètera, que això ho fa el poder executiu, però després de la llei hi ha el que diem el costum. Això el mateix Codi Civil ho regula, que manca de llei, manca de norma, és el costum qui ho regula. i el costum d'aquí a Catalunya, que estan recollits en un costumari que va fer la Mancomunitat de Catalunya i que és un llibre que es pot adquirir, recull com aquest dret de propietat és un dret antic, i tan antic com que dona dret al propietari del territori per on te passa aquest camí. Penseu que un camí és una cosa artificial, és un espai que algú ha creat per anar d'un punt a un altre, i generalment i qui ho fa això, qui ho ha fet això històricament, antigament, ha estat el propietari del terreny, doncs per anar a la masoveria, per anar a aquells camps o per anar a no sé on, he anat fent camins, i aquesta era l'utilitat que hi havia. Avui estem donant unes altres utilitats, avui la gent vol anar a passejar pel camp, vol portar els seus gossos, volen fer marxes o proves aquestes renumerades i portant un negoci que s'està fent a casa d'un altre, etc, etc. Però aquest no era l'utilitat dels camins, els camins els havien creat, ja dic, els propietaris per anar d'un lloc a un altre o per anar a llocs públics, i en aquest cas sí que llavors esdevenia un camí públic, el camí aquell que anava, que unia diferents, diferents municipis, o que servia per anar al cementiri, o que servia per anar als llocs comuns, aquests eren els públics, i això és el que es diu el costumari català, que és una font de dret, que per tant s'ha d'aplicar. I el que sí que es diu el Codi Civil, que el propietari d'un terreny té dret a tancar-lo, per tant, si tinc dret a tancar el meu terreny, tinc dret a tancar els camins que hi ha dintre el meu terreny. Això és la prova del nou, per tant, hi ha una norma que sí que ens regula aquest dret de propietat.
1: I d'altra banda, ara parlaves també de que la gent, amb el pas dels anys, ha anat diversificant el com utilitza la natura i per què hi va, i cada vegada més, no? I ara és molt extès a tota la societat, el anar a fer esport, el anar a fer rutes de muntanya, llavors hi ha aplicacions com Wikiloc o ara Strava, no?, que l'utilitza molta gent per anar a córrer o a caminar, que han massificat rutes, que passant per l'interior de finques, fins i tot privades, sense cap mena de permís, i no sé quines conseqüències legals o de responsabilitat té això per pel propietari.
2: Clar, aquestes aplicacions nosaltres hi hem adreçat i ens diuen, nosaltres som una aplicació que és un suport que donem i cadascú hi penja la ruta que vol per allà on t'ha passat. Nosaltres, diuen, no som responsables d'aquestes rutes, això tot d'hora acabarà els jutjats, però avui encara no hi ha anat això, i ells diuen, nosaltres, cadascú és responsable. Per tant, jo quan veig una ruta en el Wikiloc, en l'Estrava i tal, veig per allà on t'ha passat una determinada persona en bicicleta, a peu, el que sigui, i jo m'estic creient que aquest senyor ho ha fet bé. Ara tu imagina't que jo entro en contradirecció a Barcelona, passant per la Gran Via al revés, però no entro, no es poden passar els taxis, etc. El fet que això m'ho marqui Wikiloc no dona dret a qualsevol que vegi aquesta aplicació i que vegi aquesta recorregut en vehicle en direcció contrària pel carrer Aragó de Barcelona, no dona dret a tothom a passar-hi. Per tant, regirà, abans que el Wikiloc, regirà la normativa d'aquell carrer. En aquest cas, és exactament el mateix. No regeix el Wikiloc i tal, que és un suport informàtic que poden utilitzar determinades persones, però el que regeix de veritat són les normes que hi ha imposades pel propietari, que és qui legítimament pot posar-ho. De la mateixa manera que els ajuntaments, a través de les seves ordenances, regulen l'ús dels camins públics. I també ens diuen, escolti'm, per aquest camí s'hi pot passar amb vehicle, no s'hi pot passar, etc. Penseu, per últim, en els espais naturals, cada vegada més hi ha més normatives restrictives al seu accés. Per anar al Puigmal, per entendre'ns, abans es podia accedir amb cotxe, fins a dalt de tot el deixaves, ara l'has de deixar una hora abans. Per què? Doncs perquè per aquesta massificació s'intenten posar traves, i així ens podien anar veient infinitats de llocs, infinitat de normes que han posat de protecció dels espais naturals els propis organismes administratius, i que no era altra cosa que l'exercici d'aquesta sobirania que té l'administració respecte als seus espais. Doncs els propietaris privats, tres quarts del mateix, tenim la sobirania i tenim el dret a poder regular l'ús dels nostres camins, que torno a dir que sempre ha sigut un ús acurat i tolerat i consentit fins que han arribat les massificacions, els abusos, aquestes proves que es fan sense avisar en 500 persones, sí, tirant pedres, passant i tirant papers, tirant ampolletes de plàstic, passant per sobre els camps sembrats amb els gossos deslligats que fan mal en els ramats, etc, etc. Aquest és el problema que hi ha avui i que hem de regular amb una norma o amb sentit comú, que és el que falta en la nostra societat.
1: I aprofitant, Jordi, que també exerceixes d'advocat, si un excursionista, un volataire, per exemple, o un ciclista pateix un accident o una caiguda dins d'un camí que està dins d'una propietat privada, de qui és responsabilitat civil? Ha de respondre el propietari en aquest cas?
2: El Codi Civil, el que diu el propietari d'un arbre, és propietari dels danys que causa. Si aquests arbres que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament de Tordera cauen a sobre el cap d'algú, és l'Ajuntament de Tordera qui ha de pagar. si algú s'entrebanca amb un forat que tinc aquí al carrer, que passa per aquí davant de la ràdio de Tordera, és l'Ajuntament que per mal manteniment hauria de pagar. Això passaria exactament mateix també amb altres propietats. Fixeu-vos, per exemple, si no per la Nacional 2, perquè ara estan apedaçant tant els talusos al costat de la carretera, perquè quan cau una pedra sobre un cotxe, el responsable és el titular d'aquella carretera. Amb els camins privats passa exactament el mateix. Per això cada vegada més hi ha més reticències a que hi passi determinades persones, a que se'n faci un ús desacurat, i que quan s'hi fa una prova s'exigeix que hi hagin assegurances, és a dir, que algú es faci responsable d'aquella gent que, en benefici dels organitzadors de la prova, estan passant per dintre de casa nostra. Per això, precisament per evitar aquests problemes, hem tingut molts de problemes amb els boletaires, que arriben al cotxe, el posen sobre un sembrat, que se'n van a buscar bolets sense demanar permís. Ja sabeu que en aquests moments hi ha molt de robatori de llentiscle, de pinyes, de bruc, però colles organitzades que van amb furgonetes, aparquen un tabon i comencen a tallar i tal. Aquest és un problema de la nostra societat que tenim avui i no s'està regulant. Ara ha sortit una ordre del Departament de la Generalitat, del Departament d'Agricultura, sobre el llentiscle, i doncs de la manera de seguir, perquè el llentiscle per poder anar a tallar doncs necessita autorització del propietari. Coses tan comuns com aquestes a ningú se li acudia fa 50 anys entrar en una finca, anar a buscar pinyes sense anar a permís del propietari. I en canvi avui no és que demani permís, és que venen colles organitzades i deixen els pobres nois africans a dalt d'un pi picant amb un pal al costat d'una línia elèctrica, que de quan en quan per això en queda algun de suc arrimat. Aquests són els problemes que tenim.
1: Jordi, i ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps...
2: Perdona, que m'enrotllo.
1: No, pateixi, no, si és molt interessant, l'únic que no tenim més temps dins del programa. Breument, per tant, amb tota aquesta problemàtica que hi ha, que ja fa temps que el Consorci Forestal de Catalunya ho adverteix, per tu, personalment, quin seria la solució, clar, hi ha molts matisos, però la solució ideal per garantir la supervivència del medi rural i que tothom hi surti guanyant, o almenys ningú perdent en la mesura del que sigui possible?
2: El pacte. Hi ha hagut municipis que hi ha hagut una, entre cometes, situació conflictiva entre els ajuntaments, que al moment de fer inventari s'han atribuït tots els camins com a propietats públiques, etcètera, i això ha generat molta conflictivitat. Nosaltres el que suggerim, i amb l'Ajuntament de Tordera, per exemple, ho hem fet, i ho hem fet diverses vegades, que és arribar a convenis d'utilització pública de camins privats, reconeixent aquesta titularitat privada. Aquest és un dels mecanismes. Tenim una altra llei, que és la llei d'accés al medi natural amb el accés motoritzat al medi natural, que preveu unes comissions paritàries per tal de fixar quin tipus de vialitat hi ha en els espais oberts, uns de primera necessitat que hi pugui accedir tothom, els altres que no només sigui pels propietaris de les zones, etc. Això, per exemple, jo soc del comissió d'aquí del Maresme designat pel sector forestal, i em van designar fa un any, encara no ens han ni citat. És un tema urgent, hi ha una massificació patent i flagrant aquí en el Montnegre Corredor, que l'hem de regular, i l'hem de regular amb el pacte, que els propietaris estem disposats a arribar a acords, però sapiguem en cada moment qui és responsable de cada cosa, perquè no passa el que tu has dit, que al final n'és responsable un propietari que està disgust amb la situació perquè alguns estan fent un ús desacurat d'aquests espais privats.
1: Sí, exacte, al final també depèn de cadascú de ser conscient del que fa, i si tothom fes bé les coses, probablement la solució ja s'hauria dut a terme fa temps, o no caldria proposar noves solucions. Jordi Salvanyà, doctor en dret advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresme i veure si d'aquí no gaire temps es soluciona tota aquesta problemàtica.
2: Moltíssimes gràcies per tornar-ho.
0: Seguim en directe a l'Ona Maresme, moment del tal dia com avui, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
0: Molt bé, tu què tal, Martí?
3: Bé, a punt de dir-te qui fa anys avui, que ahir en el tal dia no vam poder felicitar ningú, així que avui sí que tenim unes quantes persones per felicitar.
0: Doncs va, som-hi, qui fa anys?
3: Vinga, comencem per la cantant australiana Kylie Minogue, el cantant i guitarrista de rock John Fogerty, l'actriu francesa Alexa Dávalos, o, per exemple, els jugadors de futbol Kyle Walker i Alexandre Lacazette. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs força gent avui fa anys, un 28 de maig. I avui és el Dia Mundial o Internacional de...
3: Avui és el Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el Dia Internacional de l'Hamburguesa o bé el Dia Mundial del Gos Sense Raça. Així que també uns quants aniversaris i uns quants dies mundials. Avui
0: per tant, Dia Mundial de la Salut de les Dones, de la higiene menstrual, de l'hamburguesa i del gos sense raça. D'aquests dies mundials, a quin t'afegeixes, Martí?
3: Clar.
0: Per celebrar avui.
3: Home, diria el de la salut de les dones, no? Perquè, bueno, al final...
0: O el de l'hamburguesa.
3: Home, no ho fotem. Si poso per sobre
0: o el de la higiene menstrual.
3: Una hamburguesa. Clar, he dubtat si a veure què quedava millor, si dir la higiene menstrual o la salut de les dones. Però bueno, em quedo amb la salut de les dones, tot i que bueno, tots els dies són aquí benvinguts.
0: I el gos sense raça, és a dir, el gos petaner, no, de tota la vida. Tu tens un gos però és de raça, que es diu... Com es diu?
3: Floc, que és un carlino, aquest de Men in Black, que en tenen un, bueno,
0: sí, jo li vaig dir nevat o què més?
3: Ai, recordo... no sé com li vas dir. Ai, no ho sé, però si li dius de tots els noms menys Floc.
0: Sí.
3: Bueno, ell com no s'entera, doncs li pots dir com vulguis.
0: Molt bé. I avui doncs també fem el tal dia com avui, però de l'any 1908.
3: Correcte, ens anem uns quants anys enrere i va ser quan va néixer Ian Fleming, el creador de l'agent 007 James Bond. Va crear el personatge de James Bond inspirant-se en la seva experiència com a oficial d'intel·ligència naval britànic durant la Segona Guerra Mundial. Abans de ser novel·lista, Fleming va treballar com a periodista, corredor de borsa i espia, una trajectòria que va influir molt en el que van acabar sent les seves històries més famoses.
0: Perfecte. I què més ens pots explicar?
3: Del mateix Fleming o passo al següent?
0: El que tu vulguis. Manes tu. No,
3: saps què m'ha passat? Que em pensava que ja s'havia acabat l'efemèride, però veig que encara hi ha més informació.
0: Doncs així segueix.
3: Que... Vinga, va, ràpid. El 1953 va publicar Ian Fleming, Casino Royale, on apareix per primer cop l'agent 007, un personatge elegant, fred i aventurer. Bond representava l'ideal de vida que Fleming hauria volgut tenir, que és de luxe, acció, viatges i sofisticació. Les novel·les van tenir un èxit mundial i van convertir el personatge de James Bond en un dels més famosos de la literatura i posteriorment al cinema. A dia d'avui ja s'han fet un total de 25 pel·lícules amb 6 actors diferents. L'últim, Daniel Craig.
0: En Daniel Craig és el meu James Bond favorit, per mi és el millor, i no sé si li poses cara, tu, Martí, és l'últim, és el més recent.
3: És que no sóc gaire de pel·lícules jo, per tant ara em pilles una mica, però mira, l'estic buscant i ara sí, ara sí que et diria que s'assembla una mica a Vladimir Putin, pot ser, o què? O m'estic ficant ara
0: en un
3: fregall.
0: Té cara rus, és veritat, però sí, mira, no sé, el trobo super sexy.
3: Bueno, mira, per gustos colors, suposo.
0: Va, anem amb l'efemèride musical, Martí.
3: Som-hi, ens anem cap al 2013, ara una mica més recent, i és que John Fogerty va publicar el disc anomenat Growth A Song For Everyone. És un disc especial perquè Fogerty reviu clàssics de la seva trajectòria, tant de la seva etapa en solitari com la banda Creedence Clearwater Revival. No sé si ho he dit bé.
0: Revival,
3: molt bé. I el reinterpreta en col·laboració amb altres artistes. I apareixen, per exemple, versions compartides amb noms com Bob Seger, Foo Fighters o Miranda Lambert. Escoltem de fons la cançó Proud Mary, també versionada per la cantant Tina Turner.
0: Molt bé, veig que en Sergi li agrada molt aquesta cançó. Sergi Ferrer, et tenim per aquí disponible.
4: Em teniu escoltant-vos amb moltes ganes, a més.
0: Perquè és un temazo.
4: Perquè Creedence Clearwater Revival és una de les bandes per antonomàcia del rock estadounidenc i del rock en general. Van durar només 5 anys, però són espectaculars.
0: Molt bé, doncs Martí, què et sembla a tu aquesta banda?
3: Bé, prou animada. Jo sempre dono una mica la meva opinió verge, de que tenim en Sergi, que és el nostre expert, i jo una mica, bueno, tal com em sona, jo et diria que bé, m'agraden.
0: Molt bé, doncs si us sembla els dos, anem a escoltar música d'aquesta banda de rock, que sí. Com bé has dit tu, Sergi, van durar només 5 anys, poca vida.
4: 5 anyets, sí.
0: I com és que es van dissoldre, ho saps?
4: Bueno, perquè en John Fogerty anava per la seva banda, ja, a dins hi havia el germà Tom Fogerty i discutien bastant, però van ser 5 anys genials.
0: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots dos. Fins ara.
4: Fins ara.
3: Fins ara.

0: 两黄一红金。
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: La imagen lo dice todo, panorama.
13: Terrible, apocalíptico.
12: Persona que logró...
14: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pots

0: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat a marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 18.000 euros pels municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls, Malgrat de Mar també forma part de la llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A més d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. Es beneficiaran també Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada, segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells. S'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6 i 11.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: 107.7 FM. Ràdio Palafolls.
2: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'avui dijous, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca de la mà d'en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem en l'article del Punt Diari del 1985, article que destacava que Santa Susana ja podia començar les obres dels espigons submergits després d'anys on el projecte doncs estava encallat. La concessió d'una subvenció de 20 milions de pessetes doncs va fer desencallar aquest projecte de construcció de 4 espigons submergits a la costa de Santa Susana. En concret, feia 5 anys des que el municipi maresmenc va elaborar el projecte i des de llavors el retard per la seva realització van ser una constant. Un d'aquests obstacles va ser la intenció del nostre conegut Mopo d'escurçar un espigó a Malgrat, a manera d'experiència per tal d'evitar la inversió de 150 milions de pessetes que costa la defensa de Santa Susana. L'escurçament de l'espigó podria afavorir la regeneració d'aquesta platja de Santa Susana. L'oposició malgratenca a aquesta idea es mantenia fins poc abans en què el Mopo va decidir cedir en les seves intencions. Amb aquest tema resolt, ja només quedava pendent la llum verda definitiva per l'adjudicació del projecte. En principi, i arran de l'incendi de la temporada turística, abans, diguem-ho bé, en principi i arran de l'inici de la temporada turística, ara sí, la construcció dels espigons no es duria a terme fins al mes d'octubre, malgrat que ja s'estaven realitzant algunes obres prèvies, com ara l'abocament de sorra a les zones més afectades, tots pendents, doncs, de la temporada de platja d'aquell any 85, Gemma.
3: Molt bé, Jordi, disculpa, perquè és que en Joan li ha fet gràcia la paraula Mopo i m'ha dit pel micròfon Mopo.
4: Era Ministeri, a veure si me'n recordo, Ministeri d'Obres Públiques, si no m'equivoco, Ho deia vale. Perquè és un constant, també en aquesta hemeroteca i, òbviament, a vegades aquestes sigles fan gràcia. No,
3: clar, clar, no, però potser penses que li fa gràcia a aquesta tia, no? Sí, però clar, ha estat això que mira, que no m'ho esperava. Jordi, gràcies com sempre.
4: A tu, Gemma, fins ara, gràcies.
3: Fins ara.

0: I ara arriba la nostra secció de moda amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista, i amb l'arribada del bon temps també comença la temporada de casaments i amb ella els dubtes que segueixen sobre la taula. Es pot anar vestit de negre? El blanc està prohibit pel que fa a les convidades? I el vermell? Potser hi ha normes o codis no escrits doncs, que serveixen per no eclipsar la núvia, i avui doncs volem sortir-ne de dubtes amb la Judit. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està? Com va això?
1: Molt bé. Molta calor, com tothom, suposo.
0: Sí, molta.
1: Fa una calda que flipa, s'ha fet un canvi de cop i volta que ja no veus. Mm. Però molt bé, la veritat.
0: Molt bé. Judit, comencem la secció. En primer lloc, volem saber si hi ha un codi invisible a l'hora de vestir-se per a un casament.
1: Hi ha un codi bastant, bueno, que jo crec que ja és, a part de tradició, és per, com, jo crec que és protocolari, que és el que has dit tu, que és no anar de blanc a un casament. Uh-huh. A no ser que a la invitació diguin boda ibisenca, tothom de blanc, que clar, això també pot ser, i a lo millor els nuvis es posen d'un altre color, però si no, el color blanc representa que és una falta de respecte cap a la núvia i li representa que és el dia d'ella, no? Quedant a ella de color blanc i tal, i si vas tu de color blanc, doncs li treus el protagonisme a la núvia, això no s'ha de fer.
0: Clar. Per tant, hi ha com unes normes, no?, que potser no estan escrites, però que es van doncs, assumint amb el llarg dels anys. El tema, per exemple, del color vermell, que és un color doncs, molt llampant i que potser fa treure protagonisme a la núvia, també.
1: Bueno, però el color vermell ja s'ha posat més de moda a les bodes, perquè jo et dic que farà 6 anys vaig anar a una i jo anava amb un mono vermell, eh? I anaven 4 noies més i totes amigues de la núvia, i la núvia, de fet, elles eren dames d'honor i anaven vermelles. Vull dir, el que et vull dir és que el color vermell ja no és tant el protagonisme, al final ella va com de princesa, va vestida d'una altra manera. Nosaltres no ens posem un vestit de princesa de color vermell, saps?
0: Ja. Saps què vaig escoltar?
1: Digues.
0: Clar, potser és un bulo, no? Però vaig escoltar que el color vermell significa que t'agradaria doncs enrotllar-te amb el nuvi.
1: Doncs si és així,
0: per robar-li el nuvi a la nòvia.
1: No sé, jo no m'havia escoltat mai, però si és així, perdó a la nòvia que vaig anar a casament, però no era la intenció ni de conya, saps? És com lo de la pinya del Mercadona, no?
0: Sí, no.
1: Ostres, que bo.
0: Em va sortir un reel, va ser un reel d'Instagram, que una noia deia, no vagis, o sigui, anava doncs a diferents colors i hi havia un text que deia, doncs si vas a color vermell significa això. Clar, jo fa anys enrere vaig anar al meu primer casament, vaig anar amb un vestit fet a mesura de color vermell que em va costar un paston, i penso, ostres, ho arribava en aquell moment i segurament no hagués escollit el vermell, eh?
1: No, clar, jo tampoc. Jo si arribo a saber això que tu vas dir, tampoc ho faria, és el mateix que el blanc.
0: Ja,
1: però bueno, no sé, és com el del negre, jo que sé, el negre per mi és elegant. Si vas a una boda tarda-nit, que és d'aquestes, és un vestit, és una cosa elegant, el negre. Sí que és veritat que el negre, com que nosaltres a la nostra cultura el tenim molt lligat al dol, diu, mira, s'ha posat de luto per ir a la boda, no? Però en teoria no, o sigui, en realitat no és veritat. Mm-hmm. Però bueno, i de fet pensa que hi ha colors, això depèn de la cultura, perquè al Japó el dol és blanc.
0: Sí,
1: saps?
0: Clar.
1: Llavors imagina't, o sigui, jo no sé els nuvis allà com van, però no van com nosaltres ni de conya, segur.
0: Clar, no.
1: Llavors has de pensar que tot és molt cultural i molt de coses d'aquí, de iaies, no? Que han anat passant de iaies a filles i a netes i han anat saltant generacions.
0: Has comentat també el tema d'anar doncs, que una convidada vagi de blanc, i si no és un blanc i és més un beige, un blanc trencat, encara
1: jo,
0: també...
1: Jo, a mi em trenca això ja, eh? Jo penso que per anar als casaments, consell meu és no aneu amb aquests colors, aneu amb colors, hi ha molts colors, ostres. Tenim totes les games de blaus, de verds, de limes, de vermells, de taronges, de colors calder. És que hi ha milers de colors, marrons, o sigui, hi ha colors molt bonics que pots posar, morats, però és que el color blanc beige, és que un vestit de núvia pot ser beige.
0: Clar.
1: De fet, un vestit de núvia, t'estic parlant de vestits de núvia tradicionals, d'aquests de quan van a l'església, perquè jo he vist vestits de núvia, jo he vist color, és que uns colors preciosos hi ha en lima, o sigui, la núvia passa del blanc, saps? Això també t'ho dic. Per això et dic que jo crec que si la núvia ja va d'un altre color, jo crec que el que farà és posar en la seva targeta, posarà, bueno, com dir, dirà, evitar el color tal. Una de les últimes que vaig anar també, jo anava de color blau, en una vaig anar blava i a l'altre vaig anar... Ah, no, amb els dos vaig anar blava, però vaig canviar els, el mateix vestit, que era molt maco, amb un blau elèctric, blau azafates, de blau clay.
0: Sí.
1: I el vaig canviar, vaig col·locar els complements. En una vaig anar tota de vermell, els complements, i en l'altre era el camp, el vaig portar amb mimbre i amb espardenya, saps? Jo es quedava superbé, perquè en el que era més pijo era com en vermell, amb una sandàlia que tinc que ser unes Goya, de l'edició Goya de les hispanites supermaques, amb el bolsit, bla, bla, bla, bla, i l'altre era més de campestre. I el que volia dir, no sé per què et deia això tota xula, jo ara t'ho volia dir.
0: Les colors.
1: Ah, sí, és que la Núbia ens va enviar, sí, perdona, la Núbia ens va enviar la seva invitació virtual, perquè es fa tot per WhatsApp, d'aquestes amb música, explicant el puest i tot això, que no es podia anar de color ni blanc, ni esmeralda. Color verd esmeralda. I és que ella li agrada molt les maragdes i les seves dames d'honor, que la fillastra i les amigues, anaven de color verd maragda.
0: Ah, val,
1: per i llavors tant. Ella volia que ningú n'és blanc, evidentment, i que ningú de la seva, que ningú pogués fer, que es pogués colar en el grup de les dames d'honor, com si diguéssim.
0: Clar, però ja aquesta, o sigui, potser és una parentès, no?, que no s'ha d'anar de blanc, però clar, si una persona específica no vagis de blanc és potser perquè es pensa que, doncs, que algú és capaç de, no?, de fer-ho.
1: És que jo crec que hi ha gent que ho ha fet, eh? Clar. O el que has dit tu d'un beix, i és que hi ha tan panxa, saps? O ara que hi ha aquests vestits lenceros que brillen,
0: sí,
1: i agafa un color perla molt claret i sembla que haguis vestida de núvia.
0: Quines...
1: Mira, no s'ha posat el vestit de núvia, però s'ha posat el d'anar a dormir de la núvia.
0: Sí, o saps que es porten ara, avui en dia, ens ha anat una mica, no, al cap amb el tema dels casaments.
1: Sí.
0: Les núvies no tenen un vestit, en tenen dos, tres i quatre, si cal.
1: Sí, bueno. Sí.
0: Clar, potser més que cap a la nit, no cap a la festa, el vestit que trien potser sí que és un color, doncs, més beix, més cru, més xampany.
1: Sí, ja no diuen res, això ja no diuen res, però sempre és amb la gama de núvia, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I pel que fa a les tendències de convidada, què creus que
1: mira,
0: és la moda?
1: Jo et dic que els trajes de bodes també tenen evidentment tendències, també es fa coses, però la veritat és que jo el que m'he donat compte amb el temps és que jo, és que ja no es porten, per exemple, de noia, de la convidada no va de princesa. O sigui, abans hi havia unes que eren com un corte molt imperial, no?, que podies anar amb faldilles així de vol, però de vol amb volum i tal. Això no es porta gens ni mica. Ara les convidades ens hem basat més en si la boda és de matí, de migdia matí, migdia tarda, tarda nit, saps? Ara, depenent d'aquestes tres coses, ja saps, si portes uns vestits molt més de tipus, doncs si és al matí o un cap a les BBC, que diuen, no, les bodes van bautizos i comuniones, si és de matí,

0: us ho dic, que és veritat que els vestits aquests d'anar a casament queden molt bonics, que quedin o pel genoll o per sota del genoll en forma de llapis, saps aquests que són més senyidets?
1: Sí.
0: Queden preciosos, i també els que queden molt bé són els plissats amb vol, que aquest any es du molt això, també parlem de tendències. Jo he estat fent reels per l'altra feina de convidada perfecta, i els tres looks que triava la noia que sortia en el meu vídeo, que els hem triat juntes, era un que era per una boda de matí, un que era mig tarda de nit i un altre que era per la nit total, no? Clar, la nit total era de punt, d'un punt gris fosc tipus negre, amb un brillantet, feia un brilli-brilli molt mono, i era llarguet així per sota de mitja cama, o sigui, no arribava als turmells, però quasi amb uns talons, bossa, d'arreglar i tal. El de la tarda a nit era preciós, que era d'un color com pomelo, perquè m'entenguis, un color però més, bueno, pomelo, bueno, sí, un frambuesa, és una cosa, un color molt bonic, entre un taronja i un vermell, però molt maco, i era com d'un teixit arrugat, i també era per mitja cama, no era ningú llarg fins als turmells, però era mitja cama, de tirantet així arrugadet, i portat amb un complement que era unes ales de papallona de la mateixa roba, saps?
1: Sí.
0: I després el del matí era un lencero llarg, aquest era llarg, però pels colors feia més de mig matí. Vull dir, vam canviar l'ordre, que podria anar a la tarda, que podria ser per una pool party, per un... O sigui, són vestits que al final, els vestits d'avui en dia de cerimònia, jo si voleu un consell, que jo això sempre ho dic, és intenteu agafar un vestit que després us el podeu posar. Per què ho dic això? Perquè si ens comprem el típic vestit de madrina de boda, clar, una cosa és que se't casi el teu fill o ells de madrina de boda, clar. I això que siguis una pasta amb el vestit, que farà un vestit que ja no te'l poses mai més a la vida perquè es queda guardat a l'armari.
1: És el que em va passar, és el que em va passar a mi, que clar, un vestit que no te'l pots, o sigui, no me'l puc posar enlloc, a no ser que sigui per presentar-me a Miss Espanya.
0: Mira, no, podem fer el certamen Miss Zona Maresma
1: Miss Maresma,
0: fem un certamen virtual que hagin enviat les fotos amb els seus trajes de boda i fem un concurs de quin és el més votat. Mira, la cosa és aquesta, jo penso que han de ser coses que siguin assequibles. Jo, per exemple, el meu vestit que tinc de Pedro del Hierro, que és blau fosc, que és molt maco, aquest blau elèctric que vaig posar l'any passat, per mi aquell vestit era bonic, després et passo una foto perquè el vegis, era molt, molt, molt, molt bonic, i aquest vestit ara després amb una sandàlia més curteta o amb unes espardenyes d'aquestes d'estiu i tal, jo me'l puc posar per anar un diumenge a passejar per el port de Mataró, saps? Que sí que t'arregla, però és que qualsevol cosa que et posis que és una miqueta més mona, l'estiu sempre se'ns veu més arreglades. És contradictori, eh? Acostumem a anar més fresquetes i tal, però se'ns veu més arreglades perquè anem amb vestidets.
1: Clar.
0: Ens posem més altes, però ens posem aquestes espardenyetes amb el taló, saps? Llavors, no sé, jo penso que hauríem de tirar per això, per roba així. Com a tendència he vist que hi ha molts metàl·lics, també els colors metàl·lics estan també tirant a les bodes. No per la núvia, sinó per les convidades, però és això, com amb vestits llancers, saps? Coses així.
1: Tema complements, Judit, per exemple, si el casament és de dia, es pot dur ulleres de sol? Això és una cosa que no
0: sí,
1: que desconec.
0: Sí, es pot dur ulleres de sol, de fet si fos de dia ens podríem portar gorro i sombrero, o sigui,
1: clar.
0: I més ara que s'estan posant de moda tant les bodes, els casaments que es fan als jardins, que es fan més a l'americana, no? Que fan les noces en el jardí, tota la gent allà assegut i surt allà tothom allà amb el solano, que jo amb un paraigües allà, tots amb paraigües, perquè et cagues del sol, de la calor que fa, és que és horrible, perquè entre maquillatge, peluqueria i vestit, estàs allà suant la gota gorda, que us vale, molt maco el casament, però anàveis feu-lo a les 8 de la tarda, saps?
1: Ja, perquè fa massa calor.
0: I que no caigui el sol i que no et piguin els mosquits, és que és horrible, en sèrio, en veritat. Pensa-ho, és super raro, però bueno, està bé. Tinc ganes de que em convidin a un casament a la platja.
1: Sí, perquè l'estètica canvia completament, no? Entenem que
0: ha de ser molt xulo. Clar. Ha de ser molt xulo que et diguin, perquè a més en les bodes de platja normalment ja els mateixos nuvis et posen xancletes, com a, quan arribes, i ja és com més desinhibit, per molt que vagis arreglat sempre aniràs més cuqui, no? No sé, és diferent, ha de ser molt xulo.
1: Sí, seguim parlant de l'hora de vestir-nos, no? Quan ens conviden a un esdeveniment d'aquesta mena, quins errors creus que comet la gent més sovint?
0: Jo penso que els colors, els colors, i moltes vegades el fet de que es pensen que han de portar el bolso a joc amb les sabates.
1: Ah, això no és
0: això
1: així.
0: És que això és una cosa del segle, de fa segle i mig, saps? Abans la gent es forrava les sabates del mateix color que el bolso. Això no es porta ja. No, això no es porta. Tu pots anar tranquil·lament amb una... Pots fer un guinyo a les sabates, si portes una sandàlia, doncs el que té de color vermell, ben maca, no sé què, i dus a la teva bossa, a lo millor el bolso és neutre, doncs li pots posar un llaç o alguna cosa del color de les sabates si tu vols. Però és que no cal, saps? És que... abans la gent es vestia molt com una bandera, no? Els colors...

0: molt marcats i que faci tot joc entre si. Ara no cal, ara cal doncs, que tingui una concordància estètica i que estèticament quedi xulo, eh? Uh-huh. A mi és que m'agrada molt i jo crec que els errors que cometen a vegades és que es volen posar, mira, error número 1, la comoditat. La gent no pensa en la comoditat, la gent pensa en anar super exult, super extremat, super que se'n vegi molt bé, que super... Senyores, que són, i no dic senyors, però els senyors no ho fan, senyores, que no sou les protagonistes vosaltres.
1: Clar.
0: Arregleu-vos, la posa guapa, que estàs guapa igual i ja està, la protagonista és la nòvia i has de quedar-te en un segon, tercer i quart on et toqui. I no vagin amb aquests talons que no pots caminar, és que no sabeu caminar, és que no en sabeu, però és que és normal, perquè no caminem tots els dies amb un taló d'un pam.
1: No, clar.
0: Llavors no pots portar aquesta sabata durant 8 hores d'un casament, que et destrosses els peus i acabes que no pots ni caminar.
1: Fins ara, Judit, ens hem centrat en les dones, en com anem vestides nosaltres, però els homes, com creus que haurien d'anar vestits a un casament? Tenen més llibertat o estan, doncs, tenen menys marge de vestir?
0: Depèn, mira, és depèn del tipus de casament. Si és un casament molt protocolar i molt tal, és una putada, pobrets, perquè han d'anar amb l'americana tota l'estona posada. Això, i estan allà a la taula sentats i estan amb una calor, pobres, que dius, uau, si més és l'estiu amb la corbata o amb la pajarita o com sigui. Si és un casament més desenfadat o un casament per anar arreglat, tu pots anar arreglat. Jo m'agrada molt vestir els homes, ho he dit sempre, eh? Jo sóc estilista de moda, d'home i de dona, o sigui, a les dones les he vestit molt, però és que els homes també. I he vestit a molts companys i molts amics i gent i clients que m'han contactat per anar a casaments, que em poso, Judit, no sé què posar-me, i no vull anar amb la meva nòvia perquè, tal qual, eh? Perquè em farà ficar un traje de... Llavors jo, clar, tu te'n recordes del rotllo hipster que hi havia?
1: Sí.
0: Que la gent, bueno, doncs als nois els agrada molt aquest tema, o el rotllo Peaky Blinders, saps? O sigui, vestir-se com una miqueta antics però cookies. Llavors no van vestir tant amb l'americana i tal, poden un pantaló de pinces xulo, a lo millor porten tirants si els agrada, amb una camisa maca,
1: un xaleco,
0: saps? I llavors, clar, poden anar amb una armilla també. Llavors la jaqueta ja et passa a un segon pla,
1: clar.
0: Entens?
1: Sí.
0: Llavors, i van supermacos perquè els queden molt bé, eh?
1: I la pajarita?
0: La pajarita queda molt bé, sembla monxitos que dic jo, però els queda molt bé, realment els queda molt bé. Una pajarita és molt maca i si la saps portar en gràcia té molta conya. Però si realment no vols pajarita, que a vegades els diuen en la mateixa invitació, diuen cavalleros, i els diuen smoking i pajarita, i això l'has fet a bon.
1: Clar.
0: O traje, si et diuen, condicionen d'aquesta manera. El que passa que normalment els casaments que acostumem a anar nosaltres són de gent, familiars, amics, i el que no volen és fer-nos a comprar diners. O sigui, fent-se gastar excessius diners per al casament, ells volen disfrutar de nosaltres i llavors ens diuen, poseu-vos guapos, guapes, però eviteu aquest color i la tal, o no et demanen etiqueta com abans, saps? Quan et diuen se requiere etiqueta, dius, buah, pues ja l'hem fet a bona, perquè llavors t'has d'anar a llogar un traje, o te'l compres, però ja te'n compres un que sàpigues que no t'engreixaràs més i que tens un smoking, perquè això és caríssim.
1: I sabata? Quina sabata haurien de dur? Perquè crec que...
0: Els homes.
1: Clar, esportiva està completament prohibida, no?
0: Sí, però hi ha molts casaments que són així de nois que els fan més informals o així, o que es fan al camp, que aquí et donen facilitats a tope. Consell, si et fan anar al camp, nois, bambes, no passa res, és que no passa res, o tipus panamajac o així, però de sabata, o tipus Timberland sabata, que són més desenfadades, saps?
1: Uh-huh.
0: No tant com una sabata dura d'anar a treballar d'executiu, això no. És el que es porta normalment, però intentem que no, si aneu en un altre espai. I les noies, sobretot, si us conviden a la platja o us conviden a la muntanya, a un casament, no us poseu talons.
1: No, clar.
0: Amb els talons us trencareu els turmells, poseu-vos cunyes. Uh-huh. Algú que tingui cunya, perquè la cunya camines per la gespa.
1: Clar, és més pla, no?
0: És que,
1: i també
0: és que si no, acabes destrossant la sabata, s'acaba la sabata feta amb el vet, fas mal tu, tota l'estona estàs clavant el peu a terra.
1: Més plataforma també, cosa, no?
0: Clar, una plataforma, una cunya, per això t'ho deia, sí, un tipus plataforma, que per això et deia, si és el camp, les que són d'espart són molt maques, les d'ara. I pots anar amb una d'aquesta, no has d'anar exageradament alta i vas bé i estàs còmode. I el consell d'or, totes, i els nois també, si estreneu sabates, intenteu no estrenar sabates el dia del casament, que això és una altra cosa bastant comú que passa.
1: Clar.
0: Que és consell també per núvia. Hola, núvia, si et vas a casar, no et deixis la sabata pel mateix dia del casament, vés-te-la posant per casa. Ves caminant amb la sabata, perquè és que no et faràs pols als peus. Clar. I no entres al teu dia.
1: Estrenar sabates sí. És complicat, eh?
0: Clar, i després tots anem amb les bambes o alguna cosa al bolso.
1: Sí. per si no aguantem, no?
0: No, clar, i al final acabes ballant amb les, tothom amb les Converse o amb les Vans o, i no passa res, saps? I està tot permès.
1: Clar.
0: Vull dir que al final el que es tracta és passar una bona estona i està bé, però clar, penseu ja en el que vull estar còmoda. És que penseu, vaig guapa, però vull estar còmoda.
1: Mm-hmm. Judit, m'han entrat ganes ara de, també que em convidin a un casament i aplicar aquests consells de moda.
0: Bueno, jo no em caso de moment, perquè no, però si em caso algun dia, pues ja et convido. I
1: ai, que bé.
0: ens fem un 50-50 aquí.
1: Jo ho faig molt, això, també quan jo, mira, de moment parella ni en tinc, o sigui, per tant el casament queda lluny, però sempre dic, si em caso, convido tothom. Saps?
0: Home, sí. Clar, és una festa superguai, vamos, és que això és com una boda gitana, sí, per tots, sí. Allà, vamos, ha de ser superdivertit.
1: Molt bé, doncs Judit, com sempre, moltes gràcies pel teu coneixement, doncs, pel que fa al món de la moda. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
0: Perfecte, una abraçada. Adéu.
1: Adéu. Molt bé, doncs després de parlar de moda, ara és moment de recordar la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
2: Doncs, Gemma, avui us estàvem preguntant quantes feines heu arribat a tenir en un any. I teníem tres opcions, a màxim una feina, després també teníem entre una i dues i finalment més de dues. I aquí la sorpresa és que hem tingut un empat a tres, amb un triple empat, amb un 33% dels vots a cadascuna de les opcions que us oferíem.
1: Per tant, no hi ha de moment, fins ara, cap opció guanyadora, eh?
2: No, no hi ha cap opció guanyadora i això demostra que hi ha un, diguéssim, hi ha molta varietat a l'hora de la feina laboral dins de cadascun.
1: Molt bé, doncs Javi, moltes gràcies per recordar-nos la pregunta i nosaltres tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
2: Fins ara. La xarxa de comunicació local.

0: l'últim espai del programa d'avui el dediquem a parlar d'aquest incendi a Òrrius i ho fem amb dades actualitzades del tema en qüestió. De moment s'ha emès un comunicat d'actualització de la fase d'alerta de l'Infocat. Es comunica que es manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya en fase d'alerta degut doncs, a aquest incendi, com bé comentàvem, forestal a Òrrius, al Maresme. Tot i que inicialment l'incendi es localitzava a l'exterior de l'empresa Proquinat, finalment ha propagat a les instal·lacions i hores d'ara encara es troba actiu. Degut a la proximitat del municipi d'Òrrius a l'incendi, s'ha enviat una alerta de protecció civil als mòbils ordenant el confinament. Aquest ordre encara continua vigent. Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de l'incendi amb 28 dotacions, entre les quals hi ha 2 mitjans aeris. El sistema d'emergències mèdiques ha realitzat 5 assistències per inhalació de fum a treballadors de l'empresa, totes elles a altes in situ. El telèfon de trucades d'emergència 112 ha rebut un total de 482 trucades relacionades amb l'incendi, déu-n'hi-do, més de 480 trucades, gairebé 500. També s'ha reportat una manca de subministrament elèctric de baixa tensió i la companyia elèctrica ha enviat tècnics al lloc. Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants. Samatrada ha fet un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de la situació d'emergència. I bé, doncs es comenta també que si el vostre municipi disposa de xarxa Rescat, recordin de tenir connectat el terminal. Això pel que fa a les dades que tenim fins ara, no sé si podem parlar amb el cap dels ADFs de Premià de Dalt, en Víctor. Ara, de fet, estem intentant contactar amb ell perquè ens actualitzi aquesta última hora d'aquest incendi que s'ha produït avui al voltant de 2:15 de migdia. Encara ens diuen que no podem parlar amb ell. De fet, intentarem fer una mica de temps a veure si aconseguim parlar amb en Víctor. Companys de l'Ona Maresma, qui hi ha per aquí que pugui doncs, acompanyar-me en aquesta estona?
1: Hola, Gemma, què tal?
2: Bones.
0: Bones, què tal, companys? Com veieu?
3: Aquí m'agrada també.
0: Molt bé, companys, com veieu aquest tema de l'incendi? Us ha agafat doncs, desprevinguts? Una mica doncs, les sensacions que us ha provocat.
3: Doncs bé, jo sincerament no m'ho esperava, però tenint en compte l'augment de les temperatures bestials que hem tingut els darrers dies, que hem passat, hem saltat la primavera i hem passat directament a l'estiu amb la calor que fa, doncs no és d'estranyar, no?, que comencem a tenir perill d'incendis per la zona.
1: Mhm. Sí, sí, Sergi, jo estic amb en Javi, o sigui, ara ja han hagut un clar canvi de temps que malauradament doncs s'estan veient una mica els primers efectes. No sé, estem tots una mica pendents de com evoluciona la cosa, o sigui, des d'aquí doncs a veure com ens van informant des dels bombers i tothom d'allà del poble, però esperem que no vagi a més.
0: Uh-huh. No sé sí, si heu vist imatges d'aquest incendi, d'aquesta columna de fum negre, que es pot veure de fet des de Badalona. No sé si des de Calella, Sergi, es pot veure o no.
2: No he tingut temps de mirar. El que sí que, òbviament, estic d'acord amb el que diuen els companys, el fet de que s'apropi l'estiu, no? S'apropi les altes temperatures. Jo he arribat a parlar, quan estudiava a la universitat, amb el cap de bombers d'aquí de la Generalitat de Catalunya, i em deia això, no? Que sí que quan s'apropa l'estiu, quan hi ha altes temperatures, s'han de posar mil alarmes en què pot passar això en qualsevol moment i és una desgràcia, malauradament.
0: Mm-hmm. Doncs bé, encara doncs no tenim disponible aquesta persona que ens havia de respondre doncs als dubtes i informar-nos. De fet, estic parlant amb ell per WhatsApp, m'ha donat l'okay, diu que el podem trucar al seu telèfon. No sé si potser no és el mateix que tenim doncs apuntat. De fet, és aquest, el 606. Sí, el tenim aquí. L'anava a recitar i l'anava a liar. Bé, companys, a veure, feu-me, doneu-me un cop de mà, ostres, que no dieu res.
1: Bueno, clar,
0: Martí.
1: Estem tots una mica pendents aquí.
0: Espantats, no?
1: Sí, o sigui, jo també quan he vist que començaves a dir els números he dit, ai Déu meu, que algú la bici, a veure si es ficarà en un merder. Però bueno, a veure.
0: Mira les dades personals dels convidats, Déu-n'hi-do. No, no, però a veure si tenim sort, que ens agradaria, doncs, mira, el tenim amb nosaltres, en Víctor, de l'ADF, de Premià de Dalt. A veure si ens podem escoltar. Víctor, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Com, perdona, és que estàvem fent temps i, sí. I quasi gairebé que dic el teu telèfon en antena, sort que no, que al final no ho he fet.
4: Ah, val.
0: A veure, ara sí, fora bromes, com està evolucionant aquest incendi a aquesta hora, quan gairebé falten 15 minuts per arribar a les 5 de la tarda?
4: Doncs anem a veure, el que és el foc d'indústria podem dir que està estabilitzat. Sí que és veritat que de tant en quant va agafant, bueno, recordem que és una nau de parafina, d'espelmes, i de tant en quant va agafant algun dipòsit i alguna deflagració, i és quan estem veient aquestes columnes de fum més grans, recordem que és un derivat del petroli.
0: Uh-huh. Quines dificultats us heu trobat a sobre el terreny?
4: Bueno, realment és la proximitat a massa forestal, a part de la toxicitat del núvol i dels gasos i de més. Des de l'ADF ens estem a la retaguardia, diguéssim, perquè el que són els petits focus secundaris que estan havent-hi s'estan apagant amb mitjans aeris. O sigui, hi ha com un nucli on és el foc d'indústria i la radiació està generant petits focs per la zona boscosa colindant.
0: I quin desplegament hi ha activat ara mateix entre ADF, bombers i altres cossos?
4: Exactament, t'ho sabria dir, però mínim hi ha una trentena de dotacions, mitjans aeris, 5 ADFs, no vull dir integrants, sinó 5 ADFs diferents, 5 unitats diferents, i n'hi ha unes altres 5 a l'espera, perquè, bueno, com sempre dic, les emergències saben quan comencen però no quan acaben, llavors això va per llarg.
0: Uh-huh. I pel que fa al vent, està complicant aquestes tasques d'extinció?
4: No, realment, no, sí que hi ha un punt de vent, però tampoc estem tenint un vent excessiu. En aquella zona, recordem que aquesta hora, sobretot, el que bufa és marinada i la pròpia serra, el que és la zona de la Mútua, para el propi vent de marinada, que és el que sí que estem notant a Premià de Mar, en aquest cas, per exemple.
0: Si ens fixem en el mapa i ubiquem aquesta fàbrica visualment, veiem que està molt a prop d'habitatges. S'haurien de preocupar les persones que viuen a prop d'aquesta zona o no?
4: Sí, bueno, des de Protecció Civil ja s'ha demanat el que és el confinament, que és estrictament estar dintre dels habitatges i tancar portes i finestres i no sortir. El que és l'escola, l'horari escolar també ha estat cancel·lat, i sobretot això, evitar moviments, perquè sí que hi ha hagut, no sé si exactament, en 5 casos ja que ha tingut que el SEM que actuar per inhalacions de gasos.
0: I com es coordinen els voluntaris de les ADFs en una situació com aquesta d'alta complexitat?
4: Doncs, bueno, nosaltres 100%, nosaltres de fet ara estem amb agents rurals, i 100% a l'espera d'instruccions de bombers. Ens posem en mà dels professionals en aquest cas.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquest confinament, es demana a la població alguna altra precaució?
4: No, sobretot que no surtin al confinament, i evidentment si notessin pico d'ulls, problemes respiratoris i de més, acudir directament trucar al 112 i o acudir al sistema als sanitaris.
0: Molt bé, doncs Víctor, moltes gràcies per aquesta actualització d'aquest incendi. De moment hem de dir també que s'ha començat a controlar.
4: Sí, està estabilitzat, sobretot el que és la indústria i els focus secundaris, el que és la massa forestal, es van apagant a mesura que va sortint.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma, i bé, que esperem que aquestes tasques d'extinció continuïn favorablement. Doncs bé, gràcies per passar per l'Ona. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, doncs al final hem aconseguit parlar amb en Víctor, a cap dels ADFs de Premià de Dalt, qui ens ha donat l'última hora d'aquest incendi que s'ha originat a Òrrius, en aquesta fàbrica, que de moment ens ha explicat que ja s'ha controlat, i per tant doncs hauríem de seguim pendents encara del tema, però sembla que el risc ara mateix doncs està més controlat. Amb Martí, Sergi i Javi, us tenim per aquí.
1: Per acabar aquests últims
0: minuts de l'Ona Maresma. Déu-n'hi-do, aquest foc. Al principi ha costat que es controlés, o sigui, han estat treballant durant forces hores, i bé, al final celebrem que per fi han pogut doncs controlar-lo.
1: Sí, la veritat és que, bueno, mira, ara, si més no, crec que ens ha donat un bri de tranquil·litat al donar-nos aquesta actualització de que estava tot, si més no, controlat. Ara, bueno, precaució per part de la gent d'allà, que es quedi a casa, segons recomanen, i novament, torno a dir, esperem que no vagi a més, però m'he quedat una mica més tranquil ara amb aquesta mini-entrevista.
0: Us animem a visualitzar les imatges, no només les imatges que s'han viralitzat a través de xarxes socials, sinó a buscar doncs aquesta fàbrica en el mapa, en el vostre Google Maps, per poder fer-vos una idea d'un incendi d'aquesta magnitud, lo a prop que està de les cases, no, dels habitatges, de fins i tot d'una escola. Clar, tampoc no... Bé, de moment doncs no celebrem que no hagi passat res, però arriba a impactar, no? Imagineu-vos doncs estar en una situació semblant i que hi hagi un foc tan fort i tan violent tan a prop vostre.
3: Bueno, és que jo ja no escalaria ni a foc, és que la Dana, per exemple, o qualsevol desastre natural, al final és que és inesperat, no? I al final, doncs, si et pilla, et pilla. Per tant, encara que no vulgui admetre, vivim en un perill constant, però si estigués pensant això dia a dia, potser no viuríem, no, tampoc. Llavors, doncs, intentem ser positius, és un fet que ha passat i que esperem que no es repeteixi, i l'avantatge és que ja està controlat i que, bé, la gent esperem que estigui bé i que tot es quedi bé, recuperem la normalitat el més aviat possible, ja està.
0: Sergi. Ui, crec que en Sergi...
1: Bueno, una mica, Gemma, és això de la força de la naturalesa, o sigui, fixa't tu, sempre aquestes catàstrofes naturals, clar, és que, com diu en Javier, és que són tan imprevisibles i venen amb tanta potència que, clar, no podem pas viure preocupats constantment.
0: No
1: però
0: viuríem.
1: És veritat que, ostres, que quan arriben és que fa molt vèrtic veure com s'ho poden endur tot per davant, però, bueno, com hem dit en aquest cas d'Òrrius, si més no, ja està tot controlat. Ara ja parlo de catàstrofes majors, però bueno, en fi, esperem que no n'hi hagin moltes més durant aquest any.
0: Doncs, companys, hem començat el programa amb aquesta notícia d'última hora. Sembla, doncs, que el tema està més controlat, així que bones notícies, acabem el programa d'avui. I bé, gràcies per acompanyar-nos, Martí i Javier, fins ara.
1: Fins ara, Gemma.
3: Sí, bé, fins ara.
1: Adéu, Javier.
0: I nosaltres doncs acabem el programa d'aquest dijous i ho fem amb música. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu, fins demà.

0: Tot i que a vegades s'ho sembla, el món occidental no va començar amb els romans. Que sí, que moltes carreteres, molts aqueductes i molt llatí. Però Catalunya no estava pas deserta quan les primeres legions romanes trepitjaren la costa o els primers mercaders grecs desembarcaren a Empúries. Els diferents pobles ibers que vivien a l'actual Catalunya des dels primers segles del primer mil·lenni abans de Crist conformaven una cultura més o menys comuna i diferenciada, disseminada per tot el territori, de la qual conservem força evidències en forma de jaciments, molts d'ells visitables. En aquest programa d'estiu us proposem una passejada per la Catalunya ibera a través d'alguns d'aquests jaciments. Benvinguts a la Catalunya preromana, benvinguts a les portes de Troia.
1: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
2: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, doncs en aquest programa dedicat als ibers, i com sempre fem al principi per ficar-nos una mica en context i saber una miqueta de què estem parlant, fer-nos una panoràmica general, tenim amb nosaltres avui el Roger Riera, ja ha vingut en altres ocasions aquí a les Portes de Troia. Ell és doctor en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona i, com hem dit, doncs és expert en aquests temes. Benvingut, Roger.
1: Molt bé, moltes gràcies. Aquí un altre cop.
0: Com portes la calorada?
1: També com es pot.
0: També com es pot. Molt bé, doncs amb tu volíem fer això, una miqueta, una panoràmica també general dels ibers a Catalunya, i també parlar d'alguns jaciments en concret, i per això començar una miqueta per situar els oients. Què són els ibers i quina zona ocupaven els ibers?
1: Sí, així a grans trets, perquè la gent ens entengui, els ibers eren la civilització o la cultura que hi havia a la península Ibèrica. De fet, començava una mica més al nord, a la Catalunya Nord, i que ocupava tota la franja mediterrània de la península Ibèrica. Tot això abans de l'arribada dels romans. Uh-huh. És a dir, més o menys entre el segle VI i abans de Crist i el segle I abans de Crist. Bàsicament aquesta és la franja temporal i geogràfica que ocupaven els ibers, des de l'Andalusia, Múrcia, València, Catalunya i el Rosselló.
2: És a dir, seria una mica el corredor mediterrani ben fet i no com l'entenen a Madrid, no? Tota la zona del llevant mediterrani. Llavors, tu ja us ho he introduït una mica, però t'ho tornem a preguntar. Hem d'entendre que els ibers són un únic poble, és a dir, aquesta vinculació que fem des de l'època moderna moltes vegades d'assimilar cultura i poble, no? Els ibers, doncs, si tenen un nom, són un poble i és amb una cultura comuna, o hi ha diferències? Ens pots explicar una mica, si puguem col·locar una mica etiquetes, no?
1: Sí, exacte. Això, al final, els historiadors ens va molt bé col·locar aquest tipus d'etiquetes, però realment el que anomenem nosaltres la civilització ibèrica estava formada per un conglomerat de pobles amb certes diferències entre ells. No era el mateix la tribu dels Sordons, que vivia això, el Rosselló, que la tribu, no sé, dels Tordetans, que vivia a Andalusia. Òbviament hi havia certes característiques comunes, que per això nosaltres els historiadors els col·loquem dins la mateixa civilització, però alhora hi havia diferències. Sobretot un dels principals factors que va induir a l'existència d'aquestes diferències és que alguns d'aquests pobles, en concret els del sud, van estar influïts en la seva gestació per la cultura fenícia cartaginesa, i en canvi els pobles ibers del nord van estar més influenciats per la cultura grega. Clar, això a nivell arquitectònic, a nivell artístic, fins i tot cultural, religiós, va acabar posant diferències entre els pobles del nord i del sud.
2: Sí, i per ampliar una mica aquestes diferències, que ja n'has dit algunes, però en què es diferencien? Són coses molt, molt evidents o són petits detalls?
1: No, realment, clar, es tracta d'una... El primer tret diferencial d'aquesta... Un dels trets principals d'aquesta cultura és que és la primera que a la península Ibèrica que escriu, que té escriptura pròpia, d'acord? Però, per començar, no era la mateixa escriptura. Hi havia diferents subescriptures, també en funció de cada zona geogràfica, i sí que, tot i ser una cultura escrita, diguem, que podia escriure, no tenim testimonis de la seva història escrita. Llavors, tot això, tot el que sabem d'aquests ibers, prové o bé del coneixement arqueològic actual, de les excavacions que es van fent regularment, o bé del testimoni de visitants d'altres cultures que van conèixer els ibers i van escriure sobre ells. Per tant, ens ve de segones aquesta, sobretot romans i grecs, no, bàsicament. Llavors, quines diferències trobem entre els ibers, sobretot entre els del nord i els del sud? A nivell arqueològic no és gaire evident, hi ha poques diferències, hi ha algunes, però que bàsicament els del sud acostumaven a tenir o podien tenir grans ciutats, això és cert. Les ciutats ibèriques del sud, sobretot en la part de l'alta Andalusia, són molt més importants que no pas a València, a la part del País Valencià o de Catalunya. Per exemple, a Catalunya i el Catalunya Nord també hi trobem aquells anomenats aquells camps de sitges, que eren magatzems de gra, i que curiosament al sud de l'Ebre no trobem. Aquesta és una altra característica a nivell arqueològic que els diferencia, però vaja, a grans trets no tenim, diguem-ne, prou informació etnogràfica com per fer una fotografia gaire precisa de les diferències entre més concretes entre uns i altres.
2: Bueno, això té una part bona, no? Perquè si mirem els veïns dels Ibers, per exemple, la cultura celta, s'ha generat una aura de misticisme, New Age, raro, amb la cultura celta, precisament per la falta, perquè comentem de la falta d'evidències històriques o de dades empíriques i demostrables sobre el que eren i no eren, no? Però almenys a casa nostra no hi ha hagut aquest misticisme Iber, no? No hi ha sectes New Age que parlen de la recuperació de la cultura íbera o de la màgia de les herbes íberes o no sé què, no? Que en el món celta, no? Sí que és un fenomen molt, molt potent i que tots tenim al cap, no? Llavors, almenys en aquest sentit, podem donar sort de que per una vegada no s'ha fet transferència de coneixement des de la història a la societat, no?
1: Sí, realment, sí, és curiós, eh? Aquesta, com més desconeixement es té sobre una cultura, doncs més permeable és a tot tipus d'ingerències d'altres camps, diguem-ho així. Clar, en el cas de la cultura celta també encara tenim menys informació de la que tenim sobre els Ibers com a historiadors. En part també perquè els testimonis d'aquests que parlàvem, els testimonis d'aquests turistes antics, de la gent que venia d'altres cultures i que escrivia sobre els Ibers, sobre els celtes encara en tenim menys informació. I si això ho relacionem també amb que la seva relació amb els boscos i amb la naturalesa, doncs, era més estreta, bàsicament perquè el seu urbanisme així ho dictava, doncs suposo que acaba desembocant a aquesta mena de això que comentaves tu, no? Aquesta relació
2: que a vegades costa distingir un celta de Gandalf, per exemple, no?
1: sí, dins de l'apel·latiu celta i cap tot. Però, a més hem de pensar que al final el terme celta ocupa un espai geogràfic immens, des del centre d'Europa fins a Galícia. Per tant, tampoc no eren el mateix els celtes austríacs que els celtes gallecs, com es poden imaginar tothom.
3: I deixant els celtes i tornant cap als Ibers de casa nostra, pel que sabem de l'arqueologia i del que s'ha pogut veure als jaciments i potser en alguna font, com vivien aquests Ibers?
1: Bé, els Ibers ens hem d'imaginar bàsicament, sobretot en el cas d'aquí a Catalunya, que tenim, que els tenim més a prop i hi ha moltíssims jaciments esparcits per tot el territori, ens hem d'imaginar que vivien en poblats més o menys petits, normalment entre 150-300 habitants només. Aquests poblats normalment sempre estaven col·locats en llocs elevats del territori, en turons, en morrots, etc. De manera que tinguessin una gran visió sobre el territori i a més això els permeti defensar-se en cas d'atac, no? Aquests petits poblats sempre estaven emmurallats, eren de petites dimensions. Imagineu-vos, el típic poblat podia tenir una hectàrea, no massa més. I amb uns habitants que sobretot viuen a base de l'agricultura, en primer lloc, de la ramaderia, en segon lloc, i finalment de l'artesania. Un fuster o un teixidor o un sabater. Per tant, es tracta d'una agricultura, en aquests termes, primària, molt de treballar en el sector primari, i també amb una importància notable del comerç. No ens hem d'imaginar els Ibers com pobles tancats en si mateixos en el seu poblat, sinó que hi havia molt tràfic comercial. I això com ho sabem? A part dels testimonis que hi poden haver escrits, Això ho sabem gràcies a les troballes de materials procedents de molts altres llocs, a més no d'altres llocs de la península Ibèrica, sinó d'altres llocs del Mediterrani, de ceràmica grega, objectes etruscos o cartaginesos que han trobat en els jaciments i que denoten contactes habituals amb, no només amb altres pobles, sinó també amb altres civilitzacions del Mediterrani.
3: Tot i això, més enllà dels contactes comercials, el fet de que estiguessin en pobles encimbellats i emmurallats, hem de pensar que els ibers vivien tot el dia guerrejant, enfrontats els uns amb els altres, o ens hem d'imaginar una situació pacífica entre aquests diversos pobles, com podien ser doncs, els ausatans i els laietans, etc.
1: Això es fa difícil de dir. Probablement, com en tantes altres coses, i com deia en Bruce Lee, el camí del mig és el correcte, no? Ni un extrem ni l'altre, o Aristòtil millor poder. El tema és que no tenim el major nombre de testimonis escrits que tenim provenen de part romana i ens donen informació dels ibers en un context de guerra, que és el que els interessava als romans de destacar. Però no ens hem d'imaginar que constantment aquests guerrers i aquests ibers estaven guerrejant entre ells, que no, tampoc no és un... no tindria sentit, no? Però sí que és veritat que alhora tots aquests poblats que trobem a nivell arqueològic, pràcticament tots,

0: civilització d'art, a nivell d'art, a nivell arquitectònic, etc., un pas per endarrere, però no tampoc uns bàrbars que constantment estiguessin barallant-se pel ramat de les ovelles.
1: Sí, tenim molt clar el que passa quan arriben els romans, però també hem anat introduint la presència grega, no? Normalment s'acostuma a veure els grecs com una mena d'evangelitzadors de la cultura, no? Que sí. Sembla que vinguin a la península Ibèrica, no? A muntar les seves factories comercials, però a irradiar civilització arreu del Mediterrani. Aquesta visió respecte als grecs i als ibers és correcta? O cal matitzar-la molt? I una mica, quin seria el paper o quines serien les relacions entre els ibers i els grecs?
0: Bé, això, aquesta visió dels grecs com a portadors de la civilització, sí que és cert que va ser la idea que va quallar més en la historiografia de molt bona part del segle XX pel que fa a la civilització ibèrica, no? Es veia, ostres, aquí tenim Empúries, no? I des d'Empúries els grecs van ser els que van ensenyar a escriure aquesta gent, els que van ensenyar a construir els poblats, els que els van, això, una mica qui va portar llum en aquesta civilització.
1: Que vienen los americanos.
0: Exacte, és una mica el mateix, no? Però bé, aquesta visió cada cop s'està veient que no podia ser així. És obvi que els grecs sí que van tenir cert paper o que van influir, però vaja, d'aquí a ser els catalitzadors de la cultura ibèrica hi ha un pas molt gran. Entre altres coses perquè el jaciment d'Empúries és minúscul comparat amb qualsevol altra colònia grega, o ja no comparat amb a nivell demogràfic amb els pobles ibers. Empúries hauria influir a l'Empordà, com a molt a l'àrea de Girona, però vaja, tampoc ens hem d'imaginar això, que abans van anar per tot el territori ibèric ensenyant com es construïen les cases o com es construïa una muralla. A més, cal tenir en compte que amb anterioritat als grecs, altres pobles mediterranis ja van posar-se en contacte amb els ibers. Ja hem comentat abans que els fenicis van tenir una presència molt més llarga i molt més regular, fins i tot intensa, amb els ibers del sud de la península ibèrica, els fenicis o cartaginesos, i aquesta influència va arribar fins a Catalunya també. Cada cop van sortint més objectes fenicis, tot i que encara n'hi ha poca quantitat, en jaciments ibèrics, el qual ens demostra que amb anterioritat els grecs, els fenicis també van estar aquí, i fins i tot els etruscos, que provenien d'Itàlia. Per tant, aquesta influència grega sobre la cultura ibèrica, bé, hi hauria ser, però vaja, percentualment va ser una aportació escassa en el conjunt de la cultura ibèrica.
1: Els que sí que, per dir-ho com ho diríem avui, es pategen el territori, seran els romans quan arribin a Catalunya, no? Amb aquesta, si sí, al·luda la evangelització cultural dels grecs respecte als ibers és un mite, i respecte als romans hi ha un altre gran terme que més o menys coneix tothom que hagi passat per secundària, que és el tema de la romanització. Sí, si ens pots explicar una mica com afectarà a la cultura ibera a l'arribada dels romans, com serà una mica aquesta romanització, què canviarà a partir d'aquest moment?
0: Sí, com bé dius, no té res a veure la influència que va tenir minsa, que va tenir el món grec comparat amb la influència que tindrà el món romà sobre la cultura ibèrica. O sigui, el món romà substituirà en tota la península la cultura ibèrica, o diguem que agafarà els ibers i al llarg de 200 anys els aculturitzarà. És a dir, canviarà la seva cultura pròpia i imposarà la cultura romana sobre aquests pobles, no? I com ho van fer? Bé, els romans van arribar a la península ibèrica per culpa d'una guerra, perquè ells van decidir amb aquesta estratègia, la Segona Guerra Púnica, del qual ja hem parlat alguna altra ocasió en aquest programa, i un cop acabada aquesta guerra, de la qual la península ibèrica era un teatre

0: operacions, un mes, els romans van decidir quedar-s'hi. Van dir, home, doncs ja que som aquí i que aquest territori sembla interessant, doncs quedem-nos-hi. I a partir de llavors, a partir de l'any 218 abans de Crist, els romans comencen a pactar, o més aviat a conquerir, tots aquells espais geogràfics que havien ocupat els, no només els ibers, sinó també els celtes posteriorment, no? Un procés que durarà ni més ni menys que 200 anys, pràcticament, des del 218 fins a l'època d'August. Els romans aniran paulatinament ampliant les seves fronteres a Hispània, la que anomenaran Hispània, i, per exemple, entre aquestes, fruit d'aquesta confrontació, hi ha les famoses batalles contra Numància, per exemple, o contra els turdetans, contra els lusitans, no?, amb el famós Viriat, etc, etc. Però bé, tot aquest procés, de conquesta paulatina al llarg de 200 anys per part de Roma, que alhora no només conquereix, sinó que també va imposant la seva cultura, és el que coneixem actualment com a romanització, que també és un concepte que hem posat als historiadors per donar nom a aquest moment.
1: Molt bé, doncs com ja saben els nostres oients, en aquest programa d'estiu repassarem algunes propostes turístiques entorn al món Íber a Catalunya, concretament els jaciments dels Vilars d'Arbeca i el de Can Oliver a Cerdanyola, però aprofitant que tenim el Roger al telèfon, Roger, quins altres jaciments Íbers recomanaries per fer-hi una excursió aquest estiu, o quins indrets ens aconselles visitar si volem saber més del món Íber?
0: Doncs mira, sobre el món Íber, un dels jaciments, realment els Vilars d'Arbeca és un jaciment preciós, i el de Cerdanyola, el Can Oliver, també està molt bé, perquè a més han reconstruït una part del poblat i de més, no? I jo afegiria en aquesta llista, per exemple, l'Horta Park, o el poblat de la Ciutadella de Calafell, a Calafell, òbviament, que és un poblat únic, perquè des de fa molts anys s'ha intentat reconstruir completament utilitzant els mateixos mètodes i tècniques que utilitzaven els ibers. Per tant, en aquest cas es pot visitar un jaciment arqueològic, un poblat ibèric reconstruït, i el públic que hi vagi pot entrar dins les cases, pot posar el primer pis, pot veure quins útils i quins estris hi havia a dins de les cases. Es pot posar dins la pell d'un veritable ciutadà íber i entrar a la casa del cabdill del poble, a la casa d'un soldat, a la casa d'un forner, etc, etc.
1: Bé, aquesta és una molt bona recomanació, perquè a més és molt interactiva i molt didàctica, no? Potser seria molt recomanable per a aquells que vulguin viatjar en família, que vulguin portar nens, perquè és una experiència molt xula visitar amb canalla el jaciment, i a més després Calafell té platja, té també un bonic castell medieval, llavors és una bona experiència total, no?, per viatjar en família. Quins altres jaciments ens proposes?
0: Sí, aquest era el sud. Cap al nord hi ha el poblat d'Ullestret, al costat de la Bisbal d'Empordà, que és un dels jaciments ibers més grans que tenim a Catalunya. Era la capital del poble que vivia en aquella zona, i és un poblat important, té un centre també d'interpretació amb un museu, té unes muralles espectaculars, és un jaciment que encara s'està excavant perquè és molt i molt gran, normalment supera les 17 hectàrees, i és maco per passejar-s'hi, perquè més en segons quins llocs doncs estàs a sota els arbres, hi ha ombra, és bonic. Un altre jaciment cap a l'altra punta, molt proper als Vilars d'Arbeca, també hi ha el Molí d'Espígol. Molí d'Espígol era un altre d'aquests jaciments importants a Catalunya, la capital, en teoria la capital dels ibergets, tot i que no està massa clar, però aquest sí que no estic segur si està obert al públic o si s'ha de demanar però bé, això trucant al Museu d'Arqueologia de Catalunya, que tenen un apartat dedicat exclusivament als jaciments ibèrics, es pot consultar els horaris de visita i de més.
1: Bueno, això serien els deures d'estiu que des de les portes de Troia posem als nostres oients, no? Trobar l'horari d'aquest jaciment. Bé, Roger, moltes gràcies per la teva explicació del món íber i sobretot les teves recomanacions més turístiques. I bé, moltes gràcies i ens veiem la propera temporada.
0: Molt bé, encantat. Vinga.
2: Gràcies, adéu, Roger.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, per parlar del jaciment Íber dels Vilars d'Arbeca tenim amb nosaltres a la Maria Dolors Balaguer, bibliotecària de l'Arbeca i guia turística d'aquest jaciment. Benvinguda, Maria Dolors.
1: Hola, bones, gràcies per convidar-me.
0: Moltes gràcies a tu per dedicar-nos una estona. Els Vilars d'Arbeca, a la Plana de Lleida, és un jaciment Íber força típic, oi? Què és el que més ens pot sorprendre d'entrada als visitants?
1: Doncs la veritat és que la gent primer l'ha de descobrir, sàpiga que vol vindre a veure'l i quan arriba l'ha de trobar. El fet de que estigui col·locat en un lloc relativament pla, quasi de fondo, fa que els visitants quan arribin no sàpiguin ben bé el que trobaran. De fet, quan arriben a dins ja és una meravella. Però és atípic perquè està situat a la plana, en un lloc pla. Passant dels llocs elevats, de trobar un lloc elevat que seria el primer mitjà de defensa que tindrien. És diferent.
2: Sí, potser això és el que més sorprèn, no?, d'aquest jaciment, perquè estem acostumats, quan mirem altres jaciments íbers, a trobar-los a turons o en zones elevades, no?, per controlar el territori, i en canvi aquí trobem un jaciment tan magnífic i tan espectacular com el dels Vilars a la plana, no? Això ja d'entrada és...
1: Clar, i ens està parlant d'una gent que no els hi feia por la feina ni el treball, sinó que van decidir quedar allí obviant els llocs elevats, però comportant un gran treball, el fet que es van haver de defensar per totes bandes. El jaciment és molt petit, però les tres quartes parts de tot el jaciment, tres quartes parts, són sistemes defensius exageradament exagerats, vull dir, per dir-ho així una miqueta a l'engròs, és tot molt exagerat, i penses, però aquesta gent que feien? Només treballaven? Sí.
2: Sí, si ens pogués explicar una mica més aquests elements defensius exagerats per abans d'anar i fer-nos una idea de què ens trobarem.
1: Sí, bé, doncs primer que tot és un jaciment de forma circular, té una muralla de 5 metres de doblada tot al revoltant, té 12 torres massisses, és a dir, estàs veient un castell com molt modern. Després tindrà un sistema defensiu a continuació d'aquest que està en casa dins, que són un petit talús, una petita pendent a tot el revoltant, amb una gran filera de pedres plantades que fan que l'enemic, quan vulgui entrar, sempre hagi de mirar a terra, perquè són pedres petites. És a dir, si tu no mires a terra, quan arribes a peu de muralla ja t'has fet molt mal, perquè hauràs entrampossat amb un munt de pedres. I posteriorment, aquest pendent es cobrís, desapareixen les pedres perquè queden cobertes per sedimentació de vengudes d'aigua, i el que fan és obrir un fossat primer i un altre fossat grandiós posteriorment, que la part més estreta d'aquest fossat té 17 metres d'amplada, la part més ampla 25, és a dir, has de saber nedar. Un fossat que funciona amb 2 metres d'aigua, així que tu entres i dius, bueno, entro o no entro? La veritat és que els arqueòlegs nostres sempre han dit que tanta defensa, més que això, és dissuasió, dissuadir l'enemic que entri. I si voleu entrar, entreu, però us costarà.
2: I també és una mostra de capacitat, no? Una mostra de poder, sí. Més que no de només poder, de defensa, sinó de prestigi, no? Fins i tot.
1: Clar, a l'entorn li està dient això, no? Nantre és molt xulós, mira, estem aquí dintre, si voleu vindre, veniu, però abans d'arribar a peu de muralles que ja us haureu fet molt mal. Per tant, heu de ser molt amics nostres per entrar aquí dins. No seria com la Troia de la Troia, seria una Troia diferent, una Troia que només hi pots entrar si et deixa d'entrar, no perquè vulguis.
2: I més o menys quina seria la cronologia del jaciment?
1: La cronologia, sí, doncs mira, el jaciment calculen de les proves que fan del carbó 14, que es comença a construir a principis del segle VIII abans de Crist i s'abandoni al cap de 400 anys de viure ininterrompudament i fent sempre obres i grans reformes i grans canvis al cap de 400, a finals del segle IV. És a dir, només hi viu 400 anys, que déu-n'hi-do, però que encara no entenen ara com se va poder abandonar una obra tan important. Però bueno, la gent canviem.
2: Sí, no, clar, sorprèn, no?, que després de tanta feina per erigir aquest jaciment, bueno, aquest jaciment, no?, perquè en aquell edifici mastodòntic...
1: Va ser abandonat, no va ser destruït, això és el curiós, no?, que penses, bueno, la gent se va cansar de viure allà. A veure, si ho analitzem avui modernament, bueno, i fa uns quants anys i bastants anys, ha passat el mateix, vull dir que la gent ha anat abandonant els pobles petits perquè no tenen serveis, perquè no hi ha bona comunicació, perquè no es moda viure en llocs petits, ara es torna a posar de moda. però abans, durant uns anys, els pobles petits se van abandonar, ells van fer el mateix, van anar a buscar un lloc més gran per poder tenir més coses, més amics, més comunió amb la gent, no ho sé, no ho sabem. La veritat és que sabem molt poques coses d'aquesta gent, només sabem que van construir allò i qui eren, de què feien, quin tipus de govern tenien, encara no ho sabem. Saps quan ho sabrem? Quan trobarem la necròpolis, que encara ens falta trobar-la. En aquell moment sabrem moltes coses d'aquells personals.
2: I a més la història no només del jaciment, sinó de la descoberta del jaciment també és força curiosa, no? Si ens pogués explicar, sí, una mica, bueno, com surt a la llum el jaciment.
1: Sí, aquest jaciment és un turó, bueno, és un turó que tenim al mig dels camps, que es conreien, hi ha arbres plantats, hi ha ametllers en aquell moment, però arriba a principis del segle XIX, a finals del segle XIX i a principis del segle XX arriba aquí, a la nostra terra, a les Garrigues, al canal d'Urgell. En aquell moment tot el territori canvia la fesomia perquè s'ha de replanar per poder regar. És en aquell moment que aquests turons petits desapareixen, s'arrebaixen, i en el moment de rebaixar queden unes restes que els pagesos ne parlen o no en parlen, perquè clar, si comencen a explicar que hi han trobat molins d'ibèrits, que han trobat tenalles, que han trobat, callen bastant, però al pas dels anys i potser les criatures han sigut, jo parlo de les criatures, jo sóc gran, però quan érem petits, jovenets, el que fèiem era anar a jugar, ara no ho fa tant la gent, però en aquell moment anàvem a jugar i no jugàvem al peu de casa, sinó que sortíem als camps i anàvem a jugar en aquest lloc perquè hi havia uns grans tresors per nosaltres. Hi havia moltes pedres, evidentment, hi havia molts animals, i teníem aranyes, i teníem serps, i teníem sangartilles, i teníem punxes, i teníem coses de perill, que avui són perilloses. I a més hi trobàvem trossos de terrissa que eren gregues i que nosaltres trobàvem meravellós. Aquests trossos de terrissa amb els anys van anar recollint i es van portar a l'Emili Junyent, el nostre director del jaciment, i aquell va dir que això és interessantíssim, però només el que havien trobat. Amb el pas dels anys van començar a excavar, i la cosa ha sigut, és impressionant. Jo conquip en aquest jaciment des del principi, quan no era res, quan dic res que res, i el veig ara, la veritat és que cada dia quan obro les portes és que m'emociona veure-ho, de veritat, és preciós.
2: Bueno, perquè
1: és que m'encanta explicar-ho.
2: Bueno, perquè al final també és viure la història, no? I és veure com canvia una mica el que explicaves, sí. No? Aquell lloc on jugaves de petita que no era res, de cop i volta era un gran tresor amagat.
1: Ara és un tresor, exacte, aquesta és la paraula. A dins de la terra vam trobar un tresor amagat i la veritat és que és un gran tresor. I encara el que falta, perquè fa 32 anys que estan treballant i ha fet un canvi magnífic, però a més encara queda per excavar un munt.
2: Sí, més o menys...
1: Informació que surt.
2: Sí, més o menys, sí. quan porten excavat?
1: Comporten, mira, sempre diuen que hi havia un moment que n'és que ja falta excavar el 80%, jo sempre dic que en aquest moment encara falta excavar el 40%, vull dir que queda un munt, perquè tota la zona de la necròpolis, tota la zona dels accessos de l'aigua, l'entrada de la porta nord, però us explico coses que si no les veieu t'està explicant ella, no? Però és de veritat que queda molt per fer encara, i ho farem, si Déu vol, i tant, si ho farem.
2: Molt bé, i de tot això, del que ja s'ha excavat, quins elements interessants s'han tret a la llum? Si ens poguessis fer 5 cèntims del més espectacular o del més...
1: Més espectacular és tota la fortalesa, sí. Vull dir, tu quan arribes allà i a la veus penses, què passa aquí, no? Que guapo, que hi ha aquí dins. Tens totes les muralles tancades, tens totes les torres, hi ha un gran bocí de Can Frisó amb pedres plantades, entrem a dins i trobem la cisterna, que és espectacular. És que penses, amb els mitjans que tenia aquesta gent... I tot el dia devien estar treballant, a part de que en la zona que estan ells assentats no hi ha ni una gota de pedra, i allà hi ha pedra a punt de pala, n'hi ha un munt de pedra, i penses, d'on la trauen tanta? Doncs l'havien de buscar. Estan parlant d'una gent que era molt treballadora, molt intel·ligent, molt pacífica, molt tranquils, encara que siguin tan defensors, que es defensin tant, sempre estàs pensant en l'enemic, no? Perquè dius, oh, és que els atacaven. No, més que res era un acte de soberbia sobre el territori, no? De dir, ah, som bons nantres, mira què podem fer, o què hem fet. No, és molt complicat explicar el que ells pensaven, perquè no té res a veure amb el que pensem nosaltres.
2: No, sí, moltes vegades ja ens costa intentar entendre què pensen els nostres veïns o la gent que viu amb nosaltres, com podem intentar saber què pensava un poble de fa gairebé 3.000 anys, no? Hi ha també un element molt, molt curiós, que són els cavalls, no? Que s'han trobat fetos de cavall, és una cosa també molt, molt pròpia d'aquest jaciment.
1: Exacte, és que és un tema, el tema dels cavalls, sí que n'hi havia, però no en tenia tothom, era una eina de prestigi, tindre un cavall era ser molt poderós, el rei, el jefe, el general, el que era més ric tenia un cavall, però els altres tots anaven a peu. Llavors, el curiós ha sigut que dins el jaciment, com a ritual, com a ofrendes rituals als déus, hem trobat fins avui 16 fetos de cavalls. Això vol dir que són animals honorats, evidentment. Això vol dir que tenien manades de cavalls, no?, i augues que havien de parir i esperaven, doncs, que, bueno, ho esperaven. La veritat és que hem trobat fetus que són avortaments naturals, avortaments provocats, que això ja és una altra història, però fins i tot hem trobat fetus sacrificats, és a dir, han obert el ventre de la mare per treure la criatura. Devien estar molt bé amb els déus perquè els hi feien unes ofrenes precioses. No sé si m'explico.
2: Sí, sí.
1: Queda una miqueta així, però bueno, sí.
2: Molt bé, doncs ara imaginem que som una família d'oients que hem escoltat aquesta petita panoràmica dels Vilars i aquest estiu tenim ganes d'anar a visitar-lo. Explica'ns una mica com ho podríem fer, quins horaris de visita hi ha, si hi ha visites guiades, activitats al voltant del jaciment, una mica tot el que necessitem conèixer si volem apropar-nos a l'Arbeca a veure aquest jaciment magnífic.
1: A veure, sí, no, que s'heu d'apropar, heu de venir, sense falta. Aviam, mira, tenim el jaciment obert tot l'any, els dissabtes i els diumenges, els dies vermells, que dic jo, els dies de festa, que és quan treballem més, i fem visites als matins. Ara l'estiu s'obre també a la tarda, un parell d'hores, però jo sempre recomano els matins perquè fa més fresca. De les 10 del matí fins a les 2 del migdia. A les 12 del migdia sempre hi ha visites guiades. Aquestes són oficials ja. Tu vas allí, no tens cita prèvia i fas aquella visita guiada. Però també pots trucar a l'oficina de turisme al 973-160-182 i allí parlaràs amb la Marta, que és la noia que es cuida de l'oficina, i ella us explicarà el que són visites concertades durant tota la setmana, tots els dies de l'any. Si hi ha el grup suficient, un grup major de 7 persones, se fa visita guiada. I si no, doncs no es pot fer, perquè doncs no, el dia de setmana no obrim. Però bueno, se fa de tot aquí. Vull dir, la gent, nos acollim a tots. Mos agrada que vingui, que la gent que tingui interès de vindre, doncs que vingui de veritat. Estem encantats. Sí.
2: Molt bé, i ja que som a l'Arbeca, ja que ens hem desplaçat a veure aquest jaciment, deixem un segonet, ni que sigui als Ibars a part. Què més ens podies recomanar a la nostra escapadeta al Pla de Lleida per acabar de redonir el dia?
1: Sí, l'escapada no deixa un dia, deixa dos dies gairebé, perquè tenim molt material per ensenyar. A veure, tenim unes visites al casc antic que es fan en els matins i es veure l'església, tenim un molí antic d'oli que funcionaria ara mateix, tenim les restes del castell, tenim pujar els campanars, que és molt important, tot el casc antic amb els seus perxes, les seues històries de famílies, les anècdotes, és molt bonic. Anem cap a fora, tenim un lloc de pícnic, que és una capella romànica, que està a 4 quilòmetres, que hi ha gent que ho fa a peu. Tenim un altre lloc, que és una font romana, que està als peus del poble mateix. És que són llocs per veure, perquè explica una mica la història d'aquest territori, no?, que és el que anava passant al llarg de la història. Tenim unes restes d'un santuari dedicat a Santa Caterina, que també és molt típic. Hi ha una vista espectacular del poble. D'on va d'arribar i toca un aire, hi ha una pau. És que el que quasi despatxem aquí és la tranquil·litat i la pau. I aquest sol que ara mos està matant. Sí, aquests dies mos està fent molt mal, però bueno, també l'aguantem.
0: Molt bé, doncs, Maria Dolors, ja hem acabat l'entrevista. Pues vale. La veritat és que els nostres oients segur que han pres nota de tot el que has dit, i la veritat és que nosaltres et diríem que si segueixes explicant les coses des del cor i des de l'emoció amb què ho has fet, la veritat és que es transmet molt les ganes de fer aquesta escapadeta a l'Arbeca, visitar aquest jaciment i a conèixer la zona, eh? Moltíssimes gràcies, Maria Dolors.
1: Escapeu-se i gràcies a vosaltres.
0: Vinga, bona tarda. Bona tarda, adéu. Moltes gràcies.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Molt bé, doncs per parlar d'aquest segon jaciment en el dia d'avui, aquest segon jaciment Íber, del poblat de Can Oliver a Cerdanyola del Vallès, tenim amb nosaltres el responsable, el Joan Francesc Ferrer. Benvingut, Joan Francesc.
1: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres per parlar d'aquest jaciment ibèric de Cerdanyola, com dèiem, i et volíem fer una sèrie de preguntes per intentar doncs, conèixer més a fons aquest indret. Aquest poblat ibèric de Can Oliver abarca molts segles d'activitat, des del segle VI fins a l'any 50 abans de Crist. Joan Francesc, ens podries explicar per quines èpoques d'activitat ha passat aquest poblat?
1: Precisament la base cronològica que acabes de dir abasta tot el món ibèric, és a dir, des de la seva formació fins a la seva desaparició. Per tant, Can Oliver és testimoni de, des de l'aparició del que podríem anomenar urbanisme, les estructures de tipus urbà a la zona de central de la costa catalana van vinculades a l'aparició del món ibèric, a l'aparició del comerç amb els pobles mediterranis, a la consolidació d'aquest comerç i a una creixent activitat comercial amb intercanvis a llarga distància, a la consolidació de les estructures polítiques i econòmiques d'aquest món ibèric i una etapa final que seria la presència romana a partir del 218 i que implica, diguéssim, el principi de la fi del món ibèric. Però, diguéssim, que en tot aquest panorama, el poblat de Can Oliver, que de fet no és un, sinó que serien com a mínim quatre poblats sobreposats, és una mica com el que tenim sota la plaça del Rei a Barcelona, però a l'aire lliure, és a dir, quatre poblats sobreposats una sobre l'altra, el que abastaria són tots aquests moments de l'evolució de la cultura ibèrica que ja està, diguéssim, imbricada íntimament amb la història del que està passant a la Mediterrània.
0: Déu-n'hi-do. En aquest poblat, quines són les, quines diries que són les parts més representatives? Quin tipus de restes ens trobarem si anem a visitar aquest poblat?
1: Home, cal diferenciar dues coses, diguéssim, les restes constructives per una banda i després les restes materials, diguéssim, els objectes, no? Des del punt de vista de les estructures constructives, possiblement una de les coses que crida l'atenció és l'existència d'un fossar defensiu. El jaciment està voltat per un mur de tanca, reforçat amb torres, i està voltat per un fossar excavat en uve, és a dir, el que veiem, la típica imatge que tenim del fossar d'un castell, doncs en uve, que servia com a obstacle per accedir a la base dels murs del poblat. Hi ha un accés, una porta, que nosaltres li diem la porta sud, que és un tipus d'estructura que és típica de la Gàlia. Hi ha un jaciment prop de Besia que es diu Encerune, que té una porta calcada a la nostra, i curiosament una de les portes del gran jaciment de la ciutat ibèrica de Burriac, més que de poblat, de la ciutat ibèrica de Burriac, era d'aquest estil, que és com si els oients tenen la imatge mental de les torres de Montblanc, que és una torre que tu entres per sota, doncs la porta seria més o menys similar, on tenim cases amb habitacions, carrers, clavegueres. I des del punt de vista de les restes materials, doncs tenim una de les millors col·leccions de material ibèric de Catalunya.
0: Ostres, hi ha alguna peça, diguéssim, destacable en aquesta col·lecció de materials?
1: Home, n'hi ha diverses. Per exemple, cal tenir en compte que el museu, malgrat hi ha materials d'altres jaciments ibèrics menors excavats a l'entorn de Can Oliver, el percentatge més important de material prové de la pròpia excavació del poblat. Però, per exemple, tenim els exemples d'escultura zoomorfa més septentrionals del món ibèric. Tradicionalment es creia que l'escultura ibèrica, al seu límit de distribució al nord de la península, era el riu Túria. Doncs Can Oliver, amb un cas molt específic a Puntós, a Girona, però que segurament té més a veure amb la Gàlia que amb el món ibèric, són els dos únics exemples d'escultura exempta que hi ha a Catalunya. Per altra banda, tenim, per exemple, que ha aparegut en un poblat un fragment d'estela, una estela ibèrica, que això ens fa pensar tant l'escultura com l'estela, que a prop tenim a la necròpolis, la qual cosa referma la importància del poblat. I després tenim un repertori impressionant de ceràmiques, doncs des de ceràmiques d'importació, àmfores que venen del centre de Mediterrània, al nord d'Àfrica, península itàlica, peces que venen de Grècia, del sud d'Itàlia, és a dir, fins i tot dels Alps, un repertori de materials, a més, de diferents èpoques, excepcional.
0: Això ens fa una idea del paper central que jugava aquest jaciment en el seu temps, i clar, la història és que després també va jugar fins i tot un paper en època al medieval.
1: Sí, bueno, això passa en altres llocs, per exemple, els que coneguin Roda de Ter, el poble d'en Martí Pol, allà també hi ha un jaciment, el que va ser un jaciment que bàsicament aquest és medieval, però que està sobre un jaciment ibèric. El lloc és un lloc ben triat des del punt de vista estratègic, i el que es fa és ocupar medieval. El mateix passa a la Penya del Moro, a Sant Just d'Esvern. En el cas de Can Oliver, que en època comtal, sobre el segle IX, tenim datacions radiocarbòniques, aproximadament, el que es fa és, sobre les restes d'un baluart d'època ibèrica, es construeix el que en un document del cartulari de Sant Cugat sembla que és un castellum, entre cometes. No ens hem de confondre amb un castell, allò de les cúpules on hi ha la princesa, sinó un lloc de vigilància on hi ha, doncs, una petita comunitat. De fet, hem localitzat un parell de fons de cabana, unes quantes sitges, que a més no tenen absolutament res a veure amb l'època ibèrica. Nosaltres sempre expliquem que vivien millor els ibers del segle IV abans de Crist que la gent d'això de l'any 1000.
0: Bueno, ja hem parlat una miqueta d'aquesta història del jaciment. Ens podries parlar també una miqueta de quan van començar les excavacions, quan es va trobar aquestes restes? No sabem si hi ha potser algun moment clau en la història de l'excavació d'aquest indret?
1: Mira, les restes, de fet, es coneixen de molt antic. De fet, el 1919, amb Boix i Pere, ja en el seu llibre La prehistòria catalana cita que aquí hi ha restes ibèriques, però no és fins l'any 54 que s'excaven. El que passa que amb el creixement, diguéssim, urbà de l'entorn de Barcelona, part de l'indret on es troba el poblat s'urbanitza. Es construeixen cases, es fan explanacions, es construeix un dipòsit al cim del turó, fins que fins i tot el doctor Sant Martí, que fa la seva tesi doctoral sobre els laietans, diu que Can Oliver és un jaciment que està destruït. Què passa? Que l'any 86, visitant-ho amb un grup d'estudiants, es sembla que hi ha unes restes. Es fa una excavació per tal de veure si realment quedava alguna cosa, i des d'aleshores fins avui. És a dir, portem pràcticament excavades 2 hectàrees de poblat.
0: Déu-n'hi-do. També tenim el museu des de l'any 2010. Pels qui som de Cerdanyola, doncs hem de dir que tenim un museu de primera a la ciutat, cosa que ja feia temps que, doncs, es demanava, perquè de fet la museïtzació és excel·lent i és sens dubte una visita obligada si passeu per Cerdanyola en aquests programes que estem fent de les Portes de Troia d'estiu, on estem recomanant contínuament, doncs, als nostres estimats oients que s'apuntin totes aquelles possibles sortides aquest estiu. Doncs aquest museu i evidentment el poblat ibèric de Can Oliver a Cerdanyola, doncs, és una visita, com us estem dient, bastant, bastant interessant. Joan Francesc, d'aquest museu què no ens hem de perdre si passem per aquí?
1: Home, mira, visitar el jaciment és tuit. Hi ha gent que li fa cosa a vegades en... Jo els recomano que perdin la por i que entrin a l'exposició permanent. I una altra cosa que també els sorprendrà és la reconstrucció d'edificis. que hi ha situat dins del jaciment, ocupant una zona que s'havia malmès durant la construcció del dipòsit d'aigües. El que hem fet és, a partir de les dades arqueològiques obtingudes a l'excavació, tres edificis dels quals es poden veure les restes, els hem reconstruït, és a dir, tu entres a l'interior i estan museïtzats, en la qual cosa ja no és una qüestió de realitat virtual, sinó que realment entres en un espai, tal amb les dimensions que tenia en època ibèrica, i amb les, bueno, amb les, fins i tot a l'interior està rebocat en fang, és a dir, que és una idea molt, molt, molt precisa de que era una casa que és diferent els fonaments o les bases dels murs que realment entrar-hi, és a dir,
0: molt bé,
1: és una experiència. Per tant, jo recomano això, doncs, dedicar-hi un parell d'hores i veure l'interior i dedicar-se a veure l'exterior en calma.
0: Molt bé, doncs finalment, Joan Francesc, felicitar-vos perquè el passat mes de febrer el Museu i el Poblat Ibèric de Can Oliver va ser declarat BECIN, que això són les sigles de Bé Cultural d'Interès Nacional. Què suposa aquest reconeixement? Creus que pot obrir la porta a noves excavacions futures per la zona i seguir descobrint una mica el llegat dels ibers laietans? Què creus que pot aportar aquest BECIN?
1: Home, d'entrada, la declaració de BECIN el que ve a ser és un reconeixement, diguéssim, és com un, si li vols dir així, un segell de qualitat. Vol dir que el govern, diguéssim, l'administració reconeix que aquest bé és un bé rellevant dins del conjunt de béns del patrimoni cultural d'un país. Per tant, diguéssim, és com un reconeixement a uns anys de feina. Abans parlàvem de que això l'any 86 ningú donava un duro perquè en aquest descampat hi haguessin les restes de la qualitat i de l'extensió que avui tenim a l'abast de tothom. Què representa? Doncs, a part del reconeixement, en certa manera és com formar part de la primera divisió del patrimoni cultural d'un país, és a dir, a l'hora de, per exemple, demanar ajuts a Europa o de demanar determinats ajudes o subvencions, doncs ser BECIN et situa, diguéssim, en una posició, si vols dir així, d'avantatge o avantatjosa. Per l'altra banda, no deixa de ser també un element de projecció a través de Patrimoni de Catalunya i tal, de la ciutat.
0: Sí, sí.
1: Mira, aquest matí parlàvem de que aquest cap de setmana han passat per aquí alemanys, russos i gent de Puerto Rico, o sigui,
0: Déu-n'hi-do,
1: que fins i tot, sí, és a dir, ben variat, no? Perquè feien broma amb la noia que tenia al públic de que avui era, que havia practicat força anglès aquest cap de setmana. Doncs una mica que també serveix per això, sí, no, clar, per posar Cerdanyola al mapa, no? És a dir, tot ajuda, perquè hem de tenir en compte que tenim un monstre al costat, que és Barcelona, però nosaltres tenim una cosa que Barcelona no té, que són restes ibèriques.
0: Molt bé, doncs Joan Francesc, queda apuntadíssima aquesta visita per als nostres estimats oients que vulguin atansar-se a Cerdanyola, visitar aquest museu i poblat ibèric de Can Oliver. Moltíssimes gràcies, Joan Francesc. Gràcies per la feina que esteu fent a aquest poblat ibèric i moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs fins aquí a les portes de Troia d'avui, amb aquest passeig pel món Iber a Catalunya. Han sigut 5 programes on hem repassat diferents indrets de Catalunya, diferents propostes culturals perquè aquest estiu, doncs, qui ho desitgi pugui compartir moments de la història amb moments de les seves vacances. Ens acomiadem amb aquest spin-off de la temporada regular de les portes de Troia, amb aquests 5 programes que carinyosament li hem volgut dir a les platges de Troia, però que evidentment, doncs, de platja poc que trepitjarem amb aquests viatges. Moltes gràcies, Oliver Vergés.
2: Moltes gràcies i fins la pròxima temporada.
0: Moltíssimes gràcies, l'Alberto Retxe.
3: A tu i bon estiu.
0: Moltíssimes gràcies també al Salva, tota la temporada amb nosaltres al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem de nou al setembre amb les piles recarregades amb una nova temporada de les Portes de Troia.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Èxits un rere l'altre.
7: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
8: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
6: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.

0: i la jornada torna a estar marcada bàsicament per un temps que s'ha de mantenir estable i assolellat. Si bé aquesta tarda i a diferència d'aquests últims dies tindrem alguns núvols, seran de tipus alt, de tipus mitjà, fins i tot cap al Maresme Nord, però en qualsevol cas núvols poc importants que no han de deixar cap mena de precipitació. A banda d'això, els vents bufaran molt fluixos aquest matí, més variables del sud-oest cap al sud del Maresme, del nord-est cap al nord de la comarca, i aquest migdia i tarda predominarà el vent de llevant, de l'est, una mica més fresquet que ahir. Per tant, les temperatures màximes no pugen tant. Per cert, que déu-n'hi-do, ahir les màximes fins a 34 graus a Dosrius, a Can Rasclet el Far, fins als 33 graus gairebé, 32 amb 7. Concretament la temperatura màxima de Mataró, una temperatura que no havíem assolit durant un mes de maig en aquest municipi, des que tenim dades, i per tant doncs una temperatura altíssima. Temperatures que van superar els 30 graus, podríem dir que a tota la comarca, fins i tot a primera línia de la costa. D'entrada avui, com dèiem, temperatures que baixen una mica, d'una jornada però que es presenta estable, avui divendres, i aquest cap de setmana en general continuarem una mica en la mateixa línia. Si bé hi haurà nuvolades de tarda, que demà al vespre podrien deixar alguna gotellada al Maresme Nord i també de cara al vespre del diumenge. Però en general seran fenòmens puntuals, menys calor aquest cap de setmana, sobretot demà dissabte. També és veritat que augmenta la humitat i per tant la sensació de xafogor continuarà força marcada. Però bé, com dèiem, un cap de setmana força tranquil i càlid, però no tant com han estat les últimes hores. La setmana vinent la començarem amb el pas d'una línia frontal que sembla serà poc activa i que ens passarà dimarts amb alguns ruixats, conjunt febles i poc destacables, tot i que almenys baixaran una mica les temperatures.
1: Més informació.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: gestió de sol·licituds. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre i a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica en la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament i d'altra banda presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat. Per formalitzar la petició, caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. I Santa Susanna torna a ser l'epicentre d'un festival neonazi aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, Santa Susanna acull el festival Chaos in the Sun, una trobada internacional vinculada al moviment d'extrema dreta i a l'escena musical RAC, Rock Against Communism. L'esdeveniment es durà a terme avui i demà en una finca privada llogada des de fa 10 anys pel club de motoristes Paunis. Davant la celebració del festival, la CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra acusant tant l'Ajuntament com la Generalitat de deixadesa de funcions i inacció. La formació sosté que l'acte s'està duent a terme sense les llicències i assegurances obligatòries que marca la llei. A més, la CUP ha demanat la suspensió cautelar dels concerts i que s'investigui els organitzadors per possibles delictes d'odi i d'enaltiment del franquisme. En aquesta mateixa línia, el grup de l'oposició Unitat per Santa Susanna també ha criticat la postura de l'alcalde, assegurant que sí que existeixen mecanismes legals per aturar l'esdeveniment. I és que Joan Campolier, l'alcalde de Santa Susanna, reitera que el consistori no té cap relació amb la festa i que no disposa de cap eina legal per impedir que uns privats a casa seva facin una trobada sempre que no alterin el clima de convivència. Campolier també ha defensat que en altres edicions no s'ha produït cap desordre públic i que els assistents es desplacen majoritàriament en autobusos des de localitats properes on s'allotgen, com per exemple Calella. Aquest festival destaca per la seva discreció, ja que la ubicació exacta no es fa pública a xarxes socials per mantenir el caràcter privat de l'esdeveniment. A banda de partits polítics, la plataforma antifeixista de l'Almaresma s'ha manifestat en més d'una ocasió per exigir la cancel·lació d'una trobada que consideren intolerable. Aquestes notícies i més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Gimnàs per la gent gran.
2: Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries,
4: i de Ràdio Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
5: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
6: El regidor no adscrit, Martí.
5: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
7: Tenim la millor música només per tu.
8: Èxits.
7: Un altre a Ràdio Palafolls.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93-761-4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Bon dia, són les 11. L'AMPA de l'Institut Font del Ferro presenta Casi Gris Tirando a Negro, una seqüela musical de Gris. Aquest cap de setmana el teatre s'omplirà de música i records amb l'estrena de Casi Gris Tirando a Negro, la nova aposta teatral de l'AMPA de l'Institut Font del Ferro. L'obra és una proposta que imagina què ha passat amb els protagonistes del clàssic Gris 30 anys després dels fets de la pel·lícula original. L'argument de l'obra ens transporta 3 dècades enllà del final de la història d'amor entre Denis Zuko i Sandy Olsen, amb un guió original adaptat. El musical explora com han envellit els personatges. Alguns segueixen junts, altres s'han separat o s'han quedat sols, oferint així una versió lliure i amb sentit de l'humor del mite de finals dels 70. En aquesta ocasió, els papers principals s'han intercanviat respecte al que seria habitual. Tot i el pas del temps i els canvis físics, l'espectacle manté l'essència amb la presència de les Pink Ladies i els Scorpions. L'espectacle inclou 7 coreografies amb els números musicals clàssics que el públic reconeixerà fàcilment, com per exemple el famós Gris Lightning. Des de l'organització han detallat que aquesta funció serà especialment emotiva perquè està dedicada a la memòria de Montserrat Caimel, un dels membres fonamentals del grup encarregada de les decoracions, que va deixar-nos fa poc. Després d'un assaig general, aquest divendres a porta tancada per familiars i alumnes, les funcions obertes al públic seran dissabte i diumenge a les 7 al teatre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Cafè de Palafolls i al Sindicat. Cal recordar que no són numerades, per la qual cosa es recomana arribar amb temps. Aquest musical marca un punt d'inflexió per la companyia, perquè els fills dels membres de l'AMPA ja s'han fet grans. El grup és per això que ha decidit evolucionar i a partir del mes vinent continuaran la seva activitat sota el nom de Diver Teatre, amb nous projectes ja de cara a la Festa Major. Aquesta notícia i moltes més les teniu disponibles ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 29 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I obrim agendes avui parlant de Palafolls i destacant aquesta passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís que organitza la biblioteca dins el projecte Parcs i Biblioteques Naturalment. Serà demà dissabte 30 de maig a partir de 9:45 del matí. El punt de trobada serà l'església de Sant Genís de Palafolls. Per poder-hi participar fa falta una inscripció prèvia a través de bealta.palafolls.em@diva.cat. Busquem d'altres propostes culturals. Demà al vespre també hi ha el sopar de fi de curs del Casal de la Dona de Palafolls. Un moment per compartir al centre del nostre municipi, a la gespa davant del Casal d'Avis, al punt de les 8 del vespre. Després també amb música per poder ballar. I aquest cap de setmana tenim musical al nostre municipi, al Teatre de Palafolls. La Fadalies Font del Ferro representa Casi Gris Tirando a Negro, una versió del mític musical Gris que es farà a les 7 de la tarda, els dos dies, amb entrades disponibles a diferents comerços de la zona, però també en cas que en quedin abans de començar la funció al Teatre de Palafolls.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, que tot just avui comença amb les diferents propostes de la 89a edició del Memorial Solidarity Park. Es faran diferents propostes durant tot el cap de setmana. Aquesta tarda, per exemple, a les 6, hi haurà la inauguració oficial a la biblioteca i la inauguració de l'exposició col·lectiva d'artistes iraquians al llegat dels brigadistes internacionals del món àrab. A part, també presentacions del llibre o a partir de les 9 del vespre a la Barretina Vermella, el concert inaugural. De cara al cap de setmana, com dèiem, més propostes, per exemple, demà dissabte, durant el matí, a les Peixateries Velles, al Mercat d'Entitats i Associacions, concert també de cantautors o la proposta d'art en viu amb la participació d'artistes iraquians. A la biblioteca hi haurà diferents presentacions de llibres o també a l'Arxiu Municipal la presentació de l'exposició Invisibles però Decisives, Dones a la Guerra Civil i a la Batalla de l'Ebre. A la tarda hi haurà diferents taules rodones també a l'arxiu o a 8:15 del vespre la cerimònia de la inauguració dels nous Ulls de Bou. A la nit és el moment dels concerts. De Malgrat de Mar també apuntarem a l'agenda cap de setmana de proposta teatral, tant avui com també el cap de setmana la Magnòlia puja dalt de l'escenari del Centre Cultural per representar Pijama, una comèdia que es podrà veure aquest vespre a 9:15 i a les 7 de la tarda tant dissabte com diumenge al Centre Cultural.
0: No t'ho perdis.
1: A part, també, una proposta més del municipi, i és que la jornada d'avui també es celebrarà la tercera jornada gluten-free a partir de 6:15 de la tarda a les Peixateries Velles. Del municipi de Calella apuntarem també diferents propostes per aquest cap de setmana. Durant tot el cap de setmana al pavelló del Parc del Mau hi haurà les finals de la Copa d'handbol, però també demà a les 12 del migdia a la biblioteca Can Salvador de la plaça s'hi farà la presentació del llibre El retrato de Clara, de Mercè Marçal. A part, de cara al vespre, a les 7, a la plaça Conrad Prat, música i mostra de cuina llatinoamericana a càrrec de l'associació Maresme Latino. Un parell de propostes per diumenge. A partir de 11:45 del migdia, al passeig de Manuel Puigverd, hi haurà la celebració del 25è aniversari de l'associació Sant Quirze. I a les 6 de la tarda, a l'auditori Josep Maria Terri Cabres, nova sessió de Cine Xics, en aquest cas presentant la pel·lícula Ernest i Celestine, Contes de Primavera.
0: No t'ho perdis.
1: Si busquem més opcions culturals, ens centrem ara en el municipi de Tordera. Demà dissabte, per exemple, i dins la Setmana de la Natura, organitzen la proposta La Biblioteca et porta al parc, una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera que començarà a 9:45 del matí per adults i famílies, això sí, sota inscripció prèvia. I diumenge tindrem classe de Zumba amb Twirling Vila de Tordera. Serà a partir de 11:15 del migdia al pavelló dels Països Catalans. Acabem i ho fem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquesta nit, últim concert dins el cicle Concerts Música a l'Esperança, a les 10 del vespre, a la Capella de l'Esperança, és el torn de Ferran Pisà, que presenta 1.620, les entrades a 12 euros abans de l'inici del concert. I del cap de setmana, també destacarem, comèdia, Res és el que sembla, amb l'entitat Fem Teatre, que representa avui i demà diferents propostes teatrals al Teatre de Blanes. Per últim, acabarem destacant que també aquest cap de setmana celebren les festes del barri dels Pins, amb diferents propostes organitzades per l'Associació de Veïns.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Més...

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No passaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Bon dia, són les 12. La Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Wash. La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social en el nostre municipi. Aquest dissabte, l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Redpoint al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Redpoint ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wash Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Redpoint, la botiga incorporarà col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wash i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per home i dona, roba de casa, pijames i bàsics i un ampli ventall de talles, donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçar la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls, que es donarà a conèixer molt pròximament. Teniu aquesta notícia i moltes més ja a la nostra web i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació a l'Informatiu Migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Si 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
3: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: La restauració del castell de Palafolls, finançada amb fons europeus Next Generation, ha finalitzat just a temps. Els treballs de remodelació de la fortalesa han acabat sobre el xiulet final per complir amb el termini dels ajuts de prop de 3 milions d'euros. El projecte ha permès descobrir elements històrics ocults, com sitges, la cuina del castell, un molí i una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Tot i que la fase europea ha acabat, el consistori continuarà amb fons propis fins a la tardor per adequar l'espai, amb una caseta de control i el tancament del recinte. La reobertura oficial al públic està prevista per l'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni.

0: Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. D'aquest divendres n'hi ha d'altres. El Departament d'Interior ha visitat Palafolls per abordar la dificultat de retenir els agents de la policia local. El director dels serveis territorials s'ha reunit amb el govern per conèixer la situació de debilitat que pateix el nostre municipi per la marxa constant d'agents. S'ha exposat que molts policies marxen a localitats més grans amb més recursos poc després d'haver sortit de l'acadèmia, impedint l'expectabilitat del servei. Davant d'aquesta problemàtica s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o la recuperació de la inversió en formació. I les famílies de Palafolls que necessitin una beca pel curs 2026-2027 pel menjador poden presentar les seves sol·licituds telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia a l'OAC encara fins al 2 de juny. És imprescindible que el tràmit es realitzi al municipi on l'alumne està empadronat, aportant la documentació necessària com el llibre de família o el DNI de tots els membres. Per aquells que no puguin fer la gestió ara, s'obrirà un segon termini al setembre i períodes mensuals a partir de l'octubre. Avui també parlarem de l'outlet social de Palafolls perquè s'amplia amb una nova botiga permanent del grup Red Point. La Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura aquest dissabte un nou establiment al carrer Major que es converteix en el novè punt de venda de la seva xarxa al municipi. A diferència de l'espai temporal que existia fins ara de la marca, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%. Aquesta obertura no només diversifica l'oferta comercial amb marques com Massana o Diaca, sinó que també permetrà seguir generant nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social. Avui també parlarem de cultura, perquè l'AMPA de l'Institut Font del Ferro estrena el musical Casi Gris Tirando a Negro al teatre. La producció és una seqüela lliure del clàssic Gris que imagina la vida dels protagonistes 30 anys després de la història original entre en Denny i la Sandy. L'espectacle compta amb 7 coreografies basades en números clàssics i està dedicat també a la memòria de Montserrat Caimel, una col·laboradora fonamental del grup que va morir fa poc. Les funcions seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda amb entrades disponibles. I finalment marxarem cap a Santa Susana, on hi ha controvèrsia per la celebració d'un festival neonazi en una finca privada aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, el municipi acull la trobada Caos in the Sun, un esdeveniment vinculat a l'extrema dreta internacional que se celebra en una finca llogada pel Club Paunis. La CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per deixadesa de funcions de l'administració. Per la seva banda, l'alcalde Joan Campolier manté que el consistori no té eines legals per prohibir una trobada privada si no s'altera el clima de convivència. Pel que fa al temps, aquesta tarda, a diferència del matí, apareixeran núvols alts i també núvols mitjans al Maresme Nord al final del dia. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 2 de component est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 29 i els 33 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que baixen fins als 33 graus i mínimes que pugen fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 29 de juny de maig del 2026 i ho fem parlant del castell perquè la restauració que està finançada per Europa ha acabat sobre la botzina. Ahir van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració de la fortalesa palafollenca, finançats amb prop de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini establert per les ajudes, que en un primer moment era el 31 de març, però que finalment es van prorrogar fins a finals de maig. Amb un gran esforç de tots els implicats i sobre el xiulet final, avui s'acaben d'executar els treballs previstos, que s'han allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi enorme respecte de com el coneixíem fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha expressat el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de moltes dificultats. Alemany ha explicat que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo, un procés que ha requerit finançament addicional per part del consistori per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus.
1: Bé, després de molt patiment i de moltes dificultats, s'acaba aquesta part finançada pel Next Generation, que és important també matisar aquest aspecte perquè producte també de l'evolució de l'obra i sobretot també dels resultats de la part arqueològica, no? S'ha hagut de reconfigurar el projecte, modificar, presentar, que l'aprovin, no? Aquest projecte, i per tant també ha implicat un finançament afegit per part de l'Ajuntament que farà que les obres en si segueixin, no? Però el termini de la part de Next Generation sí que s'acaba. I de fet encara també s'està vehiculant un nou projecte que és el de la caseta d'entrada i perimetrat per poder gestionar l'accés i tot plegat, que també farà que segueixin aquestes obres, no?
0: En una primera fase es va dur a terme un exhaustiu estudi arqueològic per saber què amagava la fortalesa rere segles de deixadesa i sota la sorra i la vegetació que havien ocupat l'espai. Es van fer nombroses descobertes, com ara sitges excavades a les roques, cales ocultes, la cuina del castell o un petit molí. També es va descobrir una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Una segona fase, iniciada a la tardor, s'ha centrat a consolidar murs i restaurar alguns àmbits del recinte Sobirà, el més antic de la fortalesa palafollenca. El més destacat és la reconstrucció del que hauria estat la sala noble, que es mantindrà com a espai d'exposicions i d'actes, o bé, un cop descoberts els diferents pisos de la Torre de l'Homenatge, l'habilitació d'una escala amb un nou mirador.
2: Doncs a part dels projectes en si, que són una categoria pròpia, bàsicament estem, el que hem fet és reforçar els àmbits que estaven més tocats del castell i la sala noble, que es reconstrueix, l'àmbit de la Torre de l'Homenatge i l'àmbit també d'intendència, on hi va tota la maquinària per poder els accessos, els elevadors, l'aire condicionat de la torre i de la sala noble, etc, etc, i els lavabos, etc, etc, tota aquesta zona d'intendència per poder facilitar la visita en els potencials visitants.
0: Un cop acabades les tasques finançades pels fons europeus, les obres al castell continuaran fins a la tardor amb fons municipals, per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte Sobirà. La previsió del consistori és poder reobrir al públic el castell al mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni. A partir de llavors, la part més antiga tindrà uns horaris de visita per tal de garantir la bona conservació de l'espai rehabilitat. I el Departament d'Interior ha visitat Palafolls per abordar la retenció d'agents de la policia local. El director dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d'Interior i Seguretat Pública, Albert Vilatarsana, ha realitzat una visita institucional a Palafolls per reunir-se amb l'alcalde i la regidora de Governació. L'objectiu de la trobada està conèixer de prop les problemàtiques de seguretat que afecten el municipi, especialment aquelles derivades de la seva singularitat geogràfica, en estar envoltat de localitats molt més grans. Un dels temes centrals de la reunió està la dificultat de Palafolls per retenir els agents de la policia local. Segons s'ha exposat a la trobada, el poble pateix una situació de debilitat quan els agents que acaben de sortir de l'acadèmia poc després cap a policies marxen cap a policies amb més recursos. Aquesta rotació constant impedeix aconseguir l'estabilitat necessària per oferir un servei de màxima qualitat a la ciutadania. Davant d'aquesta situació s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o que permeti al municipi recuperar part de la inversió realitzada en la formació de l'agència que decideix marxar. Durant la seva visita, Albert Vilatarsana ha refermat el suport del departament al municipi per trobar solucions conjuntes.
3: Jo crec que tenim força diagnosticat, tenim per diagnosi compartit amb els municipis quins són els problemes que ens afecten, en funció també del propi tamany del municipi. Les problemàtiques poden tenir un trasfons comú, però la repercussió és diferent. I tenim, jo crec que bastant clar, quines coses podem dur a terme partint de la premissa d'allò que puguem fer. I ens agradaria fer altres coses que correlacionen amb altres factors, que treballem per tenir-los, no? però estem aquí al costat del municipi, jo en aquest cas com a representant de Seguretat Pública, i traslladar, compartir problemes i solucions que siguin viables i efectius.
0: Vilaterçana s'ha posat a disposició de l'Ajuntament per col·laborar en totes les polítiques que puguin millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Palafolls a través d'una millor gestió de la seguretat pública. Canviem ara de qüestió. Fins al pròxim 2 de juny encara es poden sol·licitar els ajuts de menjador pel curs vinent. Les famílies que ho necessitin encara estarà a temps de demanar una de les ajudes menjador que atorga el Consell Comarcal del Maresme. Concretament, fins al pròxim dimarts, 2 de juny, estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per les beques. Aquest és el primer termini. El segon serà del 14 al 22 de setembre. I a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica a la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament de Palafolls i, d'altra banda, presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al poble on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar aquesta petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. Això només si és la primera vegada que es demana l'ajut. I la Fundació del Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social a Palafolls amb una nova botiga permanent de Redpoint. La Fundació del Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social al nostre municipi. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Redpoint al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Redpoint ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat d'aquesta obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wasc Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Redpoint, la botiga incorporarà també col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wasc i Deacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per dona i home, roba de casa, pijames i bàsics i un ampli ventall de talles, donant resposta així a una demanda recurrent dels clients. Seguir la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçant així la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment, l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, també la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls. Aquesta es donarà a conèixer molt pròximament. Parlem ara de cultura, perquè l'AMPA de l'Institut Font del Ferro presenta Casi Gris Tirando a Negro, una seqüela musical de Gris. Aquest cap de setmana el teatre s'omplirà de música i records amb l'estrena de Casi Gris Tirando a Negro, la nova aposta teatral de l'AMPA de l'Institut Font del Ferro. L'obra és una proposta que imagina què ha passat amb els protagonistes del clàssic Gris 30 anys després de la pel·lícula original. L'argument de l'obra ens transporta 3 dècades enllà del final de la història d'amor entre Denis Zuko i Sandy Ol. Amb un guió original adaptat, el musical explora com han envellit els personatges. Alguns segueixen junts, d'altres s'han separat o s'han quedat sols, oferint una versió lliure i amb sentit de l'humor del mite de final dels 70. En aquesta ocasió, els papers principals s'han intercanviat respecte al que seria habitual. Tot i el pas del temps i els canvis físics, l'espectacle manté l'essència amb la presència de les Pink Ladies i dels Scorpions. L'espectacle inclou 7 coreografies amb els números musicals clàssics que el públic reconeix serà fàcilment, com per exemple el famós Grease Lightning. Des de l'organització han detallat que la funció serà especialment emotiva perquè està dedicada a la memòria de Montserrat Caimel, qui va ser membre fonamental del grup encarregada de les decoracions i que va deixar-nos fa poc. Després d'un assaig general, aquest divendres a porta tancada per familiars i alumnes de l'institut, les funcions obertes al públic seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda al teatre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Cafè de Palafolls i al indicat. Cal recordar que no són numerades, per la qual cosa es demana arribar amb temps. Aquest musical marca un punt d'inflexió per al grup de teatre, i és que, com que els fills dels membres de l'AMPA ja s'han fet grans, el grup ha decidit evolucionar. A partir del mes vinent continuaran la seva activitat sota el nom de Diverteatre, amb nous projectes ja de cara a la Festa Major. I seguim amb altres actes, perquè Santa Susanna torna a ser l'epicentre d'un festival neonazi aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, Santa Susanna acull el festival Chaos in the Sun, una trobada internacional vinculada a moviments d'extrema dreta i a l'escena musical RAC, Rock Against Communism. L'esdeveniment es durà a terme avui i demà en una finca privada llogada des de fa 10 anys pel club de motoristes Paunis. Davant la celebració del festival, la CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra acusant l'Ajuntament com la Generalitat de deixadesa de funcions i inacció. La formació sosté que l'acte s'està duent a terme sense les llicències i assegurances obligatòries que marca la Llei d'Espectacles Públics. A més, la CUP ha demanat la suspensió cautelar dels concerts i que s'investigui els organitzadors per possibles delictes d'odi i d'enaltiment del franquisme. En aquesta mateixa línia, els grups de l'oposició Unitat per Santa Susanna han criticat la postura de l'alcalde, assegurant que sí que existeixen mecanismes legals per aturar l'esdeveniment. I és que Joan Campolier, l'alcalde de Santa Susanna, ha reiterat que el consistori no té cap relació amb la festa i que no disposa de cap eina legal per impedir que uns privats a casa seva facin una trobada sempre que no alterin el clima de convivència. Segons el govern municipal, l'activitat no es fa en espais públics ni utilitza tampoc recursos del municipi. Campolier ha defensat que en altres edicions no s'ha produït cap desordre públic i que els assistents es desplacen majoritàriament en autobusos des de localitats properes on s'allotgen, com per exemple Calella. El festival Chaos in the Sun destaca per la seva discreció, ja que la ubicació exacta no es fa pública a les xarxes socials per mantenir el caràcter privat de l'acte. A banda de partits polítics, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'ha manifestat a Santa Susanna en més d'una ocasió per exigir la cancel·lació d'una trobada que consideren intolerable.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per saber de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, fa just un any, les dades apuntaven que Palafolls era un poble molt segur. Aquell matí es va fer la junta de local de seguretat en la que els diferents cossos que actuen al nostre poble van posar sobre la taula les seves dades i experiències a Palafolls. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Local es van trobar a la sala de plens amb l'alcalde i la regidora de seguretat per escoltar els professionals de la seguretat i analitzar aquesta situació. Entre altres, les dades, tal com hem dit, apuntaven que Palafolls era un poble molt segur. El 2021, 4 casos de Covid a Palafolls en aquella última setmana. Era la millor dada setmanal d'aquells últims 2 mesos al nostre municipi. Palafolls continuava amb la baixada lenta però constant de casos detectats de Covid. Feia un mes d'aquella notícia es detectaven una 20ena de casos a través de proves diagnòstiques, mentre que en aquella última setmana havien estat només 4 casos positius detectats. Aquests eren a la vegada 4 menys que la setmana anterior. Aquesta rebaixa lenta es veia també en les poblacions

0: És moment de connectar amb el nostre company en Jordi Pratsavalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui de totes les que s'han preparat aquest cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, doncs amb l'arribada de la calor ja podem dir que comencen també les festes dels diferents barris al municipi de Blanes. El més matiner és el barri dels Pins, que aquest 30 i 31 de maig celebra les seves festes de primavera. El dissabte demà a partir de les 5 de la tarda hi haurà homenatge a la gent gran amb xocolatada popular. A les 6 de la tarda, festa infantil, a les 8 del vespre, batucada i a les 9 del vespre, sopar popular i rifa per acabar amb una festa musical. El diumenge, davant de la plaça dels Pins, hi haurà tirada de l'art o també sardinada popular, una proposta més per augmentar l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Jordi. I amb en Quim Serra el que fem és repassar quina és la previsió meteorològica d'avui i de les jornades d'aquest cap de setmana. Hola Quim, bona tarda.
2: De moment es manté el temps estable i l'ambient assolellat a tota la comarca. Aquesta tarda, però, a diferència d'aquests últims dies, tindrem alguns núvols, núvols alts, núvols mitjans, que augmentaran sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, en general núvols poc destacables i sense precipitacions. Vents fluixos aquesta tarda de l'est i situació marítima tranquil·la. Com que tenim aquests vents més humits i més fresquets, avui la temperatura baixa una mica, tot i que continuarem amb una calor realment molt remarcable, no tant com ahir, però continuarem amb un ambient força càlid. De cara a aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, tindrem nuvolades de tarda. No descartem algun petit ruixat cap a l'àrea del Maresme Nord demà al vespre o la nit de diumenge a dilluns. En general, serien fenòmens puntuals i poc importants. Temperatures més baixes al cap de setmana, però continuarem amb calor.
0: Gràcies, Quim. Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars, com sempre, quines han estat les notícies més destacades. La restauració del castell, la part finançada amb fons europeus Next Generation, acaba just a temps. Els treballs de remodelació de la fortalesa han acabat sobre el xiulet final per complir el termini dels ajuts de prop de 3 milions d'euros. La reobertura oficial al públic està prevista pel mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees del patrimoni. El director dels serveis territorials de la policia s'ha reunit amb el govern local per conèixer la situació de debilitat que pateix Palafolls per la marxa constant d'agents. Davant d'aquesta problemàtica s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o la recuperació de la inversió en formació. I encara està obert fins al 2 de juny el termini per sol·licitar els ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal del Maresme. Les famílies que necessitin una beca pel curs vinent poden presentar les seves sol·licituds telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia a l'OAC. I aquest dissabte la Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura un nou establiment al carrer Major que es converteix en el novè punt de venda de la seva xarxa al municipi. En aquest cas serà una botiga permanent del grup Redpoint. A diferència de l'espai temporal que existia fins ara, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%. L'AMPA de l'Institut Font del Ferro estrena el musical Casi Gris Tirando Negro al teatre. Aquesta producció és una seqüela lliure del clàssic Gris, que imagina la vida dels protagonistes 30 anys després de la història original entre en Denny i la Sandy. Les funcions obertes al públic seran demà i diumenge a les 7 de la tarda, amb entrades disponibles ja. I per quart any consecutiu, Santa Susana acull la trobada Caos Indesa en un esdeveniment vinculat a l'extrema dreta internacional que se celebra en una finca llogada pel Club Paunis. La CUP ha presentat una denúncia davant de Mossos d'Esquadra per la deixadesa de funcions de l'administració, al·legant que aquest

0: tacte, no disposa de llicències de seguretat. Per la seva banda, l'alcalde de Santa Susana, Joan Campolí, manté que el consistori no té eines legals per prohibir una trobada com aquesta. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 29 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Totes aquestes notícies estan ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Un divendres més, com sempre, parlant amb vosaltres d'aquelles activitats culturals que, sobretot, ja sabeu, el divendres ens centrem molt més en el cap de setmana, podem gaudir a Palafolls i Rodalies. Avui que destacarem, doncs, una de les propostes que ens quedava del cap de setmana palafollenc. Si parlem en l'àmbit cultural, sabeu que el Casal de la Dona, tot just demà dissabte, organitza el seu sopar de final de curs al centre del nostre municipi, en concret sota les voreres, al costat del casal d'avis. Doncs bé, amb elles, amb la junta del Casal de la Dona, si més no amb una representació, avui parlarem doncs de com preveuen l'estiu, com funcionen precisament les activitats del Casal de la Dona a l'estiu i com celebraran aquesta festa que està prevista per demà al vespre al centre del nostre municipi davant del Casal d'avis. Nosaltres avui, que també repassarem, com dèiem, totes aquestes activitats culturals, ho fem ja començant el programa. Benvinguts, benvingudes, això és el Palafolls en xarxa, som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Doncs Palafolls en xarxa, que comença amb aquesta xarxa cultural i que comença al nostre municipi, a Palafolls. Propostes, per exemple, per demà. En motiu de la Setmana de la Natura, la Biblioteca i Parcs i Biblioteques, naturalment, organitzen una passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís. Serà, com dèiem, demà dissabte, 30 de maig, al punt de 2:15 del matí, en punt de trobada a l'església de Sant Genís de Palafolls. Tots aquells que hi vulguin participar per descobrir la vegetació i fauna d'aquest entorn frescal i esponerós, doncs podran participar. Això sí, es necessita d'una inscripció prèvia a través del mail bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 7908, també a les xarxes socials o presencialment a la Biblioteca de Palafolls. Del nostre municipi també destacarem que aquest cap de setmana tenim aquest sopar de final de trimestre del Casal de la Dona, vaja, de final de curs, que celebrarà demà al vespre a la gespa davant del Casal d'Avis. Hi haurà sopar popular i música també amb DJ, i que aquests dies, també en concret el cap de setmana, i en parlàvem a principis de setmana al Palafolls en xarxa, l'AFA d'Elies Font del Ferro puja dalt de l'escenari per representar Casi Gris Tirando a Negro, aquest musical basat en la proposta, amb el conegut musical de Gris, això sí, amb els personatges 30 anys després, però amb les mítiques cançons. Tot just avui, aquest vespre, estrenen, això sí, per familiars i amics, i demà passat, obert al públic. Les representacions a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. El preu de l'entrada és de 5 euros, que es pot comprar aquests dies anticipades, o en cas que en quedin, abans de l'inici de la funció, al mateix teatre del nostre municipi. Seguim parlant d'activitats culturals, deixem Palafolls i anem ara fins a Malgrat de Mar, on aquest matí han començat els actes en motiu de la 96a edició del Festival Solidarity Park. Aquesta proposta que rememora l'enfonsament del Ciudad de Barcelona per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquest vaixell que van morir lluitant contra el feixisme. Hi ha un programa d'actes que, com dèiem, ha començat aquest matí, que podeu seguir a través del seu web www.solidaritypark.com, però com activitats culturals volem destacar que aquesta tarda, al punt de les 6, hi haurà la inauguració oficial a la biblioteca, o que també tindrem, mitja hora més tard, a la mateixa biblioteca, la inauguració de l'exposició col·lectiva d'artistes iraquians, el llegat dels brigadistes internacionals del món àrab. Una hora més tard, a la biblioteca, hi haurà la presentació del llibre Moros contra Franco, d'Andreu Roses i de Marc Almodóvar, i que a les 9 del vespre, a la Barretina Vermella, hi haurà el concert inaugural amb la participació del duet Amazing Uzu, i també un segon concert amb el cantautor escocès Callum Beck. De cara al dissabte, doncs més possibilitats culturals. A les 9 del matí fins a les 2 del migdia hi haurà les peixateries velles, mercat d'entitats i d'associacions. I al mateix indret, a les 10 del matí, també està previst que comenci el concert de cantautors a càrrec de l'Associació Brigada Intergeneracional i Estudiants d'Elies Peter Gellis de DIC, als Països Baixos. També concert de cantautors argentí amb Gustavo Roman. També podrem veure les peixateries velles durant aquestes hores, l'art en viu amb la participació dels artistes iraquians, i a les 11 a la biblioteca tindrem diferents presentacions de llibres o xerrades. A les 2 del migdia, a l'Arxiu Municipal, hi haurà la presentació de l'exposició Invisibles però decisives, Dones a la Guerra Civil i a la Batalla de l'Ebre, o també destacarem els jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala a 2:15 de la tarda, al dinar de germanor amb totes les persones i entitats participants. Ja de cara a la tarda, diferents taules rodones a l'Arxiu Municipal, a la sala Joaquim Garriga, o a 8:15 del vespre, la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al monument Solidarity Park. A les 9 del vespre, a l'Arxiu Municipal també hi haurà concert jove o també actuacions de diferents grups locals. I el diumenge continuen les propostes amb la cloenda a partir de 10:45 del matí a la sala Joaquim Garriga a l'Arxiu Municipal. Al marge de tot això, destacarem també que aquest cap de setmana, en concret avui mateix, a les peixateries velles i al punt de 6:15 de la tarda, hi ha la tercera jornada Gluten Free, o que també tenim proposta de comèdia al Centre Cultural. Tant avui com aquest cap de setmana, la Magnòlia presenta Pijames, aquest vespre a 9:15, i el dissabte i el diumenge a les 7 de la tarda. Les entrades es poden aconseguir abans de l'inici de la funció. Seguim avançant a activitats culturals. Anem ara al municipi de Calella. Agafant l'agenda d'aquest municipi i per aquest cap de setmana, destacarem que aquests dies, dissabte i diumenge, al pavelló del Parc del Mau, i parlem d'esports, es celebren les finals de la Copa d'Handbol, amb propostes que comencen a les 9 del matí. O també destacar que aquest cap de setmana, dissabte, a les 12 del migdia, a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, tindrem presentació del llibre El retrato de Clara, de Mercè Marçal. Ja de cara a la tarda vespre, el dissabte a les 7 de la tarda, a la plaça Conrad Prat, tindrem música i mostra de cuina llatinoamericana a càrrec de l'associació Maresme Latino, i un parell de propostes per aquest diumenge. Per exemple, a 12:15, al passeig de Manuel Puigvert, hi haurà la celebració del 25è aniversari de l'associació Sant Quirze, i a les 6 de la tarda, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, nova sessió de Cine Xics, presentant la pel·lícula Ernest i Celestín, contes de primavera. Una proposta que organitza l'Ajuntament de Calella i Òmnium Cultural. Anem ara fins al municipi de Tordera. Aquí també hi ha activitats a destacar. Per exemple, aquest vespre, la gincama tordarenca que organitza el Casal de Joves, però també demà dissabte apuntarem a l'agenda, dins la Setmana de la Natura, la proposta La Biblioteca et porta al parc, amb una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera que començarà a 10:15 del matí. Es sortirà des de la Biblioteca de Tordera, això sí, tot i que la inscripció és gratuïta, fa falta, doncs això, una inscripció prèvia per adults i famílies. I el diumenge a Tordera comptarem amb classe de Zumba amb el Twirling Vila de Tordera, amb un preu de 5 euros, serà a partir de 12:15 del migdia al pavelló dels Països Catalans. Per últim, ens quedem amb les propostes de Blanes, últim concert aquest vespre dins el cicle Música a l'Esperança, a la Capella de l'Esperança, a partir de les 10 del vespre. Hi actuarà Ferran Pizà, que presentarà 1620. Com sempre us comentem, les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans de l'inici del concert. I entrant directament al cap de setmana, doncs podríem destacar, per exemple, la comèdia Res és el que sembla, amb l'entitat Fem Teatre, que tant avui com demà pugen al Teatre de Blanes per representar aquesta proposta teatral. Les entrades costen 10 euros, que es poden comprar a la mateixa guixeta del teatre entre les 10 i les 12 del migdia aquests dies, o una hora abans del mateix dia de l'espectacle. Més enllà, aquest cap de setmana, demà, per exemple, també tenim ballada de sardanes a partir de les 10 del matí i a les 6 de la tarda al Passeig de Mar, o també, entre les diferents propostes, comencen les festes dels diferents barris de Blanes. Per exemple, aquest cap de setmana, les festes del barri dels Pins, organitzat per l'Associació de Veïns, diferents activitats que trobarem al carrer Costa Brava, al carrer Francesc Macià i al Passeig de Sabanell. Acabarem destacant que aquest pròxim dissabte també hi ha Festival d'Estiu 2026 a la Ciutat Esportiva, en concret a la pista blava del Club Rítmica Blanes. Serà entre les 4 i les 6 de la tarda. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: Arriba l'hora de seguir amb el Palafolls en xarxa. El que volem ara mateix és destacar les diferents iniciatives que aquesta setmana tenen lloc al nostre municipi. De fet, volem proposar-vos un sopar d'aquests a la fresca, que ara va bé amb les bones temperatures que estan succeint. Parlem d'un sopar que organitza el Casal de la Dona i amb nosaltres tenim la Marta Lorenzo. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. I la Manoli Manzano. Manoli, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, buenas tardes, Jordi.
0: Veniu a explicar-nos precisament aquest sopar que, com dèiem, aquest cap de setmana, en concret dissabte, es farà al nostre municipi. Marta, acosta't una miqueta més al micro i explica'ns què és el que heu preparat per aquest cap de setmana, doncs.
1: Doncs hem preparat una festa de final de curs que es farà a sota de les Moreres.
0: Vale. Estem parlant del centre del nostre municipi, entre el casal d'avis i el parc, per entendre'ns.
1: Això mateix, però ja tothom que és d'aquí coneix. Les Moreres estan localitzades al parc i a la fresca, evidentment, i farem això, un sopar de final de curs, de germanor, i res, doncs hi ha 150 persones apuntades, tot un èxit, ja tenim també el que és la llista, ja la tenim tancada, no agafem més inscripcions per això. També ho dic perquè la gent doncs sàpiga que es fa el sopar, però que ja no hi ha cap possibilitat. Ja.
0: Òbviament el que haurem de tenir en compte, sempre passa amb aquest tipus d'activitats culturals, és que òbviament hi ha una previsió. Quan es supera aquesta previsió, això perquè mateix. De fet ja fa temps, ja fa setmanes, si no m'equivoco, que esteu amb inscripcions prèvies, sí. Quan s'arriba al cupo, que en aquest cas entenc, Marta, eren 150 persones, queda tancat, no? I ens agradaria agafar moltes més, el que passa que a vegades per a organització no és possible, no, Marta?
1: Sí, entre sòcies i no, o sigui, aquí... estan les que són sòcies que no paguen i les que no són sòcies que paguen 10 euros.
0: En definitiva, jo crec que és com una mena de, com totes les activitats que vosaltres feu, la gran majoria, sopar de germanor, no? El fet de retrobar-vos de fora de l'espai del Casal de la Dona, on estem acostumats, per exemple, però compartir experiències també i, per què no, passar una bona estona divertida.
1: Evidentment. Tindrem dos DJs que estaran amenitzant la música, a més música dels 70 i 80, i doncs començarem a les 8 la música estarà fins a les 12. D'acord?
0: Com organitzeu aquest àpat, aquest sopar? Us n'encarregueu vosaltres? De pa, tomata, embotit, no sé quin és el menú, més que res per destacar també l'organització, que no és només rebre les persones, que siguin del Casal de la Dona, ambient amable, sinó que poder també us poseu darrere la barra per preparar sopar, Marta.
1: Evidentment, o sigui, tots els membres de la Junta estem allà. No anem a les 8, anem com una hora i mitja abans per organitzar-ho tot, i la prèvia és que van a comprar les coses, també... doncs el que hem fet per fer també poble és, el menú és aquest, pa amb tomàquet i embotits. Els embotits són de pernís Palafolls.
0: Molt bé.
1: El pa del Font de Sant Raimon, i també farem un trosset de coca. Vull dir que tot el poble de Palafolls.
0: Fent poble. Manoli, no sé si és la primera vegada que el Casal de la Dona organitza aquest sopar, que podríem dir de final de curs, no? D'alguna manera per tancar ja el que ha estat aquest curs 2025-2026. Normalment ja el feu, no? És una de les activitats característiques del Casal de la Dona, o no?
2: Sí,
0: Penseu, no?, una miqueta, no sé si és la primera vegada o no, però com a mínim una activitat d'aquestes de cluendes, sí,
2: así, ¿no? Juntarnos todos así, yo creo que es la primera, desde que estoy yo en la Junta, no sé si antes, pero desde que estoy en la Junta, sí que es verdad que final de curso hemos hecho esto. El año pasado sí fue el aniversario, pero así de final del curso, una cena, creo que es la primera vez desde que yo estoy en la Junta.
0: Òbviament, han passat moltes juntes, han passat moltes sòcies i socis pel mateix Casal de la Dona. Tot just ara la Manoli ens ho recordava. L'any passat celebràveu quin aniversari? Us en
2: 30.
0: Recordeu? 30, eh? Mm. El 30è aniversari del Casal de la Dona. Imagineu-vos en 30 anys la de sòcies i socis que han passat per aquesta masia de Can Florenci, o si tirem molt més enrere, en altres emplaçaments que hi havia el Casal de la Dona. Però vaja, això ja és un record que tocarà fer en una altra estona. Tornem a aquesta festa perquè entre les diferents activitats, Marta, ens deies, per exemple, tenim música de dos DJs.
1: Sí.
0: Alguna poseta més? Ho dic perquè normalment sempre, amb els diferents tallers i activitats que feu al Casal de la Dona, sempre hi ha alguna sorpresa o altra, no?
1: Sí, però aquest any nosaltres almenys no ho farem, perquè el que volem és que la gent estigui, doncs, això, desinhibida i que estigui per la festa, d'acord? Ja suposo que la gent, doncs, s'aniran sentant, doncs, amb amigues, amb persones que ja es coneixen, i nosaltres la Junta hem d'estar per servir i per posar les coses, llavors, la festa festa en si, mm-hmm. la festa en si ja és la mateixa gent i el dia.
0: Marta, abans jo li deia a la Manoli, és una manera de posar punt i final a aquest trimestre que no sé si heu acabat ja o ja us queda a poc, és a dir, ara mateix quina és l'actualitat del Casal de la Dona, què esteu fent, fins on arribarem, mm-hmm. i deixa'm preguntar-te com es presenta l'estiu.
1: Doncs mira, el Casal, doncs com molt bé ha dit la Manoli, tanca el juny, d'acord? I doncs el juliol i agost no es fan activitats. I tornarem a començar al setembre, mm-hmm. que ja a les xarxes ja posarem doncs els dies que són les inscripcions perquè la gent doncs ho tingui en compte i vinguin a apuntar-se a les diferents activitats que tornarà a fer el Casal de la Dona.
0: Es tanquen tots els cursos, entenc, sí. per Sant Joan. Vosaltres abans la Manoli fora de micros em deia és com un curs escolar, no? Sí, sí. Quan els nanos, entenc que també per una miqueta els horaris també sí, de papes correcto. I mames que al final s'han de fer càrrec de fills, filles, vosaltres tanqueu paradeta al juny, com dèiem, per Sant Joan, torneu a obrir doncs passat festa major, entenc, en un dia o altre, pendents també d'inscripcions perquè entenc que s'haurien de fer noves inscripcions ja de cara a un nou curs, no? Aquesta és la vostra dinàmica.
1: Sempre al setembre. Sí. Al setembre ja fem les inscripcions, el nou curs i també oferim les diferents activitats que igual ara mateix les que hi ha i potser aportem alguna més. Mm-hmm. Vale? Però en principi són les que hi ha, que han tingut molt d'èxit, continuaran, i si s'afegeix alguna més, doncs ja es dirà. Però en principi és el que hi ha, i bueno, doncs que això, la gent que passi un bon estiu i que després se'n recordin de que quan ve setembre, doncs com al col·le, que s'ha de tornar a fer la inscripció. Mm-hmm.
0: De fet, Marta, jo crec i sentim-vos parlar, que és un any important pel Casal de la Dona, que vosaltres com a Junta esteu contentes de totes les activitats que s'han fet. Tu mateixa em deies fa un moment, 150 persones, les inscripcions les vam complir amb un 3 i no res. Per sí. tant, això és un sinònim de la bona salut, no?, el qual està el Casal de la Dona, on precisament aquest any també us hem vist participar de diferents activitats, sense anar més lluny. Aquesta setmana també es fan diferents propostes de salut i dona organitzades per l'Ajuntament, però on vosaltres també hi col·laboreu. Per sí. tant, allà on sempre se us demana ser-hi, participeu, Marta.
1: Sí, sí. Bueno, també hem participat al 25ena, el Dia Internacional de la Dona, el dia 8, o sigui que hem fet activitats també, sempre, sempre, tot el que estigui relacionat amb la dona, doncs aquí està
2: la
1: el Casal.
2: La marató.
1: Això mateix, la marató, sí.
0: Com a usuària, Manoli, suposo que d'alguna manera, no sé si preguntar-te directament si participes d'alguna classe, entenc que sí, no?
2: Sí. Ja,
0: deixa'm preguntar-te, doncs, quines són les opcions que practiques tu al Casal de la Dona.
2: Yo tengo Tai Chi y tengo Les Deng. Uh-huh. Y bueno, si me puedo escapar en tonificación o alguna de Pilates también, pero ya el horario no me da para más.
0: I així, això hem de sumar també les diferents reunions, organitzacions, sí. el que dèiem, no? Estar darrere la barra de tot el que suposa estar sí. a la junta d'una entitat. Sí, entenc sí. que també per tu, Manoli, un any frenètic, no?
2: Sí, però encantada. Lo hago muy a gusto, bueno, lo hacemos con nuestro compañero súper bien y luego la gente que está tan agradecida. No, muy bien, somos... Es una gran familia, yo siempre lo digo, es una gran familia, tanto la junta como todos los socios. Para mí es eso. Uh-huh. Y esta noche, este sábado, será eso, una reunión de amigos.
0: El que dèiem a l'inici, no? I ja per finalitzar aquesta entrevista, Marta, que el que es vol, a part, òbviament, de menjar i de compartir una bona estona, sociabilitzar, perquè a vegades també sol passar que amb l'inici de curs hi ha molta gent que és nova, que s'apunta, per exemple, perquè entenc que hi ha l'efecte crida, és a dir, jo conec a la Marta, per exemple, i la Marta em diu, fem diferents activitats al Casal de la Dona, Jordi, per què no t'apuntes? Doncs en Jordi va i s'apunta. Sí. Però per altra banda, per exemple, penso en gent nova al municipi que sap que al Casal de la Dona hi ha un lloc on de dilluns a divendres es fan diferents activitats, per tant teniu el doble perfil, no?
1: Sí.
0: Aquest, i la sociabilització que dèiem tan important també, perquè gent que poder ha començat curs al setembre del 2025 ara ja forma part d'aquesta gran família, no, Marta?
1: Sí, i tant i cada vegada més, doncs tenim més sòcies, per el que dius tu, el boca a orella que fa molt també, si ho fas bé sempre en tindràs més, no? I la nostra proposta és això, acollir a tothom que vingui. Uh-huh. No només tenim dones, també tenim homes, que sembla que siguin els invisibles.
0: Això és important remarcar-ho, perquè sí. tenim aquest hàndicap encara que pensem que el Casal de la Dona només és per dones. Òbviament no. El títol no enganya, uh-huh. però no hi tanqueu, i jo sempre ho hem remarcat davant d'aquests micròfons, no tanqueu la porta a ningú. De fet, penso que dins la Junta també hi ha gent que són nois, que són homes.
1: Sí.
0: Per tant, en aquest cas, cada cop això es va superant.
1: Sí,
2: perquè tenemos hombres en Pilates, tenemos tenemos en Tai Chi, tenemos en Leisden, tenemos
1: en marxa nòrdica.
2: En marxa nòrdica. Bueno, en quasi totes les activitats tenemos homes, eh?
0: Per tant, hem de fer aquest canvi de xip que se n'hi diu el Casal de la Dona, però és una entitat que prepara això, activitats, i que si ens interessa i ens va bé els horaris, doncs ens apuntem, paguem la nostra quota i ja està. I, òbviament, haig de remarcar també el bon fer d'aquesta junta, que sempre que, encara que les trobeu pel carrer, home, no les atabaleu ara per preguntar-li coses del Casal de la Dona, perquè també tenen la seva vida, però que, òbviament, si teniu alguna pregunta, si teniu algun dubte, si teniu alguna consulta, ara perquè han vingut la Manoli i la Marta, però sabeu que a la Junta les coneixeu perquè formeu part també d'altres entitats i sempre de la vida social del nostre municipi, per tant això està fet. Per tant, recordem, és dissabte al vespre, Marta, a partir de quina hora?
1: De les 8, de les 20 hores.
0: A partir de les 8, aquelles persones que hagin comprat el seu tiquet, important, perquè ja dèiem que no podien haver-hi més inscripcions, a sota les Moreres del Parc Central del nostre municipi.
1: Sí, ja estan muntades les taules, quan vinguin ja estan muntades, i bueno, després doncs, amb el seu tiquet doncs vindran i doncs li donarem el que li toqui
0: de sopar, i després a ballar una miqueta amb la música d'aquests dos DJs que també participen en aquest sopar de fi de curs del Casal de la Dona de Palafolls. Avui ens n'han parlat la Manoli Manzano i la Marta Lorenzo, que són doncs això, de la Junta del Casal d'Avis de Palafolls, del Casal d'Avis, no, del Casal de la Dona de Palafolls,
1: d'Avis alguna vegada, potser
2: ja llegarem.
1: No tanquem la porta, no tanquem la porta. Estem ja en l'impàs aquest, ja.
0: Doncs del Casal de la Dona de Palafolls. Sí. Bon final de curs, noies, i ja estarem pendents també de com comenceu el setembre.
1: Jordi.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. FM. Ràdio Palafolls.
0: Doncs ja ho tenim aquí. Aquesta última setmana, el Casal de Joves de Can Batlle ha publicat a través de les seves xarxes socials les diferents activitats i iniciatives en motiu d'un nou Estiu Jove 2026. Ens ho ve a explicar avui al Palafolls en xarxa la Clàudia Marcó, que és dinamitzadora de Can Batlle. Clàudia, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres, ho dèiem, ja tenim tots els cartells, ja tenim totes les iniciatives per un nou Estiu Jove 2026, oi?
3: Sí, ja ho tenim tot preparat, totes les activitats programades per dur-se a terme.
0: Doncs explica'm una miqueta, així a grosso modo, després anirem destacant, una a una. Però quina és la intenció i què voleu que els joves s'emportin d'aquest estiu 2026? A nivell general, què és el que heu dissenyat?
3: Bé, hem fet activitats variades durant tot el mes. La primera d'elles és Joves en Marxa, després seguim amb el curs de premonitors, que ja va més dirigit als joves que tenen entre 15 i 16 anys i aquest any compleixen els 16 anys. Després fem el torneig de vòlei conjuntament amb l'Anos i després les dues activitats estrelles, que serien el Waterworld i el PortAventura.
0: De fet, són activitats que ja gairebé, ara parlarem perquè hi ha inscripcions, òbviament s'ha de fer uns tràmits, però que gairebé surten soles, d'aquelles que ja són veteranes, si no recordo, sempre que tractem aquesta entrevista, són activitats que ja són fixes al calendari, gairebé de l'estiu.
3: Sí, són activitats que els joves esperen, funcionen i s'ho passen molt bé.
0: Anem pas a pas, doncs, aquest Joves en Marxa, que també és una iniciativa ben interessant, es tracta, Clàudia, d'una ruta d'un parell de dies, per tant, dormiu també fora.
3: Sí, la idea principal és anar fins a la zona de Sedernes, Olot, més o menys, i aprofitar ja que hi ha les gorgues i l'aigua i tot de cares a l'estiu per no passar calor, i fer una ruta d'un dia, caminar per allà, anar-nos banyant i després dormir en tendes de campanya i tornar el dia següent.
0: A quin tipus de públic va adreçada aquesta ruta, Clàudia?
3: Bé, aquesta ruta va adreçada dels 14 als 18 anys. És bastant oberta, la idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves, per conèixer i per crear una mica d'identitat entre els joves.
0: Per tant, del 2013, si no m'equivoco, cap enrere, es podrien apuntar. La data d'inscripció, el termini d'inscripció, diguéssim, ja és obert, perquè si no m'equivoco aquesta mateixa setmana, no? Heu obert inscripció?
3: Sí, ara ja hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten. però tenen més oportunitat de fer-ho al llarg del temps.
0: Aproximadament, perquè també és una de les activitats estrella que organitzeu des de Can Batlle, un grup d'aquests joves en marxa, més o menys, de quants nois, noies podria constar? Més o menys, eh?
3: Sí, nosaltres havíem pensat un grup perfecte perquè funcioni, perquè sigui dinàmic i tot, uns 20 joves, unes 20 places per poder anar.
0: Uh-huh. Ara bé, on hem de fer una miqueta més d'esforç, perquè aquestes inscripcions s'han de fer via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls. Explica'ns una miqueta, perquè aquí encara ens queda una miqueta de saber com fer-ho, eh?
3: Sí, aquest any com l'any passat forma part d'un tràmit específic. Entres dins de la pàgina web de l'Ajuntament, dels tràmits, i en comptes de fer una instància general, ja trobaran, si fiquen un apartat de joventut, trobaran activitats promogudes per joventut i les veuran totes. I és un simple formulari on surten totes les activitats que acabem de parlar ara i han de marcar les que volen realitzar. Mm.
0: De totes maneres, sabeu que a Can Batlle hi ha l'Albert, hi ha en Miquel, hi ha la Clàudia, hi ha la Marta, que us poden ajudar perfectament a fer aquest tipus d'inscripcions i, si no, guiar-vos també, si teniu alguna mena de dubte, igual també que el personal que hi ha a l'Ajuntament. No sé si hem parlat de les dates, perquè, clar, parlàvem d'estiu, però aquest Joves en Marxa es farà, si no m'equivoco, el 2 i el 3 de juliol, oi, Clàudia?
3: Sí, sí, i com deies tu, que qualsevol cosa a l'hora de fer les inscripcions, nosaltres sempre estem oberts al local a la tarda, al matí, si no necessiten trucar-nos o enviar-nos qualsevol cosa per poder-los acompanyar amb el procés d'inscripcions, que a vegades costa, estem allà per tot.
0: Mm-hmm. Aquesta és la primera iniciativa, però com ens deia la Clàudia al principi, també n'hi ha més. Per exemple, aquest curs de premonitors i premonitores, també tot un clàssic, es farà també el mes de juliol, veritat?
3: Sí, es fa la primera setmana, la segona setmana de juliol, mm-hmm, i dos dies de la tercera. Que la primera setmana que diguéssim fem nosaltres la formació als joves entre 15 i 16 anys i després els altres dos dies, que crec que cauen un dilluns i un dimecres,
0: sí,
3: realitzen pràctiques amb el casal de l'estiu el casal d'estiu dels infants d'aquí de Palafolls, del municipi, realitzaran activitats aquests.
0: Segons el cartell, és del 6 al 10 de juliol, que és aquesta formació que tu ens deies, que fan directament a Can Batlle, suposo, i el 14 i el 16 de juliol, en aquest cas, provarien una miqueta, no? Que és,
3: sí,
0: això de fer de monitor, tot i que el que estem parlant és de cursos de premonitors, en el casal de joves del nostre municipi, en el casal d'estiu, perdó, del nostre municipi, oi?
3: Sí, és un petit tastet, perquè també vegin si els hi agrada ser monitors i monitores, perquè vagin veient, i és la primera entrada per començar de cares en un futur, si es volen plantejar fer el curs de monitors, doncs fer el tastet aquest de premonitors i premonitores.
0: El que és important dir és que aquesta sí és una activitat gratuïta, Clàudia.
3: Sí, sí, sí, i l'activitat anterior de Joves en Marxa també és gratuïta.
0: També, doncs això és important remarcar-ho, amb un màxim de 20 places aquest curs de premonitors també, crec que les inscripcions també continuen obertes, no?
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: Una bona, molt bona proposta. Teniu tota aquesta informació, de fet, així nosaltres ho estem seguint a través del perfil de Can Batlle, que ja podeu seguir si sou joves del nostre municipi i encara no els heu vist. Parlàvem d'aquestes dues activitats estrelles, Waterwall i PortAventura. Posem-hi data també i instruccions. Comencem per Waterwall. Clàudia, què em pots dir? El 20 de juliol crec que feu aquesta sortida,
3: sí,
0: oi?
3: Sí, la sortida la fem el 20 de juliol i, com anys anteriors, sortirem amb un autobús a partir de... al Fòrum Palatiolo,
0: sí,
3: una parada de bus, sortirem tots junts i anirem a passar allà tot el matí, dinarem allà i tot, i després tornarem.
0: Mm-hmm. En aquest cas, sí que dèieu que és una sortida per a menors de 16 anys, no?
3: Sí.
0: Penseu una miqueta en tot tipus de joves, pel que veig. Hi ha formació i sortides per tot tipus de joves, Clàudia.
3: Sí, està pensada per a menors de 16 anys, però també si som majors de 16 anys també es poden inscriure, tot i que el preu de l'entrada al Waterwall varia, però es poden inscriure igualment.
0: Mm-hmm. Per aquestes inscripcions, recordem-ho, és el mateix formulari que indicàvem al principi.
3: Sí.
0: De fet, en aquest formulari el que hi ha també són les diferents opcions de les activitats on ens volem apuntar, per tant, més senzill impossible.
3: Sí, tot es troba en un mateix enllaç, en un mateix document, i només s'ha de creuar l'opció i ja està. També és molt important que ho faci mare, pare o tutor legal, que tot i que tingui el jove 16 anys i pugui entrar a fer la instància, és important que ho faci pare, mare o tutor.
0: Mm-hmm. Perquè òbviament, si no, tenen els 16 anys, encara no seria vàlid.
3: Sí, no seria vàlid, que l'any passat ens vam trobar en alguna situació així que els joves s'havien autoinscrit.
0: Mm. Aquí sí que és veritat que hi ha un pagament, òbviament tenim l'autobús, tenim l'entrada al Waterwall, però ho feu el mateix dia, si no
3: m'equivoco. Sí, el mateix dia és important que portin els diners en efectiu i ja està. I nosaltres, quan arribem allà, anem a pagar amb els diners de tots els joves i ja poden entrar directament.
0: I quina és la dinàmica allà mateix? Perquè algun jove poder ens està escoltant i diu, ostres, jo hi vull anar-hi, però si resulta resulta que has de seguir tot el grup i has de fer el que facin tots. En aquest cas, òbviament, hi ha una persona responsable, els acompanyeu des de Can Batlle, però no significa que tot el grup hagi de passar per les mateixes instal·lacions un cop dins a Waterworld.
3: Exacte, nosaltres arribem allà de ben matí, triem una esplanada que estigui bé, que tots els joves ens puguin ubicar, i sempre un dels tres dinamitzadors del local es trobarà allà per si hi ha qualsevol cosa. I els joves poden anar, sempre intentem aconseguir que vagin en grup i que no vagin sols, i que en grup vagin a les diferents atraccions, i mentre que ens vinguin dient que estan vius i a l'hora de dinar dinem tots junts, després poden seguir amb les atraccions fins que és l'hora de retirada. Sempre acordem una hora per marxar i ja està, i si hi hagués qualsevol problema, doncs nosaltres sempre estem a la zona de referència,
0: trobada, no? El
3: sí,
0: que
3: exacte.
0: Que us heu explicat des del principi.
3: Exacte.
0: Això serà el 20 de juliol, però és que 3 dies després, gairebé no podreu ni descansar com a
3: monitors,
0: Clàudia, el 23 de juliol arriba la sortida a Port Aventura.
3: Sí, arriba també una de les altres activitats estrelles que també funciona molt, que és Port Aventura, i també la diferència amb Waterworld és que sortirem abans perquè està més lluny, Port Aventura, i també agafarem un autobús entre tots els joves i totes, i anirem cap allà i també passarem tot el dia allà. És el mateix, un punt de trobada, l'hora de dinar, també tenen el nostre contacte de telèfon i s'intenten fer grups de WhatsApp i tot per tenir a tots els joves referenciats en tot moment. I quedes una hora en el punt de trobada i després ja fem retirada.
0: Com dèiem, aquestes sortides o aquestes activitats, després de molt de temps ja treballant el juliol jove des de Can Batlle, Clàudia, són activitats, són propostes que els mateixos joves ja us demanen i que crec que ja els estan esperant, eh? L'únic que falta és situar-los als calendaris, a vegades perquè per qüestió d'autobusos, per qüestió de disponibilitat, poden canviar d'una data a una altra, però jo crec que normalment sempre són activitats que no fallen, eh?
3: Sí, són activitats que ja hi compta que les farem i sempre se les troben i funcionen molt bé, per això sempre recordem que si poden fer les inscripcions abans, doncs tenen més oportunitat de que no s'esgoti les places.
0: Inscripcions que ja són obertes, no vull remarcar també, no vull oblidar tampoc que el que esteu fent és ja amb el concurs Mosca obert per tots aquells grups, i després ja si ens n'anem a l'agost, tancat per vacances gairebé, Clàudia.
3: Sí, tanquem per vacances, sempre hi haurà al matí algú pel local, però sí, tanquem per vacances i després ja retornem al setembre després de la festa major.
0: Ho dic perquè totes aquestes activitats que avui hem comentat, tant la ruta com les sortides a Port Aventura o Waterworld o el curs de premonitors, es centren sobretot al juliol, perquè l'agost s'agafa forces, perquè el setembre ve la festa major, ja que parlàvem del concurs Mosca, i en aquest cas vosaltres també us en ocupeu, a part d'altres activitats, òbviament, de l'Altar Festa. Per tant, diguéssim que són dies que us n'aneu a dormir tard, Clàudia.
3: Sí, totalment.
0: És important, doncs, saber una miqueta quina serà la dinàmica d'aquest mes de juliol i agost també al Casal de Joves del nostre municipi. Recordeu que tota la informació la trobareu a través dels perfils de xarxes socials de Can Batlle. Si no m'equivoco, Clàudia, a Instagram, per exemple, can-batlle.
3: Sí, correcte.
0: No? Aquí trobareu tota la informació, igual que si us adreceu al local jove obert a les tardes, com dèiem també aquests dies, o el formulari per qualsevol de totes aquestes inscripcions el trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Clàudia, gràcies avui per explicar-nos-ho tot plegat, i recordeu la recomanació de la Clàudia: quan més aviat fem aquestes inscripcions, més aviat tindrem la certesa de que puguem participar a qualsevol d'aquestes activitats. Gràcies, Clàudia.
3: A tu, merci.
4: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Ens hi tornarem a posar dilluns. Acabeu de passar molt bon cap de setmana i compta amb nosaltres per seguir compartint activitat cultural des d'aquests micròfons a casa teva. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: L'AMPA de l'Institut Font del Ferro presenta Casi Gris Tirando a Negro, una seqüela musical de Gris. Aquest cap de setmana el teatre s'omplirà de música i records amb l'estrena de Casi Gris Tirando a Negro, la nova aposta teatral de l'AMPA de l'Institut Font del Ferro. L'obra és una proposta que imagina què ha passat amb els protagonistes del clàssic Gris 30 anys després dels fets de la pel·lícula original. L'argument de l'obra ens transporta 3 dècades enllà del final de la història d'amor entre Denis Zuko i Sandy Olsen, amb un guió original adaptat al musical explora com han envellit els personatges. Alguns segueixen junts, altres s'han separat o s'han quedat sols, oferint així una versió lliure i amb sentit de l'humor del mite de finals dels 70. En aquesta ocasió, els papers principals s'han intercanviat respecte al que seria habitual. Tot i el pas del temps i els canvis físics, l'espectacle manté l'essència amb la presència de les Pink Ladies i els Scorpions. L'espectacle inclou 7 coreografies amb els números musicals clàssics que el públic reconeixerà fàcilment, com per exemple el famós Gris Lightning. Des de l'organització han detallat que aquesta funció serà especialment emotiva perquè està dedicada a la memòria de Montserrat Caimel, un dels membres fonamentals del grup encarregada de les decoracions que va deixar-nos fa poc. Després d'un assaig general, aquest divendres a porta tancada per familiars i alumnes, les funcions obertes al públic seran dissabte i diumenge a les 7 al teatre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Cafè de Palafolls i al Sindicat. Cal recordar que no són numerades, per la qual cosa es recomana arribar amb temps. Aquest musical marca un punt d'inflexió per la companyia, perquè els fills dels membres de l'AMPA ja s'han fet grans. El grup és per això que ha decidit evolucionar i a partir del mes vinent continuaran la seva activitat sota el nom de Diverteatre, amb nous projectes ja de cara a la Festa Major.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinuixant ho arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes. En una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufranc i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11-12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el Trencalòs. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
0: Hem parlat dels hypes de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
1: És un hype que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols, i els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona, i els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta, i aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la vam pagar nosaltres, i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar, perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa, i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
0: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
1: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats, i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
0: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
1: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalòs o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
0: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
1: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Pack Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalòs. o bé simplement fer a l'endemà el jai de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un jai del Trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
0: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va traure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
1: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
0: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Hola, Maria. Déu us guard, com anem?
0: Molt bé. Avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista a tocar de la carretera a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que amb el temps s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta,

0: permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
0: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
3: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellaikandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca, doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges, doncs, tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja jugar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere, doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès el seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors, entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen

0: una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuc-tuc, sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs ja li vaig anar agafant el truquillo, i finalment doncs al final del viatge la veritat és que ja disfrutàvem, era com anar amb una motocicleta, i sobretot doncs servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils, i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes, i bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuc-tuc. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Comença l'Això Van Sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Ara vindrà la Judit, havia de fer unes gestions abans, o millor dit, mentre arribi, i ens presentis la temàtica, actualitat que tinguis.
2: Ah, tu tens actualitat? Perquè jo de moment no en tinc gaire, eh?
0: Doncs si no tens actualitat, anirem de cara a Barraca, perquè si no ho recordo malament i no ho tinc mal entès, podríem dir que comencem com una sèrie de...
2: A veure, si funciona,
0: de seccions,
2: si
0: no?
2: Funciona, ho podem convertir en una sèrie, això. Jo recordo que fa unes 3 o 4 edicions de l'Això Van Sèrie va sorgir el tema de les sèries protagonitzades per nens i tal.
0: La parada d'aquells de l'hotel i així.
2: Així és. No? I una de les teves preguntes va ser: però què se n'ha fet d'aquests nens?
0: Sí. La vaig arribar a fer aquesta pregunta.
2: Amb el cas de, i a més a l'antena, vull dir, els oients se'n són conscients.
0: Testimonis.
2: Per tant, avui la secció és: què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition?
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries de Nickelodeon, m'ho estic inventant, etcètera, etcètera.
2: Així és, això ho podem estirar a tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo que sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no? Pues també hi ha,
0: per exemple,
2: varios casos de nens actors importants, jo que sé, Aquí no hi ha qui viva, Lo Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
2: També, que van
0: sentit,
2: fer...
0: M'ho invento, Joselito González upete fent la sèrie X, i de cop i volta Joselito González desapareix,
2: ja no se'l coneix,
0: perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
2: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio avui.
2: Així és, vale. Però, bueno, clar, he deixat evidentment les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem tres, si ens dona temps.
0: Ah, avui només tres?
2: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb tres ja omples mitja hora avui?
2: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries, i a partir de les sèries...
2: He separat per actors, en vale, tot el
0: vale,
2: cast,
0: vale, vale,
2: on
0: vale.
2: És a dia d'avui cadascú.
0: Vale, vale, vale, vale. Doncs pots començar amb la primera.
2: Així és, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Saki Cody Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tire?
2: Tu poses la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: Doncs Saki Kodi i Todos a Bordo, no? També ve de la sèrie, com hem dit abans, Hotel Dulce Hotel. I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca. Comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que jo ara hauré d'anar buscant per ficar-los, i cara, els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré.
0: Pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera, i efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody Martin. Sí, sí, 33 anys
1: tenen. Tampoc és tan gran, Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do, és que clar, jo els tinc, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'hagués dit en té 40 o 42, te diria, ah, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa com molts anys que va
0: començar. Va començar molt de joves, de fet, el fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant.
1: Els anaven intercanviant.
0: Així és.
1: Perquè ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim... Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem al més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a l'Aia, però jo hi he afegit aquí moltíssima cosa, vale, perquè sí, deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant. Cole Sprouse, sí. Clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets. Escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent. Un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens d'un poble tranquil, amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és de vampirs, però sí que tenia ubicada que era alguna cosa així una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama de nen, ja pots passar la pàgina, saps? Perquè i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte, aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que s'hi dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses. Vale, hi ha fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa, que és enginyer i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, els perfils són molt amplis.
1: Fantàstic.
0: Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana. O sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no en tenia ni idea. Mira,
1: entenc que si Cole Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia...
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el seu bessó, posa una mà al foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dues preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I, evidentment, no molt actiu, ens diu de Cole Sprouse, i una altra pregunta molt interessant, que és vetat per Disney...
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa. Depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Judit Castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa, eh?
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Per principi. Estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper bé aquí, tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Se'm fa molt estrany sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé,
1: és la primera vegada en la història de l'Això van sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs.
2: No, potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem. Tenim algun incendi que apagar, però intentarem...
0: Cap problema.
1: Doncs si tens la manguera fora, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney.
1: Vale.
0: I aquí l'AIA ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també, amb el cas de Cole Sprouse.
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, ho suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení, per exemple, Selena Gómez també crec que ho ha aconseguit.
0: Sí, es podria dir que sí, però és que Selena Gómez ja és més que una actriu, en aquest cas, perquè ja és una mica mocatriz, no? Es podria dir.
1: Ah, sí?
0: Bueno, fa una mica de tot. Cantante, modelo i actriz.
1: Selena Gómez també, no me'n recordo que cantava Selena Gómez.
2: Sí, la de I Are Without... No, com era allò? A Year Without Rain o algo així, la de Naturally, la de...
1: Què dius?
2: Que sí, busca.
0: Bueno,
2: A Year Without Rain, jo em sembla que aquesta és seva.
1: No ho sé, Judit, jo no, no tinc contra no, Selena Gomez.
0: Jo tampoc tinc bastant ubicada Selena Gomez a nivell Mira, cantant, però bueno.
1: Selena Gomez sona així. Ara no sé què sonarà, però sona així molt ràpid, un moment.
3: Ya no duele como antes, una vez por todas la herida.
1: Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu De una vez.
0: Però la que canta en castellà?
2: Jo crec que no, eh?
1: Home, estic veient la veu és
0: la, la veu és la de Selena Gomez.
2: Ah, sí.
0: Bueno, això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella
2: sí, sí, literal,
1: fa 5 anys, fa 5 anys.
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de parlarem, de Selena Gomez, tot
1: ja
0: seguit.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons, anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que, bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, vale, els caps de setmana.
2: Els diumenges de la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Alwise Medery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un
1: licor, és licor, sí.
0: Sí.
1: De fet, els vikings bevien hidromel,
0: ah,
1: entre
0: mira.
1: Altres coses.
0: Sembla molt...
1: És una informació que és real, aquesta informació.
0: No, no, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, ja ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat, semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney, no. Encara que sí que va haver-hi certa tensió. Vale. Perquè quan va acabar Sweet Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposar-nos ells com a productors executius, eh? És a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no, que vale, el control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí, doncs...
1: molt bé,
0: això,
1: fantàstic.
0: Titular, Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé, el titular de la intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte?
0: Puc fer-ho, això? La de Hotel Dulce Hotel, la pots tirar, sí, sí.
1: És aquesta?

0: Vinga, la podeu veure a Disney Plus, la podeu veure a Disney Plus.
1: Patrocinat espai per Disney Plus.
0: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton i evidentment també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant, sí, moltíssim, probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat, vull dir...
1: Aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
0: Així és actor, és actriu de veu. També ha sortit en sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers aquella...
1: Que també té 50 milions de temporada.
0: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood, i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin, que tenen fills junts, el nen de Solo en Casa, per si.
1: Des del 2017.
0: Així és.
1: Porten junts.
0: Així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
1: Fantàstic, celebrem.
0: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
1: Molt bé.
0: Brenda Song va passar de hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
1: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Gestiono jo la secció,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar. No.
1: Vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
1: Sí, perquè no? Si no serà un monòleg de l'Ivan.
0: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem a Maslit Isdale, que era la noia...
1: No, jo també.
0: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta em soni.
1: Aquesta és la High School Musical, no?
0: És Maslit Isdale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta, Maslit Isdale.
1: La dolenta, entre cometes, de High School Musical.
2: La Sharpay, sí.
0: Exacte. Aquesta va sortir, Maslit Isdale, perdoneu, va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candas, a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
1: Ah, és la germana.
0: Correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
1: doncs
0: és.
1: Doncs te diré que fins i tot s'assemblen i tot.
0: Sí? Home, tenen uns dibuixos certament abstractes,
1: Si li canvies el color del pèl...
0: I li portes una mica el coll, perquè
1: té,
0: clar...
1: Té una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
0: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols de Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original, però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més... tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no es clavarien tant amb aquests estereotips ja aclarits. Per tant, interessant això.
2: Sí.
0: Dit això, no està retirada oficialment, però és molt selectiva i no està vetada per Disney. De fet, com hem dit, segueix lligada i treballant amb la marca.
1: Molt bé.
0: Va passar, el titular és aquest, va passar d'estrella de Disney a empresària i mare influencer.
2: M'agrada molt de retirada, no oficialment, però molt selectiva. No, això és el que m'agrada. Quina sort.
0: Bueno, clar, imagino que també quan tens fills la cosa canvia una mica, perquè a més són molt petits els fills.
2: Quan, sí, l'última temporada... quan tens diners.
0: Sí, clar, bueno, aquesta és una altra. Però sé que l'última temporada de Phineas i Ferb la va gravar embarassada, perquè ella va posar com a condició no fer els crits que feia com a Candas, perquè, clar, el nen se li estressava.
1: En sèrio, això passa?
0: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors.
2: Carai.
0: Així curiositats que jo us explico,
2: això, en sèrie.
1: Molt bé.
0: Seguim amb el cas de Sweet Life en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell, vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és
1: poc
0: dirigir...
1: i com vull.
0: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com ho conocía vuestro padre, el revival d'iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Buena Suerte Charlie o Jessie.
1: Molt bé.
0: Per tant, això, segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
1: El poden contractar com a càmera.
0: Sí, de fet, sí, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Sweet Life el va rescatar professionalment.
2: Carai, tu.
0: Sí, sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de la càmera.
1: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista, perquè no, els titulars són bastant
0: dolents. No, està clar que no. Està clar,
1: els titulars són bastant mediocres, la veritat.
2: Esperem que no.
0: De l'hotel al vaixell. Tornem a Suite Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, eh? aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jessie, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, vaja, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
1: Surt a Fast and Furious 10.
0: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable, i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Josh Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
1: El que no està tatuat del coll.
0: Així és.
1: El que veig.
0: No està retirada, no està vetada per Disney, i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se a Disney i després saltar a Netflix.
1: Aquest és el titular, eh?
2: Aquest
1: és el titular.
0: Tampoc s'hi maten, eh? Jo trobo que no...
2: És que això sigui un peu de foto com a molt. Però vamos.
1: Per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, la sèrie?
0: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
1: Netflix.
0: Bueno, ja ho fan, això.
1: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
0: Bueno, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé. Seguim amb en Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles. Era cantant a l'hotel i a canvi li cedien la suite perquè vingués amb els seus fills. Continua actuant? Sí. De fet, és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
1: Molt bé.
0: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
1: Vale.
0: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
2: A veure, passem la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural, molt bé.
0: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això, de
1: molt bé, i de les...
0: d'aquesta carrera.
1: I de les... drogues també.
0: No, sí. en principi no han entrat per lo que s'insinua aquí.
1: N'hi ha molts que sí, d'aquests no confirmo, d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
0: Bueno, sí, Hannah Montana i Hannah Montana Miley Cyrus se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
1: Més
2: fora, sí, això. No, és el mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
1: Escolta'm, te queden 10 minuts.
0: Vinga, va, pues, si
2: va,
0: et sembla,
2: puc acabar i tot.
0: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
1: Vale, farem una cosa. A petició de la Judit, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: Ayer ho estado rein, eh?
1: De, veus com tenia raó?
0: Selena Gomez and the Essin.
2: Sí, que eres el seu grup.
0: Ah,
2: sí, sí, sí. De fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió,
0: vale.
2: Van reversionar la cançó amb The Scene, que
0: molt
2: eren aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gomez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu, què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gomez a dia d'avui és mocatriz.
1: No, això no, és intenta amb mòbil.
2: No? Això no. Li encantava la Míriam dir això.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Home, també... sonen... Com a sonoritat és molt
0: maco. Mocatrices com la BBC.
2: També.
0: Bones notícies i comunions.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building, Solo Asesinatos en l'edifici, una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme.
0: Vaja.
2: Entre moltes altres coses, perquè fins i tot Selena Gomez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
0: La Belén Esteban té paelles?
2: Sí, pues, també té un set de paelles, de així com de disseny...
0: Quan tens diners no saps què fer.
2: S'ha d'invertir,
0: s'ha d'invertir. No saps què fer-ne més,
2: Bé, a banda de tot això, també és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de el spin-off, que és, que ara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè ja no viuen allí.
0: Vale?
2: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
0: Molt bé, celebrem.
2: Per tant, passem a David Henry, Justin
0: Russo. No, però espera't, Selena Gomez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
1: Clar, és que t'has deixat lo millor.
2: El títol, no me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, havent mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes... per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són mags,
0: claro.
2: Així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet i és l'únic el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada en un aeroport.
0: Per com
2: detall.
0: Es diu, per defensa pròpia.
2: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gomez i han continuat col·laborant, i el titular, David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
0: Que això són frases de resum,
2: sí,
0: no són titulars.
1: Sí, sí.
2: Anem amb el tercer dels fills, Jake T. Austin, interpretava Max Russo. Aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la peli de los emojis, The Emoji Movie.
0: Quanta gent la va arribar a veure,
2: Sí, jo la vaig veure, per cert.
0: Pues tu i dos més.
2: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit, i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles que faria incompatible una nova relació laboral amb ells, excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
0: Clar.
2: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha reprès el seu paper a l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries com Hannah Montana, amb Michael Musso.
0: Molt bé.
2: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
0: Vaja.
2: Aquest sí que és una mica un titular,
1: això,
2: no?
1: Això com a posar-ho a la làpida.
2: Sí.
0: Sí, fins que se'm va apagat del tot. S'acaba així la frase. Se'm va anar a apagar fins a arribar aquí.
1: Sí, sí, exacte.
0: Fins, que se'm va
1: apagar, fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat.
2: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Àlex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment, vale?
0: Quan vol.
2: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada, i de fet tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry per no comptar amb ella pel reinici dels Macs. De fet, hi ha un podcast d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cas, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, ressentiment amb David Henry, en fi, com si no s'hi portessin gaire bé a nivell personal,
0: vale,
2: però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels Magos.
0: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
2: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
0: Vaja.
2: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada.
0: Uh-huh.
2: Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests 4 capítols finals de Los Magos de Waverly Place, i doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
0: Molt bé.
1: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
2: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuis. Vale, anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuis, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
0: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu de
1: la Riera,
0: del cor de la ciutat.
2: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola, no sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuis era el pare, era la part italiana, la mare
0: era la part
2: mexicana.
0: Dels Estats Units, Miami.
2: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni. Un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop.
0: Vaja.
2: Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però en el cas de David DeLuis s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels Magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, a reunions i totes aquestes.
0: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar més informació.
2: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa. Sí, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuis, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'hauria enemistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador i es diu que els motius polítics haurien enterbolit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
1: Sí.
2: Bueno, als Estats Units
1: hi ha tot arreu.
2: Però en aquest cas això farà que no aparegui als últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
0: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
2: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parla una mica de català.
0: No fa
2: així, una mica de sobre.
0: No fa pinta.
1: No ens flipem tant.
0: Un minut i mig.
1: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
2: No? Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era Hannah Montana,
1: Pues mira, farem hype i ho deixem per
0: allà. Exacte. Estic dirigint jo el programa avui.
1: Ah, perdó.
0: Que tu no estàs aquí a la taula de sol,
1: avui? No.
0: Doncs avui
1: a més, jo, amb el favor que m'han fet.
0: Jo faré ara la junta i diré, queda un minut.
2: Això que es diu,
0: espavileu-vos.
2: Stay tuned a la Chopin sèrie, perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel, i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
0: Doncs...
1: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Gràcies, Ivan, Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins a la propera, adeu-siau.
2: Adeu.

0: La Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Wash. La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social en el nostre municipi. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Redpoint al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Redpoint ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wash Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Redpoint, la botiga incorporarà col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wash i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per home i dona, roba de casa, pijames i bàsics, i un ampli ventall de talles, donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet, amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçar la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls, que es donarà a conèixer molt pròximament.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Sebastián Haller.
1: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 29 de maig de 2026. L'Institut Premià de Mar està aprovant aquests dies uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu, que enguany s'han avançat i que ja estan provocant estones de calor excessiva a moltes aules. Marc Tres Serres.
4: Segons ens ha explicat el director del centre, Salvador Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades a raó de 2 ventiladors per aula, i si es considera que han fet servir i sempre els alumnes respectin aquests aparells, se'n instal·laran a totes les classes i en algunes se'n posaran fins a 4.
1: I l'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística, Ona Malgrat.
5: Malgrat formarà part d'aquest ens públic creat el 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació.
1: A Palafolls, la Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Wash, Melina Morilla.
6: A diferència de l'espai temporal que existia fins ara de Redpoint, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%.
1: Agressió entre assistents a la festa privada vinculada al festival neonazi de Santa Susanna, Sergi Ferrer.
7: La policia local ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Caos in the Sun, que se celebra en una finca privada de Santa Susanna, però té impacte també a Calella, on aquests dies s'allotgen part dels participants.
1: I a Sant Vicenç de Montalt, la novena mostra d'entitats convertirà l'avinguda Toni Sors en el gran aparador del teixit associatiu, Martí Capçada.
8: Sant Vicenç celebrarà el pròxim 6 de juny la novena edició de la Mostra d'Entitats, una cita ja consolidada que reunirà 19 entitats, associacions i col·lectius del municipi en una jornada dedicada a la participació, convivència i promoció de la vida associativa.

0: L'Institut Premià de Mar està aprovant aquests dies uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu, que enguany s'han avançat i que ja estan provocant estones de calor excessiva a moltes aules. Marc Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, segons ha explicat el director del centre, Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades, a raó de 2 ventiladors per aula. I si es considera que han fet servir i sempre els alumnes respectin aquests aparells, se n'instal·laran a totes les classes i en algunes se'n posaran fins a 4. Tot plegat, diu Redon, mentre el Departament d'Educació no resolgui aquesta mancança en climatització que pateixen tants equipaments educatius.
2: És un pla pilot per dues raons. Una és perquè hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altra és, i s'ha de dir i s'ha de remarcar, és comprovar quina actitud, quin respecte tenen o mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució de dels ventiladors de paret doncs era la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat o alguna mena d'instal·lació permanent per aclimatar les aules.
1: De moment, i per aquesta fase de proves, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros provenents del seu pressupost i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les classes. Segons ha explicat Redon, s'ha optat per aquests ventiladors de paret perquè els que va posar fa un temps al departament, que eren de peu, no acabaven de donar resultat i perquè els de sostre presentaven massa dificultats tècniques i eren, a més, massa cars. D'altra banda, Redon ha anunciat que el curs vinent el centre es dotarà de plaques solars per generar la seva pròpia energia. Actualment ja es consumeix llum provinent de la companyia pública l'energètica, però ara es vol fer un pas més en sostenibilitat.
0: Agressió entre assistents a la festa privada vinculada al festival neonazi de Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, incident violent registrat a Calella en el context de la celebració del festival Caos in the Sun, que aquest cap de setmana reuneix bandes i assistents vinculats a moviments de l'extrema dreta europea en una finca privada de Santa Susanna. Es tracta de l'agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb l'esdeveniment i que habitualment se celebra en un local del carrer Jovara, tal com han confirmat fonts municipals. Ha passat de matinada, aproximadament a 1:15 de la matinada, fins al lloc dels fets. S'hi han desplaçat almenys dues patrulles de la policia local que van requerir assistència mèdica per atendre l'home ferit, que finalment no ha presentat denúncia. Tot i la presència de participants del festival a la ciutat durant el cap de setmana, perquè s'allotgen en establiments d'aquí, no s'ha activat cap dispositiu policial específic, més enllà de la coordinació habitual entre la policia local i els Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat ciutadana. El Caos in the Sun celebra aquest 2026 la seva quarta edició consecutiva a Santa Susanna, en una masia privada situada a les afores del municipi, a tocar de la C32. L'esdeveniment vinculat a grups de l'extrema dreta europea reuneix habitualment entre 150 i 200 assistents que accedeixen directament a la masia en autocars organitzats, tal com van explicar des de l'Ajuntament a Ràdio Calella Televisió. La celebració ha generat mobilitzacions de rebuig per part de col·lectius antifeixistes que denuncien la presència de grups neonazis i reclamen la seva prohibició. El consistori defensa que no té competències per prohibir l'esdeveniment en tractar-se d'una activitat privada amb autorització de la propietat, però confirma la coordinació amb Mossos d'Esquadra per fer controls d'accés, seguretat i soroll com en edicions anteriors.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. La restauració del castell de Palafolls, finançada per Europa, acaba sobre la botzina. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. Ahir es van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració de la fortalesa palafollenca, finançats amb prop de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini establert per les ajudes, que en un primer moment era el 31 de març, però que finalment es van prorrogar fins a finals de maig. Amb un gran esforç de tots els implicats i sobre el xiulet final, ahir van acabar d'executar-se els treballs previstos, que s'han allargat allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi enorme respecte de com el coneixien fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha expressat el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de moltes dificultats. Alemany ha explicat que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo, un procés que ha requerit finançament addicional per part del consistori per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus.
5: Bé, després de molt patiment i de moltes dificultats, s'acaba aquesta part finançada pel Next Generation, que és important també matitzar aquest aspecte perquè producte també de l'evolució de l'obra i sobretot també dels resultats de la part arqueològica, no? S'ha hagut de reconfigurar el projecte, modificar, presentar, que l'aprovin, no? Aquest projecte, i per tant també ha implicat un finançament afegit per part de l'Ajuntament que farà que les obres en si segueixin, no? Però el termini de la part de Next Generation sí que s'acaba. I de fet encara també s'està vehiculant un nou projecte que és el de la caseta d'entrada i perimetrat per poder gestionar l'accés i tot plegat, que també farà que segueixin aquestes obres, no?
4: En una primera fase es va dur a terme un exhaustiu estudi arqueològic per saber què amagava la fortalesa rere segles de deixadesa i sota la sorra i la vegetació que havien ocupat l'espai. Es van fer nombroses descobertes, com ara sitges excavades a la roca, escales ocultes, la cuina del castell o un petit molí. També es va descobrir una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Una segona fase, iniciada aquesta tardor, s'ha centrat a consolidar murs, restaurar també alguns àmbits del recinte sobirà, que és el més antic de la fortalesa. El més destacat és la reconstrucció del que hauria estat la sala noble, que es mantindrà com a espai d'exposicions i d'actes, o bé, un cop descoberts els diferents pisos de la Torre de l'Homenatge, l'habilitació d'una escala amb un nou mirador. Un cop acabades les tasques finançades amb els fons europeus, les obres al castell continuaran fins la propera tardor amb fons municipals per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte sobirà. La previsió del consistori és poder reobrir al públic el mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni. A partir de llavors, la part més antiga tindrà uns horaris de visita per tal de garantir la bona conservació de l'espai rehabilitat.
0: Seguim avançant a Premià incendi aquesta matinada en un immoble de la Gran Via amb Joan Prim sense danys personals. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, segons informava el mateix alcalde, xarxes socials, la deflagració ha afectat només la cuina del pis i ha demanat la intervenció de 5 dotacions de bombers, juntament amb ambulàncies, policia local i Mossos d'Esquadra. Com diem, no hi ha hagut danys personals, però sí que ha mort una mascota dels titulars de l'immoble. Segons deia Rafa Navarro, un cop extingit l'incendi, l'arquitecte municipal ja estava avaluant el pis per confirmar que no hi ha hagut danys estructurals i Serveis Socials també estava dispensant atenció a la família afectada.
0: L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística, Ona Malgrat.
7: El consistori malgratenc formarà part del Consorci per la Normalització Lingüística, un ens públic creat l'any 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació. Així es va decidir en el darrer ple municipal a través de l'aprovació d'una moció presentada per Malgrat ens mou i aprovada per unanimitat. Actualment aquest òrgan el formen 139 administracions públiques, la Generalitat, 99 ajuntaments, 37 consells comarcals, inclòs el del Maresme, i també les diputacions de Girona i Barcelona. El Consorci per la Normalització Lingüística és alhora qui executa el Pacte Nacional per la Llengua aprovat el 2025 al Parlament. Aquest té un full de ruta fins al 2030 i un dels seus objectius és incrementar el nombre de parlants del català. En el ple de dijous també es va aprovar l'adhesió a aquest pacte. Segons la regidora de Cultura Lourdes Borrell, el Consorci per la Normalització Lingüística és clau perquè Malgrat pugui executar una política lingüística municipal sòlida i coordinada amb tot el territori. La regidora va afegir que formar part del Consorci facilitarà les ajudes que se'ls pot donar a persones que requereixen de formació en la llengua, com persones nouvingudes que desconeixen el català o gent que vulgui aconseguir alguna titulació.
0: I a Palafolls, la Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Guaix. Melina.
4: La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social a Palafolls. Aquest dissabte, l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Red Point al carrer Major, situada just al costat de l'outlet de Múnic. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Red Point ja tenia presència a aquesta xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wash Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Red Point, la botiga incorporarà també col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wash i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany, col·leccions estivals, també moda casual per dona i home, roba de casa, pijames i bàsics, i un ampli ventall de talles donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia, amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, també aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçant la tasca d'inserció laboral que fa la Fundació. Com ja han destacat en altres ocasions, l'entitat, amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que en aquest nou establiment s'amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls. Aquesta es donarà a conèixer pròximament.
0: I Aaron Valera, alumne premiat de l'Institut Ramon Turdó i Darder, dissenya un aleró de Fórmula 1 pel seu treball de recerca, Ona Malgrat.
7: Aaron Valera ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte de creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1, segons la normativa d'aquest 2026. El treball analitza els canvis que introdueix la nova regulació i planteja una predicció de com podrien ser els dissenys dels futurs cotxes, tenint en compte aspectes com l'aerodinàmica. Per desenvolupar el projecte, Valera va estudiar el reglament oficial publicat per la Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, i va utilitzar eines de disseny per ordinador per crear el seu propi model d'aleró. L'estudi de Valera apunta que els vehicles de la nova normativa seran més petits però més eficients, tot i que podrien ser una mica més lents a causa dels nous motors híbrids. L'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder també ha destacat que molts dels avenços tecnològics de la Fórmula 1 acaben arribant als vehicles convencionals, especialment en àmbits com la seguretat, el consum de combustible i l'estabilitat dels cotxes.
0: I del 30 de maig al 7 de juny, Calella celebra una nova edició del Moments de Flors. Sergi Ferrer.
3: El Far tornarà a ser un dels espais emblemàtics del Moment de Flors, que s'inaugura aquest dissabte 30 de maig i s'allargarà fins al 7 de juny. El festival es desplegarà en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal, responsables dels muntatges que transformaran façanes, patis i racons singulars de Calella. Els espais interiors, això sí, es podran visitar només aquest primer cap de setmana, que són els següents: l'Escola Pia del carrer Sant Pere, la Capella de Sant Quirze i Santa Julita, la Rectoria Parroquial, el Pati de Can Borràs, el Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Beguer, el Pati de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça i el Pati del Far. En el cas dels espais exteriors, són la Plaça de l'Església, Can Quadres, la Plaça de l'Ajuntament, la Plaça del Bunyol, Can Bertrina, Jardineres del Centre Comercial del carrer Església, la Sala Mozart, Can Saula, el Museu del Turisme, l'entrada del Parc del Mau i Brollador, Can Saleta, a l'Escola Bressol Municipal al Carrilet i al Centre Parroquial. La proposta s'amplia aquest any amb l'estrena de Jardins de Sons, un nou cicle que omplirà de música en directe algun dels espais participants entre dissabte i diumenge. La programació també inclou una visita guiada al Parc del Mau, un taller creatiu de primavera a l'exterior de l'antic mercat municipal i servei gratuït del Carrilet fins al Far, diumenge al matí de 9:45 a 2:15. Una altra de les novetats és el primer concurs d'aparadors florals amb la participació d'una trentena de botigues de Calella. Els establiments competiran en dues categories, segons si la decoració és pròpia o encarregada a professionals externs. El jurat valorarà la creativitat, l'originalitat i l'ús de materials sostenibles. La iniciativa està organitzada conjuntament per Calella Centre Comercial i Empresarial i l'Associació Turística de Calella, amb l'objectiu d'estendre l'ambient del festival als carrers comercials i implicar-hi també el teixit local.
0: Gràcies i Llavaneres impulsa una prova pilot de zona verda a Sant Pere el Valís per facilitar l'aparcament dels residents. Martí.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu

0: mitjançant un sistema de tramitació automàtica que s'activarà pròximament. Els vehicles que ja disposen d'autorització per estacionar en zones regulades no hauran de fer cap tràmit addicional i mantindran la seva acreditació vigent fins al 31 de març del 2027.
1: Gràcies, i l'Ajuntament de Premià es planteja avançar la campanya de platges els pròxims estius, però recorda que enguany els serveis no funcionaran fins al 15 de juny. Sergi.
2: Sí, la concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Sobirà, a Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar l'inici del dispositiu en pròxims estius.
3: Aquest cap de setmana hem tingut un cap de setmana de platja molt maco i ha sortit molts comentaris sobre les dutxes i els rentapeus. Mm-hmm. És que això cada any s'instava el 15 de juny i està programat d'aquesta manera. I no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres. S'ha solucionat el dilluns. Aquesta setmana pot ser que passi el mateix i el proper ja no passarà perquè ja van entrant en funcionament la programació dels contractes de reforç.
4: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, els rentapleus estaran a ple rendiment, tindrem les passarel·les habilitades per persones amb mobilitat reduïda, el servei de socorrisme funcionant i, per tant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
2: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja de gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any i no només a l'estiu, però que és a l'estiu quan es delimita i es senyalitza.
1: I la novena mostra d'entitats convertirà l'avinguda Toni Sors de Sant Vicenç de Montalt en el gran aparador del teixit associatiu. Martí.
0: Correcte. Sant Vicenç de Montalt celebrarà el pròxim 6 de juny la novena edició de la Mostra d'Entitats, una cita ja consolidada que reunirà 19 entitats, associacions i col·lectius del municipi en una jornada dedicada a la participació, la convivència i la promoció de la vida associativa. L'activitat tindrà lloc a l'avinguda Toni Sors de 6 de la tarda a 9 del vespre i permetrà a les entitats mostrar els seus projectes, activitats i serveis a la ciutadania. La programació inclourà actuacions musicals, espectacles, tallers, espais de joc, tastets gastronòmics i activitats per tots els públics. A més de les entitats participants, la jornada comptarà amb la presència de la policia local, que oferirà una exhibició de vehicles i material policial, així com de tres viles mèdia que emetran directe i de diferents serveis municipals. La festa continuarà a partir de les 10 del vespre amb la festa de les entitats i l'actuació del grup Mash Life Music, que oferirà un recorregut pels grans èxits musicals que les darreres dècades en un espectacle participatiu i pensat per fer ballar el públic fins la mitjanit.
1: L'Arxiu Històric de Tordera farà un homenatge a l'artista Isidre Julià amb una exposició de maquetes. Marc Tres Serres.
5: Sí, demà serà al matí a l'Arxiu Històric de Tordera, que es convertirà en l'escenari d'una cita cultural especial. De les 11 fins la 1 del migdia, el centre, de forma gratuïta, obrirà les portes al públic per inaugurar una exposició dedicada a l'obra d'Isidre Julià, un veí de Sant Celoni que va destacar per la seva prolífica i detallada tasca com a maquetista. Isidre Julià va dedicar gran part de la seva vida a l'art de les maquetes, arribant a crear-ne més de 400. La seva gran passió era la reproducció a escala d'esglésies i ermites, tant de la seva població com d'arreu del territori. En el cas de Tordera, Julià va realitzar tres reproduccions que ara, gràcies a la donació de l'Ajuntament de Sant Celoni, passaran a formar part del fons de l'Arxiu Històric de Tordera. Ens parla d'aquesta activitat la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
6: El senyor va morir l'any 96, ell vivia a Sant Celoni i era una persona que doncs, li agradava molt treballar el tema de les maquetes i en va arribar a fer més de 400. Llavors el que a ell li agradava més era doncs, sobre les ermites, sobre les esglésies, tant de la població com de les rodalies. D'aquí de Tordera en va fer-ne 3 i l'Ajuntament de Sant Celoni ha fet donació aquí a l'arxiu d'aquestes maquetes i llavors doncs, es complementarà la visita per qui vulgui venir doncs, amb una petita mostra de diapositives. Les persones que vulguin veure

0: veure-la, doncs podran seure un moment a veure aquest passi de diapositives explicatives doncs, de l'obra d'aquest senyor.
1: Des de l'entitat fan una crida a tots els tordarencs i tordarenques perquè s'acostin a descobrir aquestes peces que a partir d'ara es conservaran, com dèiem, i quedaran depositades a l'Arxiu Municipal del Poble.
2: I a Premià, torneig solidari de vòlei platja aquest diumenge a la platja de l'Ona, aprofitant el nou centre d'esports de platja, Martí Capçada.
3: Així és, un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer que farà partits de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del vespre. Les 2 de la tarda, disculpeu. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros per equips i inclouen una samarreta, una pulsera solidària, assegurança i un avituallament durant tot el torneig. Val a dir que la inscripció contribueix directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
2: I acaba un maig exitós pel patí artístic de Tordera, Marc.
1: Sí, el mes de maig ha estat d'allò més intens i profitós per les esportistes del patinatge artístic Tordera, que han demostrat el seu gran estat de forma en diverses cites exigents. Primer a Folgueroles, amb el Campionat de Catalunya de Solo Dance, on les patinadores Naya Recio i Aina Noguera hi van firmar grans actuacions, marcant una fita destacada per elles, ja que era la primera vegada que s'enfrontaven a una competició d'aquest nivell. Després l'èxit també va continuar a Caldes d'Estrac, on es va celebrar el 6è Trofeu Catalunya, promoció de nivells 2 a 4 de la modalitat lliure, i aquest cop era un últim open de la temporada que va certificar una autèntica pluja de medalles. Els ors aconseguits van ser per Chloe Vilanó i Maria Martínez al nivell 3, Megan Espinosa al nivell 2 i Irene Heredia, Noa Domènech, Ona Ferrer i Ainara Martínez al nivell 1. A més, el club va sumar diversos podis de plata i bronze, com els d'Itziar Caseiro, Lena Martínez, Gala Pogo, Aina González, Elia Olmo, Aina Noguera i Lucía Galera. Finalment, la gran actuació de l'entitat es va arrodonir diumenge passat a Sant Andreu de Llavaneres durant l'Open de nivell avançat lliure. Allà, les patinadores de categories superiors també van pujar al podi. Naya Recio va penjar la medalla de plata al nivell 8A i Ariadni va aconseguir el bronze al nivell 9A.
2: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
4: Aquest migdia estem tenint una jornada que torna a estar marcada bàsicament per les altes temperatures. No pugen tant com ahir, però la calor continua ben palesa a tota la comarca. I, de fet, així ha de continuar el cap de setmana amb menys calor, però una calor que serà encara doncs, força remarcable. D'entrada avui, les màximes quedaran al voltant dels 32-33 graus, on més pujaran, i van arribar fins als 34, per tant, el que dèiem, una mica més baixes, gràcies a aquest vent fluix de component est que anirà bufant també durant aquesta tarda. Una tarda en la qual, a diferència d'aquests últims dies, apareixeran núvols prims, fins i tot núvols mitjans, cap a l'àrea del Maresme Nord, tot i que no s'esperen precipitacions. La situació marítima continuarà molt tranquil·la aquesta tarda i també durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, dos dies en els quals continuarem parlant de matins assolellats, tardes amb nuvolades. No descartem demà cap al vespre que es pugui escapar algun ruixat puntual al Maresme Nord, i de cara a diumenge, tres quarts del mateix, la nit de diumenge a dilluns, podria caure alguna gotellada cap al nord de la comarca, però ben poca cosa. Tot això amb unes temperatures que aquest cap de setmana, com dèiem, seran més baixes, però tot i així l'ambient continuarà càlid. A més, també augmentarà la humitat i, per tant, la sensació de xafogó serà marcada. De cara a la setmana vinent, començarem la setmana dilluns amb un temps, creiem que tranquil. Dimarts hi haurà un petit canvi de temps que ens portarà una línia frontal amb un descens de temperatura i alguns ruixats que, ara per ara, sembla seran poc importants aquí al Maresme.
2: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials. Avui també parlem amb els geganters de Calella, que han estat premiats amb el millor ball de parella. Avui és divendres i com cada divendres també toca parlar de cinema amb la Mireia González i les estrenes més destacades als cinemes i a les plataformes. I també farem al final un concurs musical que el presentarà en Sergi Ferrer des de Calella. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresme d'aquí a només 3 minuts. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
1: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
0: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
6: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
7: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
8: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
9: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
10: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
7: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
11: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
12: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
13: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
14: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
15: Cocodril Club.
16: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
17: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Som-hi, moment del repàs a les xarxes socials. Avui des de Malgrat amb l'Andrea. Andrea, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Què destaquem avui al Maresme?
3: Doncs avui al Maresme destaquem el concurs de música jove Mares Music, que arriba a la 22a edició. Els solistes i els grups poden formalitzar la seva inscripció entre l'1 de juny i el 15 de setembre a través de la plataforma maresmusic.cat. Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar impulsen aquesta iniciativa amb el suport del Consell Comarcal.
2: Això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs que un coet de l'empresa aeroespacial Blue Origin del propietari d'Amazon Jeff Bezos ha explotat aquest divendres a la matinada. El coet es diu New Glenn, que no portava tripulació i estava fent proves a la plataforma de llançament a Cap Canaveral, a Florida, quan de sobte ha explotat i ha provocat una enorme bola de foc i també una gran columna de fum. Afortunadament, no ha provocat ferits.
2: Doncs, com bé comentes, Andrea, afortunadament no hi havia tripulació i, per tant, tot ha quedat en un ensurt. I el tema curiós del dia?
3: Doncs avui el tuit curiós és que Castelldefels mira els Estats Units i s'erigeix com el Hollywood del sud d'Europa. Per què? Doncs perquè hi ha un lloc que ofereix postes de sol com les de Santa Mònica o Miami i que està sembrat de noms de famosos immortalitzats a terra amb les estrelles, com el cèlebre Passeig de la Fama de Hollywood, i és el Passeig Marítim. Hi ha noms com el de l'exfutbolista Ronaldinho, el de Marc Gasol o el del xef Ferran Adrià. Tots els noms que estan a terra és perquè han tingut alguna relació amb el municipi.
2: De fet, estem escoltant l'himne dels Estats Units. És això, Joan? A veure, puja'l una mica. Molt bé, molt bé. Doncs Castelldefels, que s'han mirallat amb els Estats Units i, per tant, doncs, està reproduint diferents zones, no, que tenen allà i ho estan portant aquí. Si ho hem entès bé, eh?
3: Exacte. Tenen el seu passeig marítim, doncs, clar, com si fos el Passeig de la Fama de Hollywood.
2: Molt bé, molt bé. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem si ets més de platja o de piscina, perquè arriba el cap de setmana i segur que molta gent aprofita per fer-se un capbussó. De fet, les altes temperatures ja hi conviden, però hi ha sempre aquest debat de si preferim la platja, si preferim la piscina. Tot té els seus avantatges i els seus inconvenients, per tant, a veure què decideixen els maresmencs.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, fins ara.

0: I tot seguit parlem amb els gegants de Calella, concretament amb Jan Riera, cap de colla, i Ferran Negre, secretari de l'entitat, sobre el premi aconseguit el passat cap de setmana al concurs nacional de balls, on van ser reconeguts amb el guardó el millor ball improvisat en parella.
1: Avui parlem amb els geganters de Calella, concretament parlem amb el cap de colla, Jan Riera. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I secretari Ferran Negre.
3: Bona tarda.
1: Avui parlem d'un reconeixement que us han donat fa res. Tot i això, abans de parlar del reconeixement, sé que la Junta s'ha renovat recentment, des del gener, m'heu comentat. Llavors, simplement preguntar-vos una mica com porteu aquesta evolució de moment, ja que han passat uns mesos, evolució de feina, evolució d'actes.
2: Com a evolució no li diríem tan grossa, ja que vam agafar el relleu de la Junta anterior. És a dir, estem intentant seguir la línia que ens van deixar i millorar-la. I, bueno, amb ganes de seguir com estem fent la feina, bona feina feta fins ara, i endavant.
3: Ara ja tenim aquí la festa major d'aquí un parell de setmanes i ara tenim la mirada posada en aquesta. Sí que estem acabant d'enllestir-ho ja tot i amb ganes de fer la nostra primera festa major com a junta, al capdavant.
1: Ara sí, enhorabona pel premi. Parlem una mica d'aquest premi abans d'entrar una mica en la preparació.
2: Bueno, vam guanyar el segon premi, que és el ball improvisat de 3. El primer era l'individual, improvisat també, i després el tercer premi era el ball coreografiat, que no el vam guanyar, i vam guanyar el segon. És un concurs de ball nacional que es va celebrar aquest any, però no es feia, que no es celebrava des del 2018, perquè el 2019 ja va caure tot el Covid, etc. I aquest any hi havia una colla que va tirar endavant el projecte i doncs vam seguir, i nosaltres vam dir que, i si hi anem.
1: De fet, vaig veure el vostre vídeo a les xarxes que vau publicar, el que vau fer com a prèvia, no?, de preparació. Vau fer el ball amb en Bernat i l'Elisenda. Explica'm-ho, per què vau triar aquests dos gegants.
3: Sí, bé, quan vam decidir apuntar-nos com a nova junta, vam pensar que el millor seria presentar el ball que vam estrenar l'any passat per la cercavila que vam fer dels 90 anys, per celebrar 90 anys de tradició de gegants de Calella, que vam crear un nou ball per en Bernat i l'Elisenda, que no tenien en munt de propi, que bàsicament el que va ser uns mesos abans d'estrenar-lo, els portadors de la colla, els joves, bueno, més els joves, ens vam trobar i vam anar pensant quins passos quedarien bé amb la música, que la compositora de fet és la Marta Terrides, que és membre de la colla, i a partir d'aquí va anar sortint i és el que vam presentar a Sant Feliu el passat dissabte.
1: Que us puc preguntar què representa per vosaltres aquest reconeixement, bueno, per la colla, però també per vosaltres, perquè al final, doncs, com que sou els recent renovats, no?, els que heu agafat el bou per les banyes, que es diu, que representa per vosaltres guanyar aquest reconeixement?
2: Bueno, és com un sacrifici ja dels anys que portem a la colla, diguem-li, perquè en Ferran i jo des de ben petit que hi som, i ja va haver aquest concurs perquè la gent va amb ganes d'ensenyar la seva forma de ball i representar el seu poble com a tal, diguem-li.
3: Sí, al final jo crec que no només és que també va bé que el premi aquest ens donava una compensació econòmica, però sí que ens ha agradat molt que hem rebut molt de suport de part de gent que està relacionada amb el món geganter i que n'entén molt, i home, com a nova junta s'agraeix que la feina que es fa es reconeixi. Al final no és només els diners, sinó el que ens han dit. Llavors sí que és veritat que en Jan i jo, que portem des de petits a la colla i tenim aquest bagatge, que al final el ball improvisat va sortir més o menys sol. Sí que vam practicar una mica la setmana anterior, però
2: l'experiència
3: del que al final marca.
1: Sí, i tant, i tant. De fet, ara que mencionàveu allò que hi sou des de petits, sé que sou una de les entitats, oi que sí, que té més jovent, no?, de Calella, potser?
3: Sí, des de que l'Oriol Terricabres, el passat cap de colla, i la Marina van entrar a la junta, vam començar a fer, en Jan i jo hi érem, però érem l'Oriol, la Marina i 5 o 6 més, i a partir d'allà vam començar a picar pedra, i al cap de, ara que ja fa 5 anys que hi van entrar ells, doncs es veu el resultat, que quan sortim a Calella tenim molt de jovent, gràcies en part també a l'Esbojarrada, per exemple, aquest acte que hem fet, que el que busca és involucrar més el jovent en la cultura popular de Calella, i en aquest cas en els gegants.
1: parlant del reconeixement un altre cop, clar, parlem d'un ball improvisat, jo que no hi estic massa ficat en el tema gegants, què és més important a l'hora de preparar un, el saber que fareu o participareu en un ball improvisat? Poder la tècnica, poder la comunicació entre els dos balladors, com funciona?
2: Bueno, més important sobretot és la comunicació entre les dues persones que ballaran, això està clar, perquè si un diu una cosa i l'altre diu una altra, malament, un va cap a un costat, cap a l'altre i ets hem perdut.
1: Però en el moment, no?
2: Clar, sí, vale. És a dir, la cançó tampoc sabíem quina era i en el moment que comença a sonar, escoltar ritme, diem, tu dius això, jo dic això i...
1: Però com a base sí que prepareu alguna cosa,
3: sí,
1: no?
3: Sí, tenim certs passos que ja hi posem un nom i tot per tenir clar quin és quin, i llavors vam decidir que un dels dos manava i llavors l'altre l'havia de seguir. Però al final, quan escoltes la música i després de... Normalment són músiques que ja hem escoltat, on no deixen de ser un pas doble, que és normalment el que es balla, i al final ens acabem tenint molt fàcil, i més en Xen i jo que portem ballant molts anys junts, sempre hi ha amb qui t'entens millor i amb qui no.
1: De fet, en Bernat i l'Elisenda tenen un ball propi, com Quirza i la Minerva, com fins i tot el Mastegamosques, els capgrossos en aquest cas. Clar, suposo que de base, que és el que comentaves, agafeu una mica, no, del ball de cada una de les parelles en aquest cas, no?
2: Exacte.
1: Vale. Perfecte. Entrem una mica, vull parlar una mica amb vosaltres del tema gegants, no? El tema de l'entitat i què representeu, bueno, no només per la ciutat, sinó per Rodalies, no? Com per algú que no ho ha viscut des de dins, que com és el meu cas, el tema dels gegants, com, què és per vosaltres aquesta sensació de sortir al carrer i que, bueno, representeu un acte o seguiu un acte i ho segueixi molta gent?
2: És una manera de seguir la cultura tradicional d'aquí, bueno, catalana, ja diguem-li, després de Calella. Perquè quan som dintre els gegants, com vam comentar a l'entrevista passada amb la Sònia, és la germanor que es viu a dintre. És a dir, tant grans com petits, disfrutem entre tots junts, ballem, cantem, i ens ho passem bé amb els gegants.
3: I jo crec que afegint això d'en Jan, també tenim sort que aquí a Calella tenim una tradició gegantera que, home, déu-n'hi-do, malauradament vas a llocs que no la tenen, i aquí hem de estar orgullosos de la gent de Calella, que sempre que sortim ens venen a veure, i això també ens omple a nosaltres. També aquí hi ha una feina molt, molt ben feta de les escoles i des de les llars d'infants, que ara mateix que s'acosta Festa Major tenim escoles que ens venen a visitar el local, nosaltres anem a actes que fan ells o de graduació així, i això al final fa que els nens coneguin qui són en Quirze de Minerva, coneguin la gent de la Llopa i ens surtin a veure per Festa Major.
2: I a més sàpiguen les cançons.
3: Exacte.
2: És important.
1: Sí, ho comentàvem abans, de fet, sou més de 200 socis, ho hem comentat. Clar, teniu una esperança, no, de que aneu creixent, no, en aquest cas, i sobretot en jovent, que també ho comentàvem, no?
2: Si més no, en intentar créixer, que sempre és l'important, que tothom segueixi i mantenim la, diguem-li, la grandària aquí a Calella i sobretot a fora, que és quan costa més tenir l'actiu total.
3: Mm-hmm. L'objectiu aquest que deies tu, de captar jovent nou, però també cuidar la gent de tota la vida, la gent gran, i intentar que entre tots estiguem còmodes i puguem gaudir de la festa.
1: Ara us pregunto, després d'aquest reconeixement, d'aquesta experiència, no sé si teniu algun projecte futur de cara a les, no sé si a l'estiu, o sigui, de cara a la tardor, a l'hivern, a alguns actes que pugueu dir, mencionar, perquè així la gent, doncs, us pugui seguir. Clar.
2: Enguany celebrem per la Festa Major de la Minerva els 5 anys de l'Esbojarrada, que és una cercavila nocturna que vam inaugurar per, diguem-li, la gent animar prèviament per anar a barraques, i com ja varen fer, com ho, que vam fer el...
3: Bueno, fa 3 anys es va fer un intent. De fet, el Multidr, que va ser un estudi dels joves, de la participació juvenil en actes de cultura popular, el projecte final va ser això, que l'objectiu era acabar a barraques per apropar tant aquests, que hi ha molts joves que al final els gegants no els coneixen, o perquè no s'interessen, o perquè mai els han viscut. I al final, si anem a barraques, ens aprovem a tot el poble, perquè barraques és on se concentra més el jovent, i la intenció és aquesta, que tothom pugui veure què és l'Esbojarrada i animar, com diuen Jan, a que segueixin la festa a barraques, amb els que aquest any tenim
2: Els Catarres.
3: Els Catarres, que és un grup.
1: Sí, sí, tant i tant, sí, sí. Deixeu-me fer un parèntesi, perquè has comentat la gent de fora. Jo crec que, bueno, no sé què en penseu vosaltres, però és molt important que el Calella, al final, és una localitat molt turística, no? I vosaltres, com que al final parleu o feu, viviu una cultura que és molt visible, com els castellers, per exemple, no sé què en penseu vosaltres de... quan sortiu, ja sigui el cas de Barraques, que també ve gent de fora, com ho rep la gent de fora, els turistes en aquest cas?
2: Els turistes sorpresos, perquè allà no es, diguem-li, no es veu cada dia i sempre...
3: És habitual.
2: Exacte, els veus com amb cara, boca oberta, ulls oberts, gravant...
3: Però també té el seu joc. L'altre dia parlàvem, dissabte mateix al concurs, parlàvem amb gent de Mataró, de la colla gentera, d'una colla de Mataró, i ens deia que al final... Calella, com que és una ciutat tan turística, quan ells ens visiten fa fins i tot certa gràcia veure els turistes ja impressionats a veure unes figures de 3 metres ballant, que això mai ho han vist, i ja veus tot ja gravant amb el mòbil i ja fa festa això també.
1: Molt bé, nois, doncs moltes gràcies per venir aquí avui a parlar sobre aquest reconeixement i molta sort en el futur a tots els actes que feu.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: I tot seguit el cafè més al tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Com va el divendres? Què tal?
4: Bé, molt intens, moltes coses, no hem parat en tot el dia, no pararem fins a quarts d'11 de la nit, o sigui que bé, però bé, amb ganes, la veritat.
0: Molt bé, doncs amb aquestes ganes vull que em diguis quines persones fan anys avui, a qui hem de felicitar.
4: Doncs mira, força gent coneguda, sobretot el primer, Noel Gallagher, icònic guitarrista, compositor i co-líder de la banda britànica de rock Oasis, que mira, fa 59 anys, perquè és de l'any 67, per exemple.
0: Molt bé, i qui més?
4: Sí, seguim amb la Melanie Brown, més coneguda per Mel B, cantant britànica i membre de qui, Gemma?
0: De les Spice Girls.
4: Ah, exacte.
0: Tampoc
4: Spice
0: és que m'agradin tant, eh? Bueno, sí que ho sembla, no?
4: Bueno, però està bé aquesta energia per presentar la Mel B, que mira, justament avui em fa d'anys 54.
0: 54 anys, eh? Ostres, saps que m'has dit el nom i no la ubico gens, que és la Rosa, la Castanya, la Pèl Roja, la Victòria, no? Perquè la Beckham ja ha escollit un altre camí del luxe.
4: Sí, no,
0: i de...
4: la Mel B, és que clar, no sabria com explicar-t'ho. Diria que era la rinxolada, l'única, de fet.
0: La única rinxolada.
4: Sí, sí, sí. Mira, a veure, miro una foto.
0: Ai, sí, sí, sí.
1: La morena.
4: Sí, oi? Eh que sí?
1: La morena.
0: Ara la veig.
4: Ah,
0: aquí.
4: Vale, gràcies, Sergi. Ah, és un tamacle, això. Així sí que encarem bé la recta final de la setmana, eh?
0: Tenim algú més a felicitar?
4: Sí, mira, Danny Elfman, compositor i músic nord-americà, famós per crear bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la de Batman i el tema principal de la mítica sèrie de Los Simpson, també.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí. I algú més, encara?
4: Sí, l'Annette Bening, perdó, que no em sortia a dir bé el nom, Annette Bening, reconeguda actriu nord-americana guanyadora dels Globus d'Or i nominada diverses vegades als Oscars perquè ella havia format part d'American Beauty.
0: Ah, molt bé. Doncs ja hem felicitat els famosos que toca. Ara anem amb les efemèrides com a tal. Avui 28 de maig... 29 de maig.
4: Avui no vols celebrar dies nacionals ni internacionals.
0: Sí, sí, sí, sí. Anem a veure doncs, quins dies són importants també per recordar.
4: Vinga, abans de les efemèrides, Dia Nacional de la Nutrició, des de l'any 2002 se celebra. L'objectiu, òbviament, és conscienciar la població sobre la importància de mantenir uns hàbits alimentaris saludables i un estil de vida també equilibrat, i a més també coincideix avui amb el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, dedicat a defensar el dret a la salut i el benestar de totes les dones del món.
0: Molt bé, doncs ara sí, efemèrides de l'any 1953, que hem de recordar?
4: Doncs mira, els primers alpinistes en pujar l'Everest, saps de quina nacionalitat eren?
0: No.
4: Doncs mira, ja te'ls dic jo i també als oients que ens escolten. Primer, Edmund Hillary, neozelandès de Nova Zelanda, acompanyat del Sherpa nepalès Tenzing Norgay. Diem Sherpa perquè el Sherpa normalment és de persones de la zona de l'entorn de l'Himàlaia que pujaven i acompanyaven els alpinistes perquè ja estan molt acostumats des de ben petits, evidentment, a aquestes zones amb poc oxigen i tenen moltíssima resistència. Per tant, aquest Sherpa nepalès va acompanyar a Edmund Hillary a ascendir fins als 8.848 metres que té l'Everest.
0: Molt bé. Alguna cosa més a explicar pel que fa doncs, a aquesta efemèride?
4: Sí, que van haver-hi molts intents fallits prèviament, com és lògic, abans d'aconseguir alguna cosa primer es falla molt, s'ha d'intentar, intentar, fins a 32 anys d'intents fallits i algunes tràgiques expedicions prèvies. I la notícia, a més, del seu ascens, aquest, el 29 de maig de 1953, va coincidir amb la coronació de la reina Elisabet II, convertint-se en un símbol d'orgull per tot l'imperi britànic, perquè també va haver-hi una expedició britànica que, liderada per John Hunt, va aconseguir planificar bé la ruta i ascendir també a l'Everest. Finalment, la gesta va inaugurar, per tant, una nova era en l'alpinisme mundial i ara ja ho sabem que després de més de 50 anys després, Gemma, molta gent ha aconseguit ascendir fins al capdamunt de l'Everest. Tot i així, gens fàcil. Jo no m'hi veig capaç.
0: No, home, és complicadíssim, eh? I t'has d'entrenar molt i no només l'esforç físic, també mental, perquè deu ser doncs, molt complicat en tots els aspectes. Efemèride musical, què hem de recordar?
4: Som-hi. Avui, aquesta setmana, més ben dit, l'acabarem, com sempre, amb una efemèride musical l'any 2020. No anem massa lluny aquest cop. Lady Gaga publica en plena pandèmia l'àlbum Cromàtica. L'artista llança aquest sisè àlbum d'estudi que inclou el duet de Rain on Me amb Ariana Grande, una altra gran artista que en vam parlar fa poc al programa. I amb aquest llançament, Lady Gaga va batre el rècord de l'artista femenina més ràpida a acumular 6 àlbums consecutius al número 1 de Billboard, aconseguint-ho en poc més de 9 anys. Per tant, Gemma, una dimensió impressionant la d'aquesta artista.
0: A mi Lady Gaga és una cantant que fa molts anys que m'agrada, potser des dels 14 anys que l'escolto.
4: Sí.
0: I mira que en aquella època, quan jo tenia, ara en tinc 30, quan tenia 14 anys, que la gent li agradés Lady Gaga estava vist com de friki, com, ui, què dius, la Lady Gaga, si està boja, si...
4: Per al Poker Face, el Bad Romance, per exemple.
0: Clar, perquè va tenir aquella, la primera, o sigui, l'època inicial de la Lady Gaga era molt extravagant, molt poc habitual, no?, les coses que feia, les coreografies, el maquillatge, la vestimenta...
4: Veritat.
0: Després es va com... no tornar avorrida, perquè no és avorrida la paraula, però més convencional. Saps que va fer un gir radical?
4: No l'he seguit tant, però sí que sé de què em parles en aquesta primera època, perquè jo ara m'està venint al cap flaixos de videoclips de Bad Romance o Poker Face, que a mi m'agradaven molt i em semblaven molt extravagants, però m'agradaven també.
0: De fet, els fans els coneixen com a Little Monsters. O sigui, com que els fans... Sí, com que són monstres, no? Perquè com que ella canta per tothom, no? Com per tots els col·lectius i aleshores és com que... Bé, es relaciona una mica doncs, amb ser poc convencional, no?, en aquell moment. Sí.
4: No sé si en Sergi té alguna cosa a afegir al nostre company.
1: No, ho heu dit tot a la perfecció, sou uns experts.
4: Carai.
1: De la Lady Gaga, i tant.
4: La Gemma.
0: M'agrada molt, sí, és que a part té una veu i no sé, crec que és una cantant doncs, amb molt de mèrit i també pels espectacles, no? Quan ara està molt de moda, no?, fer aquestes performances als concerts i que tot és una història, però abans no era tan habitual i ella, doncs, va ser de les... Per mi, crec que va ser com de les primeres en el tema del pop, eh? No sé si en altres gèneres musicals ja es feia això de posar en escena doncs tot el que desplegaven, però vaja... Que la Lady Gaga mola molt, oi que sí?
4: Sí, i a més aquesta cançó que estem escoltant de fons, aquest Rain on Me, també és una lletra molt profunda, tot i que sigui d'un ritme molt alegre i ballable, i parla bàsicament de les dificultats de la vida i els traumes en què ens hem d'enfrontar, però que amb la resiliència tot se supera.
0: Doncs amb aquest missatge tan bonic, Marta Serres, m'ha agradat molt, acabem la secció i arribem a I-57. Fins ara!
4: Fins ara! Bé!

0: flamenc, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
2: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
8: La imagen lo dice todo cuando llama.
9: Terrible apocalipsis.
8: Persona que logró...
10: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: La Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Wash. La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social en el nostre municipi. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Redpoint al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnic. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Redpoint ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wash Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Redpoint, la botiga incorporarà col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wash i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per home i dona, roba de casa, pijames i bàsics, i un ampli ventall de talles, donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet amb descomptes que oscil·laran entre el 30% i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçar la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls, que es donarà a conèixer molt pròximament.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Escoltes
1: Ràdio Palafolls
0: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma, com estàs?
4: Molt bé, i tu què tal? Com va el divendres?
5: Tot preparat pel nostre particular viatge en el temps, avui a la Hemeroteca?
4: Doncs va, som-hi, què ens expliques avui?
5: Vinga, doncs si m'acompanyeu, vull que m'acompanyeu precisament fins al 29 de maig, però de l'any 84. Els rotatius de la comarca destacaven que finalment no hi hauria un escorxador mancomunat a l'Alt Maresme. Us explico, tal i com es va decidir en la reunió del dia anterior, on tots els alcaldes dels municipis implicats hi van poder participar a Sant Pol. Un tema, el dels escorxadors, que des de les últimes normes imposades per sanitat havien creat problemes a més d'un municipi de la comarca. En principi, la idea de l'escorxador mancomunat entre els pobles de l'Alt Maresme semblava la solució idònia per a tothom, però al final sembla que es va deixar de banda d'una forma ja definitiva després d'aquesta trobada. La fórmula, doncs, que semblava que finalment s'adoptaria era la d'establir una concentració dels pobles de Camp Calella o també Tordera, que eren les dues úniques poblacions de l'Alt Maresme que disposaven d'un escorxador en condicions. Així doncs, la solució prevista llavors semblava ser que Calella i Tordera siguessin els centres en aquest sentit, sobretot per als altres pobles grans com Arenys, Malgrat o Pineda, mentre que per les poblacions més petites semblava que l'utilització dels escorxadors s'intentaria reduir cada cop més fins a anul·lar-la, com era el cas, per exemple, com dèiem, de Sant Pol, on els carnissers ja havien decidit no matar el bestiar ells mateixos. Un problema bastant freqüent, a la nostra comarca també, Gemma, t'haig de dir que pels anys principis dels 80, que semblava doncs això, que mancomunar un escorxador a l'Alt Maresme seria la solució, però com veiem, al final els alcaldes s'hi van posar i van decidir doncs optar per una altra solució.
4: Jordi, doncs moltes gràcies com sempre, ens escoltem d'aquí una estona.
5: Fins ara, gràcies.
4: I anem ara cap a Canet de Mar perquè demà acollirà la 13a jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet, Amics del Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament i també diverses entitats del territori.
6: Demà dissabte tenim una cita important al nostre poble. Estem parlant de la 13a jornada de protecció del litoral. Cuidem el mar, cuidem casa nostra. Ja sabeu que els amics de Talassa a Canet de Mar, Amics del Mar, cada any ens porten propostes com aquesta, interessants i necessàries, i que a més són totalment d'agrair, perquè aquesta neteja del nostre fons marí és molt, molt necessària. A banda, aquest dissabte venen no només amb una neteja de fons marí, sinó que ens portaran també la festa de l'escuma i a més un final amb una reflexió educativa que de seguida comentarem. Tot plegat serà aquest 30 de maig i per saber-ne més detalls avui ens acompanya el Toni Salvà, ell és membre de Talassa i també vocal de la Junta. Molt benvingut, què tal?
7: Hola, gràcies. Aquí estem per explicar una miqueta el que estem fent des de Talassa.
6: Que déu-n'hi-do, com dèiem, la feina que dueu a terme des de Talassa. De fet, Toni, si et sembla, comencem explicant una mica, perquè potser m'estranyaria, però potser hi ha algú que no sap exactament què és l'associació Talassa.
7: Bé, Talassa és una associació que es va fundar per un grup d'amics que els agradava molt les activitats que es fan en el mar, des de fer snorkel, bussejar, fins i tot anar amb caiac, o senzillament perquè els agradava estar banyant-se a l'aigua de les nostres platges. I la veritat és que en aquests anys sí que s'han fet sobretot el tema de la neteja de fons marí, però ara darrerament, des de fa un o dos anys, que s'estan fent més activitats per tal de donar a conèixer el nostre mar, als seus habitants i fer promoció de que s'ha de cuidar per poder gaudir-ne, no?
6: I una mostra, com dèiem, serà demà dissabte amb aquesta ja 13a jornada de protecció del litoral. Sabem que es farà el passeig marítim, evidentment. Com organitzareu la jornada?
7: Mira, nosaltres començarem ja de bon matí, a les 7 del matí, els col·laboradors de Talassa, per muntar la logística a la platja. Muntarem unes carpes, muntarem doncs, una sèrie de banderoles, no només de Talassa, sinó dels col·laboradors que tenim. I després ja, al voltant de 8:45, farem la trobada amb els participants de la neteja, els capbussadors, els bussejadors, que ens reunirem en el pàrquing de davant del dia, perquè tenim una participació aquest any de gairebé 30 bussejadors.
4: Caram!
7: Aleshores, clar, venen amb cotxe i aquí ja sabem la dificultat d'aparcar a prop del passeig marítim. Aleshores, ens juntarem en allà per fer l'explicació de com funcionarà tot plegat i tindrem unes furgonetes perquè puguin portar el material dels capbussadors, dels bussejadors, fins a la zona de la platja del passeig marítim. I aleshores amb cotxes de companys i col·laboradors de Talassa els acompanyarem a la platja, uh-huh, perquè puguin, no s'hagin de desplaçar caminant des d'allà. Uh-huh. Val? Aleshores tenim la sort que tenim l'aparcament aquest que podrem aparcar fàcilment tots. I també sí que és veritat que un dels aparcaments que hi ha a la zona del final del passeig marítim, a la banda de la Nacional, la Guàrdia Urbana ens reserva 5 o 6 llocs, crec, però no són suficients.
4: Val,
7: aleshores, ja ens desplaçarem a la platja, a la zona d'on sortirem, i aproximadament entre 11:45 més o menys iniciarem el que és l'activitat de busseig per recollir totes les deixalles que trobem en el fons de la nostra costa, diguéssim, uh-huh, no? de prop de la platja. Aproximadament l'activitat aquesta durarà una hora, hora i mitja, i paral·lelament també hem convidat als nens del Consell Escolar de Canet, vale? Perquè tots els que vulguin puguin afegir-se netejant la zona de la platja.
4: Uh-huh.
7: Val? I també convidem a qualsevol persona que estigui interessada en participar-hi, doncs que pot venir tranquil·lament, bueno, que agrairem la seva col·laboració també. No és que estigui molt bruta la platja en aquests moments, però sempre hi ha algunes deixalles i tot el que es pugui recollir doncs serà benvingut. Després de l'activitat aquesta, bueno, aproximadament de 11:00 a 12:00 es fa la festa de l'escuma, que és perquè engrescar la canalla que vingui, uh-huh, no només a participar a la neteja de la platja, sinó que també tinguin aquest premi, diguéssim, de passar-s'ho bé. És una manera d'estirar-los cap a l'activitat. I al final de la jornada doncs farem una mica l'explicació del que s'ha recollit d'una manera més o menys didàctica, perquè els nanos vegin, bueno, no només els nanos, sinó el públic en general, que pugui venir, doncs que vegi què és el que arriba al mar, no?
4: Uh-huh.
7: Heu de pensar que el mar comença a casa nostra, eh?
4: Exacte.
7: Des del vàter, que a vegades es llencen coses al vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar. I tot el que són els embornals o les clavegueres, també tot el que es llença al carrer,
4: totalment,
7: acabar al mar.
4: Uh-huh. Per tant, Toni, interessant l'explicació i la manera que plantegeu des de Talassa aquesta jornada, perquè ara ens parlaves d'una mica d'una manera transversal, és a dir, sí que hi ha aquests bussejadors professionals, voluntaris, que es dediquen a anar al fons del mar, però convidem a tota la població també perquè el que és la platja en si, la sorra, doncs també puguin fer aquesta petita col·laboració de neteja, no?
7: Uh-huh, exacte. Professionals no n'hi ha gairebé cap, eh? Tots els que bussarem som aficionats al mar.
4: Però quan portes molts anys ja ets professional,
7: bueno,
4: gairebé.
7: Més que professional, bueno, acaba sent la teva activitat,
4: clar,
7: de lleure, uh-huh, i que vas perfeccionant i et vas formant per cada vegada pues, bussejar més bé.
4: Uh-huh.
7: I bé, una manera de participar d'aquesta activitat doncs és col·laborar amb aquestes neteges que es fan no només aquí a Canet, sinó arreu de la costa catalana.
4: Ara ens deies, enguany una trentena de bussejadors. A nivell de voluntaris, parlaríem d'aquesta trentena, hi hauria una xifra més elevada aquest any?
7: A veure, ja et dic, de capbussadors ja estarem uns 30. Algun més que potser es tirarà no amb ampolles, sinó a pulmó lliure, fent snorkel o en apnea. i de voluntaris que col·laboren no et sabria dir la xifra, però serem més d'una dotzena col·laboradors de Talassa que estaran, diguéssim, fora de l'aigua, participant de la logística, col·laborant. I també cal remarcar, doncs, que tenim tota una sèrie de col·laboradors, diguem-ne, econòmics, que ens ajuden a poder tirar endavant aquesta activitat, des dels del Globo Rojo, el càmping Globo Rojo, que ens donen els entrepans, uh-huh. Ens fan els entrepans i ens porten els entrepans pels capbussadors, que quan surtin de l'aigua puguin agafar forces. Després tenim també l'ajut de la pastisseria Campassol, que també donarà un petit refrigeri pels nens, sembla que donarà coca i xocolata.
6: Que bé. Uh-huh.
7: Val? I després hi ha els patrocinadors o col·laboradors econòmics, que començant per l'Ajuntament, que sempre ens ajuda econòmicament per poder llogar a les ampolles que els hi deixem gratuïtament en els capbussadors. I després aquest any tenim l'ajut econòmic també per tots els projectes de Talassa de dues empreses. Una és les drassanes Aressa d'Arenys de Mar, uh-huh. I la línia de nàutica de Yamaha, que també ens ajuda econòmicament i per poder tirar endavant aquests projectes, no només el projecte de la neteja, sinó altres projectes que tenim enguany.
6: Uh-huh. Està molt bé, realment, tenir tota aquesta ajuda per fer possible una feinada com la que tindrem aquest dissabte aquí a Canet. En comparació amb els últims anys, Toni, no sé si heu vist un augment d'interès de voluntaris, de capbussadors, que ara ens deien, o més o menys ens mantenim a les mateixes xifres.
7: Quant a capbussadors, aquest any hem crescut una mica. No sé si estaven sobre els 22 o així, uh-huh. I sí que hem hagut de dir a alguns fins i tot que no podien venir perquè teníem la llista de participants per capbussar-se amb ampolles tancada, però està oberta a venir a fer snorkel també, que es pot recollir al fons d'aquí. Canet no és massa profund, bueno, és gens profund, la platja t'allunya fins a les boies que delimiten la zona de bany i potser hi ha 7 metres 6-7 metres, que cosa que és bastant assequible a pulmó lliure, uh-huh. Val? I, o sigui que també es pot fer la neteja d'aquesta manera. I per altra banda, col·laboradors, sempre hi ha algú altre que s'afegeix.
6: Que bé. Amb
7: això també tenim aquesta sort.
6: Uh-huh. Sempre va bé, una mà de més. Per tant, aquella gent que estigui escoltant i vulgui venir demà dissabte, que s'acosti al passeig marítim. Està clar que és feina de tots de poder col·laborar i cuidar, i que a més, doncs, demà podem donar un petit granet de sorra en aquesta 13a jornada de protecció del litoral. Recordeu que la cita és al passeig marítim. A partir de les 9, doncs, ja podrem començar tota aquesta feina. I avui, doncs, Toni Salvà, hem volgut comentar una mica amb els amics de Talassa. T'agraïm molt aquesta estoneta i ens emplacem a trobar-nos, doncs, aquest proper dissabte al passeig marítim. Moltes gràcies.
7: A vosaltres.
4: Va, som i seguim, i com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Martí. Endavant.
1: Doncs sí, Gemma, avui és divendres i ja la gent, quan arriba el divendres, ja li comencen a entrar aquelles ganes d'anar a veure alguna pel·lícula, i nosaltres portem aquí a l'Ona Maresma la Mireia González, que és la nostra experta, perquè ens doni les millors propostes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
2: Bé, perfecte, aquí esperar a parlar amb vosaltres.
1: Molt bé, doncs a veure, nosaltres també estem una mica a l'espera i expectants de quines són les propostes, primer de tot, que ens faràs per anar al cinema durant aquest cap de setmana, o bé, qui no pugui, de cara a la setmana vinent.
2: Sí, dues propostes. Comencem amb la primera, que és un thriller espanyol que es diu La Silla, que està escrit i dirigit per Ángel de la Cruz i protagonitzat per Jaime Lorente i Cristina Ochoa. En Daniel és un jove escriptor de novel·les de misteri d'èxit que està casat i té un fill. Un dia, però, realitzant una prova per una de les seves novel·les, pateix un accident que posarà en perill tot el que té. Aquest accident té a veure amb una cadira. No direm res més.
1: Carai, pensava que diries que potser es quedava amb cadira de rodes, però no, o sigui, l'accident és amb una cadira, eh? O sigui, carai.
2: Sí, una cadira de les que podem tenir a casa, senzillament a la cuina o al menjador, una cadira d'aquest estil.
1: Mira, ja només per la curiositat que em genera veure quin accident de gravetat pot causar una cadira, crec que ja és un motiu de pes per anar a donar-li una oportunitat a aquesta primera proposta. Tu l'has vist, aquesta, Mireia?
2: No, encara no, perquè arriba aquest divendres al cinema.
1: Arriba avui mateix, eh? Molt bé,
2: sí,
1: molt bé.
2: He vist el tràiler i és bastant intrigant, el que passa.
1: Bueno, doncs veurem si ens resol aquests dubtes un cop sortim de veure-la, i això com a primera proposta. Ens en anem ara a la segona, que és la pel·lícula, si no m'equivoco, corregeix-me, Mis queridísimos padres.
2: Sí, aquesta és una comèdia francesa que està dirigida per Emmanuel Patron i que ens parlen d'un matrimoni, l'Alice i en Vincent Gauthier, que convoquen urgentment els seus tres fills per confessar-los que els ha tocat la loteria, però que no rebran ni un cèntim. Aquest fet transtocarà tota la família. Entre els protagonistes destaca André Dussolier i Miu Miu.
1: Carai, o sigui, molt queridíssimos, no sé jo.
2: No ho perquè, són, eh? Sí,
1: no sé si està ficat amb ironia aquest títol, potser.
2: Sí, totalment, és totalment irònic, perquè, esclar, no donaran ni un cèntim als fills, doncs això, doncs, trastoca, evidentment, doncs, tota la família.
1: Tu, Mireia, ets d'aquelles que si et toqués la loteria ho explicaries en el teu cercle més proper, ja no dic que vagis donant veus de la notícia, o potser ja és, bueno, com a la pel·lícula aquesta, doncs gent que s'ho queda per ella i ni els seus fills, eh?
2: Home, jo suposo que ajudar el cercle proper sí que ho faria, no? Perquè sempre hi ha cosetes que pots ajudar. Però jo soc més de no explicar-ho més en general, no? O sigui, és una cosa que més íntimament potser sí, no ho sé. I tu què tal? Com ho veus?
1: No, jo estic amb tu. Imagina't la de problemes jo ja el pel sac que em donarien si anés dient que m'ha tocat la loteria, no m'ho vull ni imaginar. Però jo tampoc adoptaria la opció d'aquests queridíssimos padres que ens portes, perquè, home, no donar-los ni un cèntim als fills, bueno, no sé, veurem a la pel·lícula, potser ens donen arguments perquè així sigui, tampoc fem spoiler, però ho trobo estrany així de primeres.
2: Sí, potser els fills no s'han portat gaire bé amb els pares, ho deixem així i així, doncs, posem una mica d'intriga.
1: Exacte, deixem-ho a l'aire i ja ens donarà respostes la pròpia pel·lícula. Ens anem ara, Mireia, a les propostes que ens fas de pel·lícules en streaming, que són les plataformes digitals, com per exemple Netflix, Movistar Plus, HBO, etc. I la primera de totes, de fet, la podem veure en aquesta primera plataforma que he citat, que és Netflix, i és L'Acompanyante. De què tracta?
2: Doncs és un thriller de ciència-ficció que està escrit i dirigit per Drew Hancock i protagonitzat per Sophie Thatcher i Jack Quaid. La mort d'un

0: sembla, no és del tot així, no?
1: No, porten bastants mals de caps, tant amb una pel·lícula com l'altra, sí, sí, porten bastants mals de caps els protagonistes.
0: Molt bé, doncs veurem a veure quina és aquesta intriga que s'amaga darrere d'aquesta proposta que, recordem, és l'acompanyante i la podem veure a Netflix. Ens anem ara a la quarta proposta, en concret la segona de pel·lícules de streaming, que tu mateixa, Mireia, si la vols presentar.
1: Sí, es tracta doncs de la quarta entrega ja de l'Expediente Warren, L'Último Rito, que aquesta pel·lícula doncs ha arribat a moltes plataformes i per això la destaquem. Arriba a HBO Max, a Movistar Plus, a Filmin, a RAC, a UTNTV i a Amazon Prime Video. És un thriller de terror nord-americà que està protagonitzat per Patrick Wilson i Vera Farmiga. Els investigadors experts en terror sobrenatural, Led i Lorraine Warren, s'enfronten a un últim cas terrorífic per combatre unes entitats misterioses que els amenacen. Doncs aquesta pel·lícula, suposo, ja se n'han fet diverses versions. De fet, aquesta concretament és un remake d'Apariciones, la casa de les almes perdides de l'any 91, i recordem doncs d'aquesta sèrie que ha arribat a la seva quarta entrega i també té 5 spin-offs de l'univers Warren, és a dir, és una sèrie que ha tingut molt d'èxit i que novament doncs arriba una altra pel·lícula.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, això t'anava a dir, perquè Expediente Warren, bueno, és que poder és de les sagues de terror més famoses o si més no més duraderes,
1: sí.
0: No?
1: Sí, d'aquests darrers anys, de fet, doncs, ja em dic, ens han arribat quatre pel·lícules diferents i han anat sortint allò que en diuen spin-off a partir de personatges que també han sortit a les pel·lícules i sí, ha tingut molt bona acollida i bé, doncs a la gent li agrada molt.
0: Imagina't, ara potser et poso en un compromís, Mireia, però em sona, no me'n facis molt cas, perquè no és la meva especialitat com tu al cinema, però pot ser que Expediente Warren fos al principi de tot, si més no, uns casos com reals o els personatges o alguna cosa així, o m'estic confonent ara potser?
1: Jo crec que sí que és veritat que tenia una base real, però com que són fets paranormals, sempre és allò que et mous en aquell límit de no saps si creure-t'ho o no, però algunes cosetes sí que poden sortir de fets reals, de coses que probablement han passat, potser no tan portades a l'extrem com apareix a la pel·lícula, però sí que a vegades són casos que han passat a la vida real.
0: Mira, ara estic buscant, potser, si no, demano disculpes, però
1: no
0: estic buscant
1: res.
0: I sí que es veu que els Warren eren una família real, que van morir per causes naturals. I a partir d'aquí, mira, els han tret suc a la història, sembla.
1: Sí, d'aquesta parella, que ja existien, en van treure aquests expedients, és a dir... A veure, fins a un límit sí que van existir una parella d'investigadors paranormals que es dedicaven doncs, a investigar, doncs, per exemple, poltergeists o coses així una mica estranyes que passaven a cases.
0: Bueno, si dona aquest punt interessant que sempre quan algú sap que hi ha algú de veritat darrere, doncs encara et fa enganxar-te més a la trama. Mireia, anem a l'última proposta que ens portes?
1: Sí, es tracta del Ritual, que és una pel·lícula de terror britànica que podem veure a la Netflix. En aquest cas és una pel·lícula que està protagonitzada per Ralph Spall. Ens parlen de quatre amics de la universitat que es reuneixen per fer un viatge de senderisme pels boscos de Suècia. Tenen la finalitat de rendir homenatge a un antic amic que ha mort de forma violenta. Una presència estranya comença a assetjar-los quan s'endinsen en el bosc. A veure, sembla que totes les pel·lícules d'aquesta setmana vagin en una direcció, però aquesta pel·lícula també és molt intrigant, de terror així paranormal fins a cert punt, però també està prou bé per passar l'estona.
0: Molt bé, molt bé, ja m'agrada, ja sempre ho comentem, que aquestes pel·lícules així d'intriga, de terror, són de les que enganxen i de les que et fan no aixecar el cul de la cadira, així que...
1: Exacte.
0: Que, bueno, 5 propostes que els hi donarem una oportunitat, no sé si tu et quedes amb alguna d'aquestes 5 o no et vols mullar.
1: Sí, de fet, les dues que he vist són la de l'acompanyante i el Ritual i totes dues estan bé, totes dues m'han agradat força.
0: Molt bé, doncs donem l'aprovat aquestes i les altres tres que queden, doncs seguríssim que també estan a l'altura, o si més no, doncs ho comprovarem aquest cap de setmana. Així que mirem.

0: Ella, mil gràcies per venir un dia més aquí a l'Ona Maresme i ens escoltem la setmana vinent.
1: I tant que sí, que vagi molt bé.
0: Adeu, adeu.
2: Molt bé, doncs ja hem conegut les estrenes d'aquesta setmana al cinema i a les plataformes, i ara és el moment també de conèixer els resultats d'aquesta pregunta del dia des de Malgrat. Andrea, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs avui, aprofitant que arriba el cap de setmana, preguntàvem si ets més de platja o de piscina, i sembla que la gent ho té força clar, perquè un 67% es declina per la platja i només un 33 per la piscina.
2: Molt bé. I els locutors de l'Ona Maresme, Andrea, tu què t'agrada més, platja o piscina?
3: Diguem que una barreja de les dues, perquè és, diguem que, més net potser la platja, no hi ha tants químics i clor i productes que ens podem trobar a la piscina. El que passa és que a la platja hi ha diverses espècies marines que no són especialment del meu gust.
2: Molt bé. Martí, què t'agrada més a tu?
0: Doncs mira, jo he de dir que odio la platja, és a dir, tot, o sigui, em quedo amb la piscina, però no perquè sigui sant de la meva devoció, però és que la platja és que no puc, la veritat, entre la sorra que se m'enganxa, la calor quan estic prenent el sol, després el fred quan em vull ficar l'aigua, el soroll, que cada cop està més massificat.
2: El soroll.
0: Bueno, és que allà amb la tovallola que estic incòmode, vull dir, és que no, jo no, si es vol fer un plan amb mi, agrairia que no fos la platja, la veritat.
2: Déu-n'hi-do. A veure, tenim algú més que vulgui dir la seva?
4: Jo mateix.
5: T'entenc, Martí, sí.
2: Va, Sergi, Marc. Marc, comença.
4: Jo sóc més de platja ja simplement perquè quan enganxes el típic dia de platja, que sí, fa calor, d'acord, i pot haver-hi molta gent, home, si està plena de gent potser ja no val la pena, no? Però si hi ha gent, però estàs tranquil, estàs amb els amics, pots fer, per exemple, un partit de vòlei i allargues amb una posta de sol, per mi ideal la platja.
2: I en Sergi?
5: Jo completament d'acord amb en Martí. Jo, de fet, fins i tot sóc com les cabres, tiro cap a la muntanya. Jo ni piscina ni platja, cap a la muntanya però de cap.
2: Jo us diria que m'agrada més la piscina. De fet, el mar m'agrada molt el mar, però la piscina, una piscina neta, tranquil·la, no? És com...
0: Clar, és que això és una altra, vull dir, ara tu ho has dit, també la platja, segons on vagis, està feta una merda, és a dir, sí, que també un motiu més per odiar-la, en el meu cas. Ara tampoc vull ser aquí un criticón, però
2: no
0: puc.
4: A veure, si tens clar una piscina personal a casa, home, a mi això també m'encanta,
2: Clar, o no. O potser vas de vacances i a la piscina de l'hotel, doncs et pots banyar, no?
4: Sí, també.
5: Sí, per la municipal hi ha massa gent, no?
4: Clar, depèn del dia i l'hora que hi vagis.
2: Jo fa molts anys que no hi vaig a la piscina municipal, I anava de petita, però ara ja de gran no hi vaig. No, per tant, no sé si hi ha molta gent o no, però segurament que sí, no?
4: Ja ho comprovarem, aquí, això. Si no, podem fer un dia de ruteta de piscina i de platja. Tots junts.
2: Aquí Sant Vicenç, què, Martí?
0: No, que anava a dir, dius que no vas a la piscina municipal, però bé, anem molts cops aquí a esmorzar a la piscina municipal, precisament.
2: Anem al bar de la piscina, eh?
4: Doncs va, una capbussada, Martí, una capbussada a la teva piscina preferida.
0: Ui, no, jo com els avis, allà a controlar la gent que s'ho passi bé, amb el meu còctel o l'aigua, si cal, i ale, a una altra
2: cosa.
0: Molt bé,
2: doncs companys, se'ns esgota el temps, gràcies, i doncs bé, podeu respondre a la pregunta del dia a les nostres xarxes. Fins ara.
0: Adeu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresme, Jordi Prats Avalls, què ens proposes avui?
3: Va, parlem de bon teatre ara mateix al programa i ho fem, com sempre, amb uns bons amics que sempre que els hi demanem ens expliquen les seves aventures, podríem dir-ho així. I és que aquest cap de setmana arriba una nova proposta de la Magnòlia Teatre al Centre Cultural de Malgrat de Mar. És la comèdia Pijames, dirigida, com sempre, per Tomàs Borràs. Avui tindrem un dels seus actors. El coneixeu, és en Josep Creus, que ens atén ara mateix al telèfon de la ràdio. Josep, molt bona tarda, benvingut.
4: Hola, gràcies per la vostra trucada.
3: Com sempre, gràcies a tu per participar d'aquest programa i per explicar-nos, com dèiem, una nova proposta de comèdia, en aquest cas, que aquest pròxim cap de setmana representeu al Centre Cultural de Malgrat de Mar, oi?
4: Doncs sí, efectivament, és la comèdia que porta per nom Pijames, de l'autor Marc Camoletti, i que portarem en escena aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Centre Cultural de Malgrat.
3: Tres dies, doncs per començar, situa'ns una miqueta, Pijames, en què consisteix, quin tipus de comèdia és, Josep?
4: Bé, és una comèdia d'embolic. Jo crec que la gent que vingui s'ho passarà molt bé. És una obra molt divertida. És la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant a la casa que tenen a la muntanya. Però perquè tot sembli legal davant la seva dona, perquè aquest home està casat, convida també el seu millor amic. D'aquesta manera, ell creu que l'amic li pot servir de coartada per passar aquest cap de setmana romàntic. L'arribada de l'amic, però, i l'arribada d'una cuinera a la casa que han contractat per passar també el cap de setmana, el que farà serà complicar la cosa moltíssim, eh?
3: Jo crec que ja li heu pres el pols, eh? El vostre públic, sabeu que gaudim precisament amb aquest tipus de comèdies, podríem dir, com diu la dita catalana, no? Embolica que fa fort, d'aquelles que no saps com pot acabar la cosa perquè cada cop es complica més, i vosaltres també ho gaudiu dalt de l'escenari. Una comèdia molt coral, no, Josep?
4: Sí, sí, és una comèdia molt coral. Aquesta comèdia som sis personatges en escena. De tant en tant ja saps que ens agrada, doncs, una vegada a l'any o així fer una comèdia d'aquest tipus, molt esbojarrada, divertida, molt entretinguda, que fa que la gent des del principi al final pràcticament no pararà de riure, perquè és una comèdia desenfadada i per passar-s'ho bé.
3: A més, de vells coneguts, òbviament amb tu sempre parlem, Josep, però la Magnòlia té grans coneguts, com dèiem, que hem vist actuar, com la Montse Ballart, en José Gutiérrez, amb Quimet San Juan. Per tant, jugueu a casa, eh? Diguéssim, ja us coneixeu vosaltres dalt de l'escenari i ja sabeu com actuar, eh?
4: Sí, sí, efectivament, els noms que has mencionat, també la Míriam Vilaró i la Montse Buch, que formen part del repartiment d'aquesta obra. Ens ho hem passat bé, com sempre, ensejant, i ara el que tenim ganes és de fer disfrutar a la gent, que gaudeixi, que s'oblidi de tot, que vagi al teatre i que s'oblidi de tot, perquè aquesta obra és per deixar-se anar i per divertir-se, per passar-s'ho bé.
3: Tot sota la direcció mítica també de Tomàs Borràs, qui ha dirigit gran part, per no dir totes les obres de la Magnòlia, que també ja, òbviament, ja esteu acostumats a treballar amb ell, Josep.
4: Doncs sí, des del principi. Pensa que aquest any, a més, jo vaig dir-ho l'última vegada que vam parlar tu i jo, fa 40 anys de la Magnòlia, i en Tomàs i jo, doncs, som els fundadors de la Magnòlia. Per tant, fa 40 anys que estem junts.
3: Com arriba aquesta proposta, Josep, a les vostres mans? Perquè entenc que la manera habitual, no? Suposo que en Tomàs et reuneix un dia i et diu: mira, Josep, vull fer aquesta comèdia, i mica en mica aneu trobant els actors, aneu treballant fins a arribar a la data de l'estrena, que, com dèiem, serà aquest pròxim divendres.
4: Sí, efectivament. A més, aquesta és una comèdia, Pijames, que és una adaptació d'una altra comèdia del mateix autor, que és No et vesteixis per sopar, potser te sona.
3: Sí.
4: És una comèdia que la Magnòlia havia fet ja molts anys, i aquesta és una adaptació no feta per nosaltres, sinó pel mateix autor. És una adaptació de No et vesteixis per sopar, és una mica diferent, tot i que l'argument, doncs, ve a ser el mateix. I que bé, teníem ganes de fer-la, i que va, doncs, dirigit a un públic que també gaudeix d'aquestes obres que vol anar al teatre, gaudir i passar-s'ho bé.
3: Esvergir-se una miqueta, no?, dels problemes que puguem tenir i riure conjuntament amb gent que coneixem també del poble de Malgrat, òbviament, i que ens encanta veure com representeu una comèdia o un drama, és igual, perquè ens teniu ben acostumats amb les dues vessants dalt de l'escenari del Centre Cultural. Com dèiem, estreneu aquest divendres. Josep, com van aquests últims dies? Com van els nervis?
4: Bé, doncs, com sempre, amb ganes que arribi ja el divendres i per treure aquests nervis inicials de sobre. I bé, fent ja els últims retocs. El dilluns vam fer un assaig general, ara el que estem fent són 4 retocs, també en el tema decorat i tot, i ja està, es pot dir que estem a punt, llestos, per l'estrena divendres.
3: A més, el Centre Cultural, un lloc on vosaltres normalment no hi teniu seu, és a dir, no assageu, però en aquest cas, amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar, heu arribat a aquest acord, que aquesta obra de teatre la podeu fer al Centre Cultural, oi?
4: No, sí que assagem en el centre, eh? Sí. Nosaltres sempre assagem en el Centre Cultural. I, per tant, també totes les estrenes les fem en el Centre Cultural.
3: Per tant, ja ho esteu avasats una miqueta, ja sabeu com és l'escenari, jugueu a casa. Divendres, si no m'equivoco, estreneu a 8:45 del vespre, Josep.
4: Sí, correcte, el divendres a 8:45 del vespre, el dissabte una segona representació a 7:00 PM i el diumenge l'última a 7:00 PM. Hem fet 3 dies per repartir-ho una mica i perquè la gent doncs tingui opció, doncs més opcions a venir.
3: Com podem comprar les entrades per venir-vos a veure?
4: Sempre els 3 dies una hora abans, i a més el dissabte i el diumenge, que és el dia que es preveu doncs més gent, el cap de setmana, divendres sempre sol ser el dia més assequible, no hi ha tanta gent, però si el dissabte i sobretot el diumenge el teatre es posa, vamos, a tope. I també hi ha entrada anticipada només dissabte i diumenge per la mateixa funció del dia, de 12:00 PM al migdia.
3: Òbviament, el nostre consell de sempre, que la gent no s'esperi a última hora a comprar les seves entrades, perquè ara, Josep, tu mateix ens ho comentaves, normalment el cap de setmana és el dia que està més ple, llavors ens podríem trobar amb la sorpresa de que feu sold out, és a dir, que ja no quedin més entrades per entrar al teatre. Per tant, no ens agradaria arribar a aquesta situació. Per tant, si la gent digui, jo no tinc res a fer aquest dissabte, per exemple, compreu ja la vostra entrada per no tenir sorpreses, no?
4: O venir divendres, també, venir el divendres, per això la fem 3 dies, perquè això va passar a l'última estrena que vam tenir a finals de gener d'Un home de 5 estrelles, doncs el diumenge es va haver de posar el cartellet d'esgotat perquè es va omplir la platea i a dalt també, a l'amfiteatre.
3: Josep, aprofitant la bona confiança que tenim, deixa'm preguntar-te també, més enllà de pijames, que com dèiem veurem aquest divendres, dissabte i diumenge al Centre Cultural de Malgrat de Mar, la Magnòlia Teatre, en què està treballant actualment? Entenc que finalitzant aquest projecte, que jo sempre et pregunto també, ara la veurem a Malgrat, però no sé si hi ha opció de fer-la rodar també i portar-la d'altres municipis. Mira, ja tiro la corda, poder per aquí cap a Palafolls o cap a d'altres municipis, Santa Susana, crec que heu fet alguna representació també, però en què esteu treballant, a part de pijames, la Magnòlia?
4: Blanes, Lloret, sempre hi ha possibilitat, no? Nosaltres estem oberts a fer bolos, de fet en fem. Però, efectivament, nosaltres, tot i que estem a punt d'estrenar una obra, ja estem treballant en un altre projecte que, si Déu vol, s'estrenarà el mes de novembre, i és una obra, és una tragicomèdia que porta per nom Sempre a la tardor. Això serà el novembre i servirà també per fer de cloenda d'aquest any del 40è aniversari de la Magnòlia, i volem també, tenim pensat fer una petita exposició durant tota aquella setmana.
3: Doncs mira, ens quedem amb aquestes dues novetats. Déu-n'hi-do, com us nota, Josep, que feu un bon equip i que us agrada el teatre, perquè és moment també de remarcar que vosaltres en aquest cas no hi guanyeu res, doncs això, feu teatre, mal anomenat teatre amateur, però que deixeu família, amics, deixeu diferents circumstàncies de la nostra vida per assajar, òbviament, i pel dia de l'estrena. Per tant, escolta, 40 anys es diuen aviat, Josep?
4: Sí, doncs cal remarcar-ho, t'ho agraeixo, perquè realment és així, vull dir, perquè una entitat duri tant de temps, 40 anys, doncs s'ha de reconèixer que és un esforç, evidentment, estem treballant, vull dir, tenim la família, tenim tot, i bueno, clar, ho fas perquè t'agrada, és una passió, és algo que ho portes a dintre, tu ja ho saps, i quan t'agafa aquesta passió, doncs és algo que a un altre li agradarà fer una altra cosa, no? Vull dir que a nosaltres ens agrada fer això, gaudim, fem això, i per això treballem tant fent teatre, perquè ens agrada fer-ho.
3: I se us ha d'aplaudir, sens dubte, perquè de retruc ens feu gaudir a nosaltres com a públic, i això a vegades no és fàcil. Què tal, ja per acabar entrevista, Josep, si et sembla, res, adreçar-nos a la nostra audiència i doncs això, que vinguin a veure el Centre Cultural Pijames, que no se n'arrepentiran, no?
4: Sí, sí, això és el crit que faig sempre, no? Vull dir que vinguin, la gent que vinguin, perquè el que més ens agrada, nosaltres el que guanyem és l'aplaudiment de la gent, i el que ens agrada és veure la sala plena de gent, i que la gent gaudeixi. I en aquest cas, Pijames, com que és una comèdia, escoltar la gent com riu, doncs és una gran satisfacció, i per nosaltres ens donem ja, vamos, per pagats, vull dir, és evident, no? Vull dir que l'aplauso de la gent i sentir la gent disfrutar i gaudir, i amb aquesta obra ho faran, riuran, doncs perquè Marc Camoletti era un mestre del vodevil, del teatre de la comèdia, i amb aquesta obra doncs gaudiran moltíssim, que vinguin, sí, sí.
3: Doncs òbviament, amb aquesta recomanació a la que ens hi sumem, perquè ja sabeu que veure una obra de teatre de la Magnòlia és sinònim de qualitat i d'una bona estona, doncs escolta, la sessió ja està servida. Divendres, dissabte i diumenge al vespre al Centre Cultural, doncs això, Pijames, sota la direcció de Tomàs Borràs, amb actors com en Josep Creus, ben acompanyat, i en aquest cas, doncs amb la Magnòlia a teatre. Gràcies, Josep, avui per compartir aquesta estona amb nosaltres.
4: Gràcies a tu, Jordi, i a tota l'audiència. Una abraçada.
2: Arribem al final del programa d'aquest divendres a l'Ona Maresma, i avui ho fem amb un concurs de la mà d'en Sergi Ferrer, de fet un concurs musical. Sergi, què ens has preparat?
5: Doncs mira, aprofitant que avui és divendres, no?, anem a gaudir una mica de música i posem a prova la cultura musical i sobretot l'oïda dels locutors i locutores de l'Ona Maresma, que no sé si els tenim per aquí.
6: Hola.
7: Hola, hola,
8: hola. Hola.
5: Doncs perquè sí, perquè aquí parlem molt de música, opinem de grups i artistes, recomanem cançons amb les efemèrides, amb el nostre company en Marc i a vegades amb en Martí, però ara veurem si realment reconeixen els temes, alguns temes, només escoltant-ne uns segons. El repte és molt simple, escoltarem fragments molt curts de 5 cançons de diferents gèneres i els participants haureu d'adivinar doncs quin tema és o qui l'interpreta. I atenció també, perquè els oients també poden jugar des de casa. Si la cosa es complica, donarem una petita pista, però òbviament no us regalaré res, ni la resposta. Aquí venim a competir. Si esteu preparats, vinga, som-hi amb la
2: Sergi,
5: primera cançó.
2: Abans de començar, explica'ns una mica pel que fa al funcionament de resposta, com ho fem? Perquè per ordre no, perquè clar, si algú l'endevina,
5: sí,
2: els altres també. Jo us proposava, no sé, potser tu no et sembla bé, però que qui la sàpiga digui jo, el grup de WhatsApp, i tu li dones pas. Així veiem l'ordre.
5: Sí, a veure, si algú la té claríssima, que respongui directament.
2: Vale, a veure, ho veurem. Vale.
7: Amb què quedem, llavors?
2: No, jo diria, jo per no trepitjar-nos, escriuria jo al WhatsApp.
5: Vale, perfecte.
2: Val? Perquè si no pot ser un escàndol.
5: Perfectíssim.
2: Doncs va.
5: Doncs quan vulgueu, comencem amb la primera, vinga.
2: Quants segons hem d'escoltar de cançó?
5: Jo faria 3-5 segons, molt curt, perquè si no es podés fa una mica fàcil.
2: Vale, molt bé, doncs...
6: Som-hi.
2: Sergi, tu mateix.
5: Vinga, primera cançó.
6: Uah, és
5: la Mel ja la té.
2: Toma,
5: ja. La Melina ja la té.
6: Que ràpides.
5: Rapidíssima. Vinga, Melina, quina és?
8: Són els Bee Gees i és Staying Alive.
5: Correcte.
2: Oh.
5: Primer punt per la Melina.
6: Boníssima.
5: Pugem la cançó, vinga. Doncs sí, un tema, de fet, que es va convertir en un himne de la música disco gràcies també a la pel·lícula Saturday Night Fever. A més, curiosament, el ritme de la cançó coincideix gairebé amb el que recomana per fer reanimació cardiopulmonar, com la Macarena, vaja.
6: Ho he fet a l'escola aquest any amb els nens, just el que acabes d'explicar. Aplicar l'RPC amb aquesta cançó.
2: Ah, molt bé.
5: Molt bé, doncs primer punt per la Melina. Felicitats, Melina. Seguim... Seguim amb la següent cançó. Va, vinga, encara podeu remuntar. Som-hi. Segona cançó. La Gemma ja la té. Molt ràpid, eh?
2: Uf.
5: Va, vinga.
2: Be my baby.
5: No, seguim escoltant. Va, Gemma, un altre cop. Vinga, intenta un altre cop.
2: Shake it up, baby.
5: No, no és el títol, però us dono la pista, va. Que és que
8: la Melina la sap.
5: La sap? Bon, si, si Melina la saps, endavant.
8: Jo crec que la sé. El títol com a tal no me'l sé, però diria que són els Beatles.
5: És correcte, són els Beatles amb Twist and Shout, un dels grups britànics. Ah, ja està, ja la podem escoltar. Si pugem, la vinga, som. Twist and Shout, Twist and Shout. De fet, els Beatles van gravar aquesta cançó pràcticament al final doncs, d'una llarga sessió d'estudi de 10 hores. De fet, John Lennon tenia la veu destrossada per un refredat i per això sona tan rasposa i intensa la seva veu. Felicitats, Melina. Segon punt. Va, vinga, els altres, a veure si
6: vale,
5: podeu...
6: Sergi, remuntar. una pregunta.
5: Digues.
6: Guanyem si encertem la cançó o també és vàlid si encertem el grup? O l'artista.
5: L'artista o la cançó, sí,
6: vale,
5: correcte.
6: Vale,
8: va.
5: Anem amb la tercera, vinga. La Gemma ja la té. No sé jo. Què ha escrit pel grup, però ja la té.
8: Ah, no. Ah, sí. Jo la puc cantar.
5: Però necessitem el nom de l'artista o el títol, eh?
8: Ai,
5: no sé si val cantar-la, eh?
8: Aerosmith.
5: No és Aerosmith, seguim escoltant.
8: Oh, no.
5: L'Andrea la té. Andrea, quina cançó és?
9: Nothing Else Matters, de Metallica.
5: És correcte, és Metallica amb Nothing Else Matters, una de les poques balades d'aquesta banda, i curiosament al principi, James Hetfield, és a dir, el cantant, no la volia publicar perquè la considerava massa personal. Escolta'm una mica.

0: Molt bé, doncs, de moment, Melina va al capdavant amb 2 punts, Andrea segona, els altres, no sé si podeu remuntar, perquè queden només 2 cançons, i de fet també una que jo crec que a molts us agrada molt aquest tipus de gènere musical. Som-hi, escoltem-la.
1: Oh, oh,
0: que ràpid,
1: oh,
0: que ràpid. Martí,
2: som-hi, som-hi. Martí, som-hi.
1: No m'ho puc creure.
0: Massa, eh? Martí, endavant.
3: No, jo he sigut el primer.
1: No, no, el... ha sigut en Martí.
3: No?
1: Mireu el grup del Whats, mireu el grup.
3: Sí, surto jo.
2: No. És que han de, o sigui, jo surto jo, però en defensa del Marc crec que cadascú li surt una mica diferent, a vegades.
1: A mi em surt Martí.
2: Va, Marc, Marc, els dos alhora, va. 3, vinga, va. 2, 1.
3: Danza Coduro.
0: Correcte, pujam
1: la,
0: vinga.
1: La mama arriba, cintura sola.
4: Danza Coduro.
1: Us vull a tots ballant, eh?
0: De fet, és una cançó que va sonar absolutament a tot arreu, sobretot a l'estiu de l'any 2011, i encara avui jo crec que continua sent una de les cançons que s'escolta més de festa, no? Què en penseu?
1: Sí.
2: Sí, sí, és sí, d'aquells però... clàssics, que mai fallen.
0: I tant,
1: total.
0: I tant que sí. Vale, doncs mira, anem, us contaré el punt als dos, va, vinga, Martí i Marc.
3: Gràcies, Martí.
0: De moment va guanyar la Melina, us ho recordo, encara podeu empatar. Anem amb l'última, una cançó molt especial pels catalans, sobretot, vinga, una pista.
2: Oh, vamos!
0: Va, qui la tingui la pot dir ja, si qui
2: el
0: vulgui.
2: El bar, el bar.
1: Jo!
2: De Manel, home.
0: Correcte, correcte, sí senyor, pugem-la.

0: que és una de les cançons que representa més no només Catalunya com a país, sinó també la comarca, no? No sé què en penseu.
1: Saps, ha colat la bomba.
0: Bueno, us recordo que la classificació, de moment, Melina i Martí han guanyat amb 2 punts els dos, o sigui, felicitats als dos per haver aconseguit, també els que heu participat des de casa, òbviament, i, si no m'equivoco, Marc i Andrea, que heu aconseguit un puntet.
1: No hi ha més cançons, Sergi?
0: No en tinc més, de moment, no en tinc més.
1: Ostres,
0: en havia preparat 5 pel tema temps, però...
1: Va, mira, jo crec que... en Joan, que, perdona, Sergi,
0: sí,
1: qui ha guanyat?
0: Fes.
1: La Melina i en Martí,
0: Va, desempatem, sí.
1: Va, doncs en Joan, que avui és l'últim dia d'en Joan, que ens ha acompanyat durant aquest gairebé 2 mesos, no? Joan, quantes setmanes has estat amb nosaltres? A veure si ens ho pots dir.
2: Sí, dos mesets, sí.
1: Dos mesets, que ha estat doncs cobrint la baixa d'en Marçal, que també ja s'ha incorporat, i com que avui és l'últim dia, el farem feliç i li deixarem escollir una cançó.
0: Ja m'imagino quin
2: ja sé
0: serà.
2: Que sonarà.
0: Està claríssim.
1: A veure si l'endevinem. A veure si l'endevinem. Preparats? No. Molt bé, la Melina, no? Ha dit,
3: em toca
1: jo,
3: a mi?
1: Jo. Sí, Melina.
3: 4K de l'Alfa.
1: Molt bé. Que no està una maldita loca. Molt bé. 4K, 4K. És que
2: els hauríeu de veure a Ràdio Tordera, ha baixat el cap d'esports fins i tot, a ballar amb mi.
1: Defineix l'essència d'en Joan, saps, aquesta cançó. Si us ho voleu imaginar, us poseu al 4K.
3: No podia ser una altra cançó, d'aquest estil, així.
1: Us en feu una idea. Sí, total. Doncs, nois, això, li donem les gràcies a en Joan. Gràcies, Joan. De fet, ha estat doncs molt divertit tenir-te amb nosaltres a l'Ona Maresma. Ets un gran professional. Ets una persona molt divertida. I ens
0: colant-me
1: has donat,
0: ovelles,
1: doncs...
0: ovelles en els tuits.
1: Sí.
2: I a l'himne del Real Madrid, no? També.
1: En en Martí.
4: Aquesta te la tinc guardada, Joan. Ja et buscaré a la propera feina.
1: Doncs esperem que això doncs, no sigui un adeu definitiu, que sigui un fins aviat i que et vagi molt bé tot.
2: Moltes
1: una abraçada,
2: gràcies.
1: Joanet.
4: Una abraçada, Joan, molta sort.
5: Moltes gràcies.
1: I bé, nosaltres ara sí, acabem el programa d'aquest divendres i ho farem amb la proposta musical d'en Jan Riera i també d'en Ferran Negre, que vagi molt bé. I ens escoltem el dilluns que ve. Adeu.
6: Som en Ferran Negre i en Jan Riera i recomanarem la cançó de La Trinca de Festa Major per la nostra colla, la colla de Gegantes i Grallers de Calella.

0: L'AMPA de l'Institut Font del Ferro presenta Casi Gris Tirando a Negro, una seqüela musical de Gris. Aquest cap de setmana el teatre s'omplirà de música i records amb l'estrena de Casi Gris Tirando a Negro, la nova aposta teatral de l'AMPA de l'Institut Font del Ferro. L'obra és una proposta que imagina què ha passat amb els protagonistes del clàssic Gris 30 anys després dels fets de la pel·lícula original. L'argument de l'obra ens transporta 3 dècades enllà del final de la història d'amor entre Denis Zuko i Sandy Olsen, amb un guió original adaptat. El musical explora com han envellit els personatges. Alguns segueixen junts, altres s'han separat o s'han quedat sols, oferint així una versió lliure i amb sentit de l'humor del mite de finals dels 70. En aquesta ocasió, els papers principals s'han intercanviat respecte al que seria habitual. Tot i el pas del temps i els canvis físics, l'espectacle manté l'essència amb la presència de les Pink Ladies i els Scorpions. L'espectacle inclou 7 coreografies amb els números musicals clàssics que el públic reconeixerà fàcilment, com per exemple el famós Gris Lightning. Des de l'organització han detallat que aquesta funció serà especialment emotiva perquè està dedicada a la memòria de Montserrat Caimel, un dels membres fonamentals del grup encarregada de les decoracions, que va deixar-nos fa poc. Després d'un assaig general, aquest divendres a porta tancada per familiars i alumnes, les funcions obertes al públic seran dissabte i diumenge a les 7 al teatre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Cafè de Palafolls i al Sindicat. Cal recordar que no són numerades, per la qual cosa es recomana arribar amb temps. Aquest musical marca un punt d'inflexió per la companyia perquè els fills dels membres de l'AMPA ja s'han fet grans. El grup és per això que ha decidit evolucionar i a partir del mes vinent continuaran la seva activitat sota el nom de Divert Teatre, amb nous projectes ja de cara a la Festa Major.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: La Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Wash. La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social en el nostre municipi. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Redpoint al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnic. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Redpoint ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wash Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Redpoint, la botiga incorporarà col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wash i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per home i dona, roba de casa, pijames i bàsics, i un ampli ventall de talles, donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet amb descomptes que oscil·laran entre el 30% i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçar la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls, que es donarà a conèixer molt pròximament.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
4: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 29 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I obrim agendes avui parlant de Palafolls i destacant aquesta passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís que organitza la biblioteca dins el projecte Parcs i Biblioteques Naturalment. Serà demà dissabte 30 de maig a partir de 9:15 del matí. El punt de trobada serà l'església de Sant Genís de Palafolls. Per poder-hi participar fa falta una inscripció prèvia a través de bealta.palafolls.em@diva.cat. Busquem d'altres propostes culturals. Demà al vespre també hi ha el sopar de fi de curs del Casal de la Dona de Palafolls, un moment per compartir al centre del nostre municipi, a la gespa davant del Casal d'Avis, al punt de les 8 del vespre. Després també amb música per poder ballar. I aquest cap de setmana tenim musical al nostre municipi, al Teatre de Palafolls. La Fadalies Font del Ferro representa Casi Gris Tirando a Negro, una versió del mític musical Gris que es farà a les 7 de la tarda, els dos dies, amb entrades disponibles a diferents comerços de la zona, però també en cas que en quedin abans de començar la funció al Teatre de Palafolls.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, que tot just avui comença amb les diferents propostes de la 89a edició del Memorial Solidarity Park. Es faran diferents propostes durant tot el cap de setmana. Aquesta tarda, per exemple, a les 6, hi haurà la inauguració oficial a la biblioteca i la inauguració de l'exposició col·lectiva d'artistes iraquians al llegat dels brigadistes internacionals del món àrab. A part també presentacions del llibre o a partir de les 9 del vespre a la Barretina Vermella el concert inaugural. De cara al cap de setmana, com dèiem, més propostes. Per exemple, demà dissabte, durant el matí, a les Peixateries Velles, al Mercat d'Entitats i Associacions. Concert també de cantautors o la proposta d'art en viu amb la participació d'artistes iraquians. A la biblioteca hi haurà diferents presentacions de llibres o també a l'Arxiu Municipal la presentació de l'exposició Invisibles però Decisives. Dones a la Guerra Civil i a la Batalla de l'Ebre. A la tarda hi haurà diferents taules rodones també a l'arxiu o a 8:15 del vespre la cerimònia de la inauguració dels nous Ulls de Bou. A la nit és el moment dels concerts. De Malgrat de Mar també apuntarem a l'agenda cap de setmana de proposta teatral, tant avui com també el cap de setmana la Magnòlia puja dalt de l'escenari del Centre Cultural per representar Pijames, una comèdia que es podrà veure aquest vespre a 9:15 i a les 7 de la tarda tant dissabte com diumenge al Centre Cultural.
0: No t'ho perdis.
1: A part també una proposta més del municipi i és que la jornada d'avui també es celebrarà la tercera jornada Gluten Free a partir de 6:15 de la tarda a les Peixateries Velles. Del municipi de Calella apuntarem també diferents propostes per aquest cap de setmana. Durant tot el cap de setmana al pavelló del Parc del Mau hi haurà les finals de la Copa d'Handbol, però també demà a les 12 del migdia a la Biblioteca Can Salvador de la plaça s'hi farà la presentació del llibre El retrato de Clara de Mercè Marçal. A part, de cara al vespre, a les 7 a la plaça Conrad Prat, música i mostra de cuina llatinoamericana a càrrec de l'associació Maresme Latino. Un parell de propostes per diumenge, a partir de 12:15 del migdia al passeig de Manuel Puigverd hi haurà la celebració del 25è aniversari de l'associació Sant Quirze i a les 6 de la tarda a l'auditori Josep Maria Terri Cabres, nova sessió de Cine Xics, en aquest cas presentant la pel·lícula Ernest i Celestine, Contes de Primavera.
0: No t'ho perdis.
1: Si busquem més opcions culturals, ens centrem ara en el municipi de Tordera. Demà dissabte, per exemple, i dins la Setmana de la Natura, organitzen la proposta La Biblioteca et porta al parc, una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera que començarà a 9:15 del matí per adults i famílies, això sí, sota inscripció prèvia. I diumenge tindrem classe de Zumba amb Twirling Vila de Tordera. Serà a partir de 11:15 del migdia al pavelló dels Països Catalans. Acabem i ho fem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquesta nit, últim concert dins el cicle Concerts Música a l'Esperança, a les 10 del vespre, a la Capella de l'Esperança, és el torn de Ferran Pisà, que presenta 1620, les entrades a 12 € abans de l'inici del concert. I del cap de setmana, també destacarem, comèdia, Res és el que sembla, amb l'entitat Fem Teatre, que representa avui i demà diferents propostes teatrals al Teatre de Blanes. Per últim, acabarem destacant que també aquest cap de setmana celebren les festes del barri dels Pins, amb diferents propostes organitzades per l'Associació de Veïns.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: L'AMPA de l'Institut Font del Ferro presenta Casi Gris Tirando a Negro, una seqüela musical de Gris. Aquest cap de setmana el teatre s'omplirà de música i records amb l'estrena de Casi Gris Tirando a Negro, la nova aposta teatral de l'AMPA de l'Institut Font del Ferro. L'obra és una proposta que imagina què ha passat amb els protagonistes del clàssic Gris 30 anys després dels fets de la pel·lícula original. L'argument de l'obra ens transporta 3 dècades enllà del final de la història d'amor entre Denis Zuko i Sandy Olsen, amb un guió original adaptat. El musical explora com han envellit els personatges. Alguns segueixen junts, altres s'han separat o s'han quedat sols, oferint així una versió lliure i amb sentit de l'humor del mite de finals dels 70. En aquesta ocasió, els papers principals s'han intercanviat respecte al que seria habitual. Tot i el pas del temps i els canvis físics, l'espectacle manté l'essència amb la presència de les Pink Ladies i els Scorpions. L'espectacle inclou 7 coreografies amb els números musicals clàssics que el públic reconeixerà fàcilment, com per exemple el famós Gris Lightning. Des de l'organització han detallat que aquesta funció serà especialment emotiva perquè està dedicada a la memòria de Montserrat Caimel, un dels membres fonamentals del grup encarregada de les decoracions, que va deixar-nos fa poc. Després d'un assaig general, aquest divendres a porta tancada per familiars i alumnes, les funcions obertes al públic seran dissabte i diumenge a les 7 al teatre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Cafè de Palafolls i al Sindicat. Cal recordar que no són numerades, per la qual cosa es recomana arribar amb temps. Aquest musical marca un punt d'inflexió per la companyia perquè els fills dels membres de l'AMPA ja s'han fet grans. El grup és per això que ha decidit evolucionar i a partir del mes vinent continuaran la seva activitat sota el nom de Divert Teatre, amb nous projectes ja de cara a la Festa Major.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes
5: Ràdio Palafolls, al 107.7
6: FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La restauració del castell de Palafolls, finançada amb fons europeus Next Generation, ha finalitzat just a temps. Els treballs de remodelació de la fortalesa han acabat sobre el xiulet final per complir amb el termini dels ajuts de prop de 3 milions d'euros. El projecte ha permès descobrir elements històrics ocults, com sitges, la cuina del castell, un molí i una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Tot i que la fase europea ha acabat, el consistori continuarà amb fons propis fins a la tardor per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte. La reobertura oficial al públic està prevista per l'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni.

0: Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest divendres. N'hi ha d'altres. El Departament d'Interior ha visitat Palafolls per abordar la dificultat de retenir els agents de la policia local. El director dels serveis territorials s'ha reunit amb el govern per conèixer la situació de debilitat que pateix el nostre municipi per la marxa constant d'agents. S'ha exposat que molts policies marxen a localitats més grans amb més recursos poc després d'haver sortit de l'acadèmia, impedint l'expectabilitat del servei. Davant d'aquesta problemàtica s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o la recuperació de la inversió en formació. I les famílies de Palafolls que necessitin una beca pel curs 2026-2027 pel menjador poden presentar les seves sol·licituds telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia a l'OAC encara fins al 2 de juny. És imprescindible que el tràmit es realitzi al municipi on l'alumne està empadronat, aportant la documentació necessària com el llibre de família o el DNI de tots els membres. Per aquells que no puguin fer la gestió ara, s'obrirà un segon termini al setembre i períodes mensuals a partir de l'octubre. Avui també parlarem de l'outlet social de Palafolls perquè s'amplia amb una nova botiga permanent del grup Red Point. La Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura aquest dissabte un nou establiment al carrer Major que es converteix en el nouè punt de venda de la seva xarxa al municipi. A diferència de l'espai temporal que existia fins ara de la marca, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%. Aquesta obertura no només diversifica l'oferta comercial amb marques com Massana o Diacar, sinó que també permetrà seguir generant nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social. Avui també parlarem de cultura, perquè l'AMPA de l'Institut Font del Ferro estrena el musical Casi Gris Tirando a Negro al teatre. La producció és una seqüela lliure del clàssic Gris que imagina la vida dels protagonistes 30 anys després de la història original entre en Denny i la Sandy. L'espectacle compta amb 7 coreografies basades en números clàssics i està dedicat també a la memòria de Montserrat Caimel, una col·laboradora fonamental del grup que va morir fa poc. Les funcions seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda amb entrades disponibles. I finalment marxarem cap a Santa Susana, on hi ha controvèrsia per la celebració d'un festival neonazi en una finca privada aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, el municipi acull la trobada Caos in the Sun, un esdeveniment vinculat a l'extrema dreta internacional que se celebra en una finca llogada pel Club Paunis. La CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per deixadesa de funcions de l'administració. Per la seva banda, l'alcalde Joan Campolier manté que el consistori no té eines legals per prohibir una trobada privada si no s'altera el clima de convivència. Pel que fa al temps, aquesta tarda, a diferència del matí, apareixeran núvols alts i també núvols mitjans al Maresme Nord al final del dia. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força aguadors de component est. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran i oscilaran entre els 29 i els 33 graus. A Palafolls, el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que baixen fins als 33 graus i mínimes que pugen fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 29 de juny de maig del 2026 i ho fem parlant del castell perquè la restauració que està finançada per Europa ha acabat sobre la botzina. Ahir van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració de la fortalesa palafollenca finançats amb prop de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini establert per les ajudes, que en un primer moment era el 31 de març, però que finalment es van prorrogar fins a finals de maig. Amb un gran esforç de tots els implicats i sobre el xiulet final, avui s'acaben d'executar els treballs previstos que s'han allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi enorme respecte de com el coneixíem fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha expressat el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de moltes dificultats. Alemany explica que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo. Un procés que ha requerit finançament addicional per part del consistori per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus.
1: Bé, després de molt patiment i de moltes dificultats, s'acaba aquesta part finançada pel Next Generation, que és important també matitzar aquest aspecte perquè producte també de l'evolució de l'obra i sobretot també dels resultats de la part arqueològica, no? S'ha hagut de reconfigurar el projecte, modificar, presentar, que l'aprovin, no? Aquest projecte, i per tant també ha implicat un finançament afegit per part de l'Ajuntament que farà que les obres en si segueixin, no? Però el termini de la part de Next Generation sí que s'acaba. I de fet encara també s'està vehiculant un nou projecte que és el de la caseta d'entrada i perimetrat per poder gestionar l'accés i tot plegat, que també farà que segueixin aquestes obres, no?
0: En una primera fase es va dur a terme un exhaustiu estudi arqueològic per saber què amagava la fortalesa rere segles de deixadesa i sota la sorra i la vegetació que havien ocupat l'espai. Es van fer nombroses descobertes, com ara sitges excavades a les roques, cales ocultes, la cuina del castell o un petit molí. També es va descobrir una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Una segona fase, iniciada a la tardor, s'ha centrat a consolidar murs i restaurar alguns àmbits del recinte Sobirà, el més antic de la fortalesa palafollenca. El més destacat és la reconstrucció del que hauria estat la sala noble, que es mantindrà com a espai d'exposicions i d'actes, o bé, un cop descoberts els diferents pisos de la Torre de l'Homenatge, l'habilitació d'una escala amb un nou mirador.
1: Doncs a part dels projectes en si, que són una categoria pròpia, bàsicament el que hem fet és reforçar els àmbits que estaven més tocats del castell i la sala noble, que es reconstrueix, l'àmbit de la Torre de l'Homenatge i l'àmbit també d'intendència, on hi va tota la maquinària per poder, els accessos, els elevadors, l'aire condicionat de la torre i de la sala noble, etc, i els lavabos, etc, tota aquesta zona d'intendència per poder facilitar la visita als potencials visitants.
0: Un cop acabades les tasques finançades pels fons europeus, les obres al castell continuaran fins a la tardor amb fons municipals, per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte Sobirà. La previsió del consistori és poder reobrir al públic el castell al mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni. A partir de llavors, la part més antiga tindrà uns horaris de visita per tal de garantir la bona conservació de l'espai rehabilitat. I el Departament d'Interior ha visitat Palafolls per abordar la retenció d'agents de la policia local. El director dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d'Interior i Seguretat Pública, Albert Vilatarsana, ha realitzat una visita institucional a Palafolls per reunir-se amb l'alcalde i la regidora de Governació. L'objectiu de la trobada està conèixer de prop les problemàtiques de seguretat que afecten el municipi, especialment aquelles derivades de la seva singularitat geogràfica, en estar envoltat de localitats molt més grans. Un dels temes centrals de la reunió ha estat la dificultat de Palafolls per retenir els agents de la policia local. Segons s'ha exposat a la trobada, el poble pateix una situació de debilitat quan els agents que acaben de sortir de l'acadèmia poc després marxen cap a policies amb més recursos. Aquesta rotació constant impedeix aconseguir l'estabilitat necessària per oferir un servei de màxima qualitat a la ciutadania. Davant d'aquesta situació s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o que permeti al municipi recuperar part de la inversió realitzada en la formació de l'agència que decideix marxar. Durant la seva visita, Albert Vilatarsana ha refermat el suport del departament al municipi per trobar solucions conjuntes.
2: Jo crec que tenim força diagnosticat, en tenim per diagnosi compartit amb els municipis quins són els problemes que ens afecten, en funció també del propi tamany del municipi, les problemàtiques poden tenir un trasfons comú, però la repercussió és diferent. I tenim, jo crec que bastant clar, quines coses podem dur a terme partint de la premissa d'allò que puguem fer. I ens agradaria fer altres coses que correlacionen amb altres factors, que treballem per tenir-los, no? però que estem aquí al costat del municipi, jo en aquest cas com a representant de la Seguretat Pública, i traslladar, compartir problemes i solucions que siguin viables i efectius.
0: Vilatarsana s'ha posat a disposició de l'Ajuntament per col·laborar en totes les polítiques que puguin millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Palafolls a través d'una millor gestió de la seguretat pública. Canviem ara de qüestió. Fins al pròxim 2 de juny encara es poden sol·licitar els ajuts de menjador pel curs vinent. Les famílies que ho necessitin encara estan a temps de demanar una de les ajudes menjador que atorga el Consell Comarcal del Maresme. Concretament, fins al pròxim dimarts, 2 de juny, estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per les beques. Aquest és el primer termini. El segon serà del 14 al 22 de setembre. I a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica a la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament de Palafolls i, d'altra banda, presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al poble on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar aquesta petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. Això només si és la primera vegada que es demana l'ajut. I la Fundació del Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social a Palafolls amb una nova botiga permanent de Red Point. La Fundació del Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social al nostre municipi. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Red Point al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Red Point ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat d'aquesta obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wask Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Red Point, la botiga incorporarà també col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wask i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per dona i home, roba de casa, pijames i bàsics i un ampli ventall de talles, donant resposta així a una demanda recurrent dels clients. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet, amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social, reforçant així la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment, l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, també la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls. Aquesta es donarà a conèixer molt pròximament. Parlem ara de cultura, perquè l'AMPA de l'Institut Font del Ferro presenta Casi Gris Tirando a Negro, una seqüela musical de Gris. Aquest cap de setmana el teatre s'omplirà de música i records amb l'estrena de Casi Gris Tirando a Negro, la nova aposta teatral de l'AMPA de l'Institut Font del Ferro. L'obra és una proposta que imagina què ha passat amb els protagonistes del clàssic Gris 30 anys després de la pel·lícula original. L'argument de l'obra ens transporta 3 dècades enllà del final de la història d'amor entre Denis Zuko i Sandy Olson. Amb un guió original adaptat, el musical explora com han envellit els personatges. Alguns segueixen junts, d'altres s'han separat o s'han quedat sols, oferint una versió lliure i amb sentit de l'humor del mite de final dels 70. En aquesta ocasió, els papers principals s'han intercanviat respecte al que seria habitual. Tot i el pas del temps i els canvis físics, l'espectacle manté l'essència amb la presència de les Pink Ladies i dels Scorpions. L'espectacle inclou 7 coreografies amb els números musicals clàssics que el públic reconeix serà fàcilment, com per exemple el famós Gris Lightning. Des de l'organització han detallat que la funció serà especialment emotiva perquè està dedicada a la memòria de Montserrat Caimel, qui va ser membre fonamental del grup encarregada de les decoracions i que va deixar-nos fa poc. Després d'un assaig general, aquest divendres a porta tancada per familiars i alumnes de l'institut, les funcions obertes al públic seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda al teatre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Cafè de Palafolls el sindicat. Cal recordar que no són numerades, per la qual cosa es demana arribar amb temps. Aquest musical marca un punt d'inflexió per al grup de teatre i és que, com que els fills dels membres de l'AMPA ja s'han fet grans, el grup ha decidit evolucionar. A partir del mes vinent continuaran la seva activitat sota el nom de Diverteatre, amb nous projectes ja de cara a la Festa Major. I seguim amb altres actes, perquè Santa Susanna torna a ser l'epicentre d'un festival neonazi aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, Santa Susanna acull el festival Chaos in the Sun, una trobada internacional vinculada a moviments d'extrema dreta i a l'escena musical RAC, Rock Against Communism. L'esdeveniment es durà a terme avui i demà en una finca privada llogada des de fa 10 anys pel club de motoristes Paunis. Davant la celebració del festival, la CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra acusant l'Ajuntament com la Generalitat de deixadesa de funcions i inacció. La formació sosté que l'acte s'està duent a terme sense les llicències i assegurances obligatòries que marca la Llei d'Espectacles Públics. A més, la CUP ha demanat la suspensió cautelar dels concerts i que s'investigui els organitzadors per possibles delictes d'odi i d'enaltiment del franquisme. En aquesta mateixa línia, els grups de l'oposició Unitat per Santa Susanna han criticat la postura de l'alcalde, assegurant que sí que existeixen mecanismes legals per aturar l'esdeveniment. I és que Joan Campolier, l'alcalde de Santa Susanna, ha reiterat que el consistori no té cap relació amb la festa i que no disposa de cap eina legal per impedir que uns privats a casa seva facin una trobada sempre que no alterin el clima de convivència. Segons el govern municipal, l'activitat no es fa en espais públics ni utilitza tampoc recursos del municipi. Campolier ha defensat que en altres edicions no s'ha produït cap desordre públic i que els assistents es desplacen majoritàriament en autobusos des de localitats properes on s'allotgen, com per exemple Calella. El festival El Caos Indesant destaca per la seva discreció, ja que la ubicació exacta no es fa pública a les xarxes socials per mantenir el caràcter privat de l'acte. A banda de partits polítics, la plataforma antifeixista de l'Almaresme s'ha manifestat a Santa Susanna en més d'una ocasió per exigir la cancel·lació d'una trobada que consideren intolerable.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per saber de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, fa just un any, les dades apuntaven que Palafolls era un poble molt segur. Aquell matí es va fer la junta de local de seguretat en la que els diferents cossos que actuen al nostre poble van posar sobre la taula les seves dades i experiències a Palafolls. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Local es van trobar a la sala de plens amb l'alcalde i la regidora de seguretat per escoltar els professionals de la seguretat i analitzar aquesta situació. Entre altres, les dades, tal com hem dit, apuntaven que Palafolls era un poble molt segur. El 2021, 4 casos de Covid a Palafolls en aquella última setmana. Era la millor dada setmanal d'aquells últims dos mesos al nostre municipi. Palafolls continuava amb la baixada lenta però constant de casos detectats de Covid. Feia un mes d'aquella notícia es detectaven una vintena de casos a través de proves diagnòstiques, mentre que en aquella última setmana havien estat només 4 casos positius detectats. Aquests eren a la vegada 4 menys que la setmana anterior. Aquesta rebaixa lenta es veia també en les poblacions veïnes. No hi havia cap que tingués un augment de positius aquell 29 de maig del 2021. Finalment, fa 10 anys, 250 persones es lligaven de mans contra el tracte de la Unió Europea als refugiats. Unes 250 persones, segons l'organització, van participar de l'acció de sensibilització i denúncia del tracte que reben les persones refugiades per part de la Unió Europea. Durant més de 2 hores es va fer la sessió de fotografies organitzada per la plataforma Malgrat Acull a la plaça de l'Església, on els participants es fotografiaven amb les mans lligades per unes brides, per simbolitzar com deixa la Unió Europea els refugiats sirians i d'altres nacionalitats en els camps de refugiats a Grècia.

0: És moment de connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui de totes les que s'han preparat aquest cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, doncs amb l'arribada de la calor ja podem dir que comencen també les festes dels diferents barris al municipi de Blanes. El més matiner és el barri dels Pins, que aquest 30 i 31 de maig celebra les seves festes de primavera. El dissabte demà a partir de les 5 de la tarda hi haurà homenatge a la gent gran amb xocolatada popular. A les 6 de la tarda festa infantil, a les 8 del vespre batucada i a les 9 del vespre sopar popular i rifa per acabar amb una festa musical. El diumenge, davant de la plaça dels Pins, hi haurà tirada de l'art o també sardinada popular. Una proposta més per augmentar l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Jordi. I amb en Quim Serra el que fem és repassar quina és la previsió meteorològica d'avui i de les jornades d'aquest cap de setmana. Hola Quim, bona tarda.
2: De moment es manté el temps estable i l'ambient assolellat a tota la comarca. Aquesta tarda, però, a diferència d'aquests últims dies, tindrem alguns núvols, núvols alts, núvols mitjans, que augmentaran sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, en general núvols poc destacables i sense precipitacions. Vents fluixos aquesta tarda de l'est i situació marítima tranquil·la. Com que tenim aquests vents més humits i més fresquets, avui la temperatura baixa una mica, tot i que continuarem amb una calor realment molt remarcable, no tant com ahir, però continuarem amb un ambient força càlid. De cara a aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, tindrem nuvolades de tarda. No descartem algun petit ruixat cap a l'àrea del Maresme Nord demà al vespre o la nit de diumenge a dilluns. En general, serien fenòmens puntuals i poc importants. Temperatures més baixes al cap de setmana, però continuarem amb calor.
0: Gràcies, Quim. Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars, com sempre, quines han estat les notícies més destacades. La restauració del castell, la part finançada amb fons europeus Next Generation, acaba just a temps. Els treballs de remodelació de la fortalesa han acabat sobre el xiulet final per complir el termini dels ajuts de prop de 3 milions d'euros. La reobertura oficial al públic està prevista pel mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees del patrimoni. El director dels serveis territorials de la policia s'ha reunit amb el govern local per conèixer la situació de debilitat que pateix Palafolls per la marxa constant d'agents. Davant d'aquesta problemàtica s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o la recuperació de la inversió en formació. I encara està obert fins al 2 de juny el termini per sol·licitar els ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal del Maresme. Les famílies que necessitin una beca pel curs vinent poden presentar les seves sol·licituds telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia a l'OAC. I aquest dissabte la Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura un nou establiment al carrer Major que es converteix en el nou punt de venda de la seva xarxa al municipi. En aquest cas serà una botiga permanent del grup Redpoint. A diferència de l'espai temporal que existia fins ara, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%. L'AMPA de l'Institut Font del Ferro estrena el musical Casi Gris Tirando Negro al teatre. Aquesta producció és una seqüela lliure del clàssic Gris que imagina la vida dels protagonistes 30 anys després de la història original entre en Denny i la Sandy. Les funcions obertes al públic seran demà i diumenge a les 7 de la tarda amb entrades disponibles ja. I per quart any consecutiu, Santa Susana acull la trobada Caos Indesa en un esdeveniment vinculat a l'extrema dreta internacional que se celebra en una finca llogada pel Club Paunis. La CUP ha presentat una denúncia davant de Mossos d'Esquadra per la deixadesa de funcions de l'administració, al·legant que aquest acte no disposa de llicències de seguretat. Per la seva banda, l'alcalde de Santa Susana, Joan Campoller, manté que el consistori no té eines legals per prohibir una trobada com aquesta. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 29 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Totes aquestes notícies estan ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries,
1: i de Ràdio
0: joguines,
1: Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: Busques
3: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: La informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
9: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
13: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: Èxits un rere l'altre.
15: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
16: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
17: Senzillament som així i ens agrada.
18: I love it!
14: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
15: 107.7 FM.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
9: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
8: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
10: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
11: Aquest programa és una repetició.
12: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I Xinuxa, no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran, el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufranc i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11-12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que el de matí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufranc en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria el dematí, entre 8:30 a 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la una, a les dues, a les tres. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del Hyde, en plan, això, ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
0: Hem parlat dels haids, de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
1: És un haid que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones, sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal, es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: I hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
0: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
1: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
0: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
1: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
0: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
1: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
0: Buseu és, doncs, un un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i a poc també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
1: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que hauríem de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
0: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, I el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de La Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que amb el temps s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra, enmig d'un bosquet. És una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera era Iaiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
0: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
0: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que doncs de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Tito.
0: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Uilpatu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Xiriguilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellah Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja jugar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport

0: econòmica i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica perquè és com una motocicleta però manual, llavors entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk, sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs ja li vaig anar agafant el truquillo, i finalment doncs al final del viatge la veritat és que ja disfrutàvem, era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat, són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags, l'únic que normalment són de dos carrils, i sí que hi ha doncs el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes, i bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril sinó a un costadet i deixar doncs que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
2: La imagen lo dice todo. Panorama
3: terrible, apocalíptico.
2: Persona que logró
4: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
6: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls, cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials.

0: socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
2: Visita el portal
1: radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.

0: Comença l'Això van ser l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Ara vindrà la Judit a via de funes gestions. Abans, o millor dit, mentre arribi i ens presentis la temàtica, actualitat que tinguis.
1: Ah, tu tens actualitat? Perquè jo de moment no en tinc gaire, eh?
0: Doncs si no tens actualitat, anirem de cara a Barraca, perquè si no ho recordo malament i no ho tinc mal entès, podríem dir que comencem com una sèrie de...
1: A veure, si funciona,
0: de seccions,
1: si
0: no?
1: Funciona, ho podem convertir en una sèrie, això. Jo recordo que fa unes 3 o 4 edicions de l'Això van sèrie va sorgir el tema de les sèries protagonitzades per nens i tal.
0: Va parlar d'aquests de l'hotel i així.
1: Així és, no? I una de les teves preguntes va ser: però què se n'ha fet d'aquests nens?
0: Sí, la vaig arribar a fer aquesta pregunta.
1: Amb el cas de, i a més a l'antena, vull dir, els oients se'n són conscients.
0: Testimonis.
1: Per tant, avui la secció és: què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition.
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries de Nickelodeon, m'ho estic inventant, etc, etc.
1: Així és, això ho podem estirar tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo que sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no? Pues també hi ha,
0: per exemple,
1: varios casos de nens actors importants, jo que sé, Aquí no hi quien viva, Los Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
1: També,
0: en
1: que van
0: sentit,
1: fer...
0: M'ho invento, Joselito González ho pete fent la sèrie X, i de cop i volta Joselito González desapareix,
1: ja no se'l coneix,
0: perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
1: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio avui.
1: Així és, vale. Però, bueno, clar, he deixat evidentment les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem 3, si ens dona temps.
0: Ah, avui només 3?
1: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb 3 ja omples mitja hora avui?
1: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries, i a partir de les sèries...
1: He separat per actors, en vale, tot el
0: vale,
1: cast,
0: vale, vale,
1: on
0: vale.
1: És a dia d'avui cadascú.
0: Vale, vale, vale, vale. Doncs pots començar amb la primera.
1: Així és, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Zack y Cody, Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tire?
1: Tu posa la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: Doncs Saki Kodi i Todos a Bordo, no? També ve de la sèrie, com hem dit abans, Hotel Dulce Hotel. I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca. Comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que jo ara hauré d'anar buscant per ficar-los i cara, els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré. Doncs
0: pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera i efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody
1: anys.
0: Martin. Sí, sí, 33 anys.
1: Tampoc és tan gran, Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do, és que clar, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'haguessis dit en té 40 o 42, te diria, ah, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa com molts anys que va començar.
0: Va començar molt de joves, de fet, el fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant.
1: Els anaven intercanviant.
0: Així és.
1: Perquè... Ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim... Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem al més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a l'AIA, però jo hi he afegit aquí moltíssima cosa, vale, perquè s'hi deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant. Cole Sprouse, sí. Clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney, va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets, escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent... un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens d'un poble tranquil, amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és de vampirs, però sí que tenia ubicada que era alguna cosa així, una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama de nen, ja pots passar la pàgina, saps?
1: Perquè
0: i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte, aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que s'hi dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses.
1: Vale,
0: hi ha
1: vale.
0: Fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa,
1: molt.
0: Que és enginyer i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, els perfils són molt amplis,
1: fantàstic.
0: Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana, o sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no en tenia ni idea. Mira,
1: entenc que si Cole Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia...
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el seu bessó, posa-la amb el foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dues preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I... Evidentment, no, molt actiu, ens diu de Cole Sprouse. I una altra pregunta molt interessant, que és, vetat per Disney?
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa, depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Jo dic castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa, eh?
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Per principi. Estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper aquí, tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Se fa molt estrany sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé,
1: és la primera vegada en la història de l'Això van sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs. No,
2: potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem.
0: Tenim algun
2: incendi que apagar, però intentarem...
0: Cap problema.
1: Doncs si tens la manguera fora, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney.
1: Vale.
0: I aquí la IA ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també. En el cas de Cole Sprouse és...
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení, per exemple, Selena Gomez també crec que ho ha aconseguit.
0: Sí, es podria dir que sí, però és que Selena Gomez ja és més que una actriu, en aquest cas, perquè ja és una mica mocatriz, no? Es podria dir.
1: Ah, sí?
0: Bueno, fa una mica de tot. Cantante, modelo i actriz.
1: Selena Gomez també, no me'n recordo que cantava Selena Gomez.
2: Sí, la de I Are Without... No, com era allò? A Year Without Rain o algo així, la de Naturally, la de...
1: Què dius?
2: Que sí, busca.
0: Bueno, és que...
2: A Year Without Rain, jo em sembla que aquesta és seva.
1: No ho sé, Judit, jo no tinc contra Selena Gomez.
0: Jo tampoc tinc bastant ubicada Selena Gomez a nivell
1: Mira,
0: cantant, però bueno.
1: Selena Gomez sona així. Ara no sé què sonarà, però sona així molt ràpid, un moment.
3: Ya no duele como antes, una vez por todas la herida.
1: Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu De una vez.
0: Però la que canta en castellà?
4: Jo crec que no,
1: A més, estic veient la videoclip
0: i és ella. La veu és la de Selena Gomez.
4: Ah, sí.
0: Sí.
1: Bueno,
0: això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella...
1: Fa 5 anys, fa 5 anys.
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de parlarem, de Selena Gomez, tot
1: ja
0: seguit.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons, anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que, bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, vale, els caps de setmana.
2: Els diumenges de la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Al Wise Meadery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un
1: por, és licor, sí. De fet, els vikings bevien hidromel, entre altres coses.
0: Sembla
1: és una
0: molt...
1: informació que és real, aquesta informació.
0: No, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, i ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat, semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney, no. Encara que sí que va haver-hi certa tensió, vale. Perquè quan va acabar Sweet Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposar-se ells com a productors executius, és a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no, que vale. El control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí, doncs...
1: Molt bé, això, fantàstic. Simplement.
0: Titular, Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé, el titular de l'intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte? Puc fer això?
0: La de Hotel Dulce Hotel, la pots tirar, sí.
1: És aquesta?

0: La podeu veure a Disney Plus, la podeu veure a Disney Plus.
1: Patrocinat espai per Disney Plus.
0: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton i evidentment també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant, sí, moltíssim, probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat, vull dir...
1: Aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
0: Així és. És actriu de veu. També ha sortit amb sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers, aquella...
1: Que també té 50 milions de temporada.
0: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood, i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin.
1: Molt bé.
0: Tenen fills junts, El nen de Solo en Casa, per si.
1: Des del 2017.
0: Així és.
1: Porten junts.
0: Així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
1: Fantàstic, celebrem.
0: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
1: Molt bé.
0: Brenda Song va passar de hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
1: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Gestiono jo la secció,
0: sí,
2: perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar.
1: No. Vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
0: Sí,
1: perquè
0: no?
1: Si no serà un monòleg de l'Ivan.
0: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem a Masley Tisdale, que era la noia...
1: No, jo també.
0: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta amb Sonic.
1: Aquesta de High School Musical, no?
0: És Ashley Tisdale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta Ashley Tisdale.
1: La dolenta, entre cometes, de High School Musical.
2: La Sharpay, sí.
0: Exacte. Aquesta va sortir, Ashley Tisdale, perdoneu, va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candace a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
1: Ah, és la germana.
0: Correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
1: doncs, diré que fins i tot s'assemblen i tot.
0: Sí?
1: Home,
0: tenen uns dibuixos certament abstractes,
1: si li canvies el color del pèl
0: i li portes una mica el coll, perquè
1: té una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
0: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols de Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original, però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més, tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no es clavarien tant amb aquests estereotips ja aclarits. Per tant, interessant això.
2: Sí.
0: Dit això, no està retirada oficialment, però és molt selectiva i no està vetada per Disney. De fet, com hem dit, segueix lligada i treballant amb la marca.
1: Molt bé.
0: Va passar, el titular és aquest, va passar d'estrella de Disney a empresària i mare influencer.
2: M'agrada molt de retirada, no oficialment, però molt selectiva. No és això que m'agrada. Quina sort.
0: Bueno, clar, imagino que també quan tens fills la cosa canvia una mica, perquè a més són molt petits els fills.
2: Quan, o sigui, l'última temporada... quan tens diners.
0: Sí, clar, bueno, això és una altra. Però sé que l'última temporada de Phineas i Ferb la va gravar embarassada, perquè ella va posar com a condició no fer els crits que feia com a Candace, perquè, clar, el nen se li estressava.
1: En sèrio, això passa?
0: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors.
2: Carai.
0: Així, curiositats que jo us explico,
2: Això, en sèrie.
1: Molt bé.
0: Seguim amb el cas de Suite Life en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell. Vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és
1: poc
0: dirigir...
1: i com vull.
0: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com Conocí a vuestro padre, el revival de iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Buena suerte Charlie o Jessie.
1: Molt bé.
0: Per tant, això, segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
1: El poden contractar com a càmera.
0: Sí, de fet, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Suite Life el va rescatar professionalment.
2: Carai, tu.
0: Sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de de la càmera.
1: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista, perquè no, els titulars són bastant
0: dolents. No, està clar que no. Està clar
1: que els titulars que no. Són bastant mediocres, la veritat.
2: Esperem que no.
0: De l'hotel al vaixell. Tornem a Sweet Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, eh? aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jessie, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, vaja, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
1: Surt a Fast and Furious 10.
0: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable, i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Josh Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
1: El que no està tatuat del coll.
0: Així és.
1: El que veig.
0: No està retirada, no està vetada per Disney, i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se Disney i després saltar a Netflix.
1: Aquest és el titular, eh?
2: Aquest és
1: el titular.
0: Tampoc s'hi maten, eh? Jo trobo que no...
2: És que això sí que un peu de foto com a molt. Però vamos...
1: per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, la sèrie?
0: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
1: Netflix.
0: Bueno, ja ho fan, això.
1: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
0: Bueno, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé, seguim amb en Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles. Era cantant a l'hotel i a canvi li cedien la suite perquè vigués amb els seus fills. Continua actuant? Sí. De fet, és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
1: Molt bé.
0: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
1: Vale.
0: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
2: A veure, la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural. Molt bé.
0: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això, de
1: molt bé, i de les...
0: d'aquesta carrera.
1: I de les... Aquesta també.
0: No, sí. en principi no han entrat per lo que s'insinua aquí.
1: N'hi ha molts que sí, d'aquests no confirmo, d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
0: Bueno, sí, Hannah Montana, Miley Cyrus se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
1: Més
2: sí, no, és el mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
1: Escolta'm, te queden 10 minuts.
0: Vinga, va, pues, si
2: va,
0: et sembla,
2: puc acabar i tot.
0: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
1: Vale, farem una cosa. A petició de la Judit, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: Ayer Without Rain, ¿eh?
1: De, ¿veus que no tenia raó?
0: Selena Gomez and the Essene.
2: Sí, que era el seu grup.
0: Ah,
2: sí, sí, sí. De fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió,
0: vale.
2: Van reversionar la cançó amb The Scene, que molt eren aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gomez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu? Què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gomez a dia d'avui és mocatriz. Eh?
1: No, això no, és intent en ma vida.
2: No? Això no. Li encantava a la Míriam dir això.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Home, sonen... Com a sonoritat és molt
0: mocatriz és com la BBC.
2: També.
0: Bones notícies i comuniones.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building, Solo Asesinatos en l'Edifici, una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme.
0: Vaja.
2: Entre moltes altres coses, perquè fins i tot Selena Gomez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
0: La Belén Esteban té paelles?
2: Sí, pues, també té un set de paelles, de així com de disseny.
0: Quan tens diners no saps què fer.
2: S'ha d'invertir,
0: no
2: s'ha d'invertir. Bé, a banda de tot això, també és, és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de el spin-off, que ara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè ja no viuen allí.
0: Vale?
2: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
0: Molt bé, celebrem.
2: Per tant, passem a David Henry, Justin
0: Russo.
2: No,
0: però espera't, Selena Gomez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
1: Clar, és que t'has deixat lo millor.
2: El titular de la intel·ligència artificial. No me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, abans mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes... per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són Max,
0: claro.
2: Així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet i és l'únic el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada a un aeroport.
0: Per com es diu, per defensa pròpia.
2: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gomez i han continuat col·laborant, i el titular, David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
0: Que això són frases de resum, no són titulars.
1: Sí, sí.
2: Anem amb el tercer dels fills, Jake T. Austin, interpretava Max Russo. Aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la peli de los emojis, The Emoji Movie.
0: Quanta gent la va arribar a veure,
2: Sí, jo la vaig veure, per cert.
0: Pues tu i dos més.
2: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles, que faria incompatible una nova relació laboral amb ells. Excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
0: Clar.
2: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha reprès el seu paper a l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries, com Hannah Montana, amb Michael Musso.
0: Molt bé.
2: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
0: Vaja.
2: Aquest sí que és una mica un titular,
1: això,
2: no?
1: Això com a posar-ho a la làpida.
2: Sí.
0: Sí, fins que se'm va apagat del tot. S'acabi així la frase. Se'm va anar a apagar fins a arribar aquí.
1: Sí, sí, exacte.
0: Fins, que se'm
1: fins
0: apagat,
1: aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat.
2: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Àlex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment, vale?
0: Quan vol.
2: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada i, de fet, tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry, per no comptar amb ella pel reinici dels Macs. De fet, hi ha un podcast d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cas, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, ressentiment amb David Henry, en fi, com si no s'hi portessin gairebé a nivell personal,
0: vale,
2: però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels Magos.
0: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
2: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
0: Vaja.
2: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada.
0: Uh-huh.
2: Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests 4 capítols finals de Los Magos de Waverly Place, i doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
0: Molt bé.
1: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
2: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuise. Vale, anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuise, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió, i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
0: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu
1: de la Riera,
0: el cor de la ciutat.
2: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola, no sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuise era el pare, era la part italiana, la mare
0: l'Espanya
2: era la part
0: dels Estats Units, Miami.
2: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni. Un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop.
0: Vaja.
2: Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però amb el cas de David DeLuise s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels Magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, de reunions i totes aquestes.
0: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar,
2: mira,
0: més informació.
2: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuise, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'hauria enemistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador, i es diu que els motius polítics haurien intervolit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
1: Sí.
2: Bueno, als Estats Units i a tot arreu. Però en aquest cas, això farà que no aparegui als últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
0: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
2: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parla una mica de català.
0: No fa
2: així,
0: pinta.
2: Una mica de sobre.
0: No fa pinta.
1: No ens flipem tant.
0: Un minut i mig.
1: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
2: No? Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era Hannah Montana,
1: Pues mira, farem hype i ho deixem per
0: l'altre. Exacte. Estic dirigint jo el programa avui.
1: Ah, perdó.
0: És que tu no estàs aquí a la taula de so avui.
1: No.
0: Doncs avui...
1: A més, amb el favor que m'han fet.
0: Jo faré ara l'ajut i diré... Queda un minut.
2: Això que es diu...
0: Espavileu-vos.
2: Stay tuned a l'Això va en sèrie, perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel, i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
0: Doncs...
1: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Gràcies, Ivan. Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins a la propera. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafrugell.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
3: La restauració del castell de Palafolls, finançada amb fons europeus Next Generation, ha finalitzat just a temps. Els treballs de remodelació de la fortalesa han acabat sobre el xiulet final per complir amb el termini dels ajuts de prop de 3 milions d'euros. El projecte ha permès descobrir elements històrics ocults, com Sitges, la cuina del castell, un molí i una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Tot i que la fase europea ha acabat, el consistori continuarà amb fons propis fins a la tardor per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte. La reobertura oficial al públic està prevista per l'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni.

0: Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. D'aquest divendres n'hi ha d'altres. El Departament d'Interior ha visitat Palafolls per abordar la dificultat de retenir els agents de la policia local. El director dels serveis territorials s'ha reunit amb el govern per conèixer la situació de debilitat que pateix el nostre municipi per la marxa constant d'agents. S'ha exposat que molts policies marxen a localitats més grans amb més recursos poc després d'haver sortit de l'acadèmia, impedint l'estabilitat del servei. Davant d'aquesta problemàtica s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o la recuperació de la inversió en formació. I les famílies de Palafolls que necessitin una beca pel curs 2026-2027 pel menjador poden presentar les seves sol·licituds telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia a l'OAC encara fins al 2 de juny. És imprescindible que el tràmit es realitzi al municipi on l'alumne està empadronat, aportant la documentació necessària com el llibre de família o el DNI de tots els membres. Per aquells que no puguin fer la gestió ara, s'obrirà un segon termini al setembre i períodes mensuals a partir de l'octubre. Avui també parlarem de l'outlet social de Palafolls perquè s'amplia amb una nova botiga permanent del grup Red Point. La Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura aquest dissabte un nou establiment al carrer Major que es converteix en el novè punt de venda de la seva xarxa al municipi. A diferència de l'espai temporal que existia fins ara de la marca, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%. Aquesta obertura no només diversifica l'oferta comercial amb marques com Massana o Diaca, sinó que també permetrà seguir generant nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social. Avui també parlarem de cultura, perquè l'AMPA de l'Institut Font del Ferro estrena el musical Casi Gris Tirando a Negro al teatre. La producció és una seqüela lliure del clàssic Gris que imagina la vida dels protagonistes 30 anys després de la història original entre en Denny i la Sandy. L'espectacle compta amb 7 coreografies basades en números clàssics i està dedicat també a la memòria de Montserrat Caimel, una col·laboradora fonamental del grup que va morir fa poc. Les funcions seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda amb entrades disponibles. I finalment marxarem cap a Santa Susana, on hi ha controvèrsia per la celebració d'un festival neonazi en una finca privada aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, el municipi acull la trobada Caos in the Sun, un esdeveniment vinculat a l'extrema dreta internacional que se celebra en una finca llogada pel Club Paunis. La CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per deixadesa de funcions de l'administració. Per la seva banda, l'alcalde Joan Campolier manté que el consistori no té eines legals per prohibir una trobada privada si no s'altera el clima de convivència. Pel que fa al temps, aquesta tarda, a diferència del matí, apareixeran núvols alts i també núvols mitjans al Maresme Nord al final del dia. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força aguadors de component est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran i oscilaran entre els 29 i els 33 graus. A Palafolls, el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que baixen fins als 33 graus i mínimes que pugen fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 29 de juny de maig del 2026 i ho fem parlant del castell perquè la restauració que està finançada per Europa ha acabat sobre la botzina. Ahir van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració de la fortalesa palafollenca finançats amb prop de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini establert per les ajudes, que en un primer moment era el 31 de març, però que finalment es van prorrogar fins a finals de maig. Amb un gran esforç de tots els implicats i sobre el xiulet final, avui s'acaben d'executar els treballs previstos que s'han allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi enorme respecte de com el coneixíem fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha expressat el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de moltes dificultats. Alemany ha explicat que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo. Un procés que ha requerit finançament addicional per part del consistori per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus.
1: Bé, després de molt patiment i de moltes dificultats, s'acaba aquesta part finançada pel Next Generation, que és important també matisar aquest aspecte perquè producte també de l'evolució de l'obra i sobretot també dels resultats de la part arqueològica, no? S'ha hagut de reconfigurar el projecte, modificar, presentar, que l'aprovin, no? Aquest projecte, i per tant també ha implicat un finançament afegit per part de l'Ajuntament que farà que les obres en si segueixin, no? Però el termini de la part de Next Generation sí que s'acaba. I de fet encara també s'està vehiculant un nou projecte que és el de la caseta d'entrada i perimetrat per poder gestionar l'accés i tot plegat, que també farà que segueixin aquestes obres, no?
0: En una primera fase es va dur a terme un exhaustiu estudi arqueològic per saber què amagava la fortalesa rere segles de deixadesa i sota la sorra i la vegetació que havien ocupat l'espai. Es van fer nombroses descobertes, com ara sitges excavades a les roques, cales ocultes, la cuina del castell o un petit molí. També es va descobrir una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Una segona fase, iniciada a la tardor, s'ha centrat a consolidar murs i restaurar alguns àmbits del recinte sobirà, el més antic de la fortalesa palafollenca. El més destacat és la reconstrucció del que hauria estat la sala noble, que es mantindrà com a espai d'exposicions i d'actes, o bé, un cop descoberts els diferents pisos de la Torre de l'Homenatge, l'habilitació d'una escala amb un nou mirador.
2: Doncs a part dels projectes en si, que són una categoria pròpia, bàsicament el que hem fet és reforçar els àmbits que estaven més tocats del castell i la sala noble, que es reconstrueix, l'àmbit de la Torre de l'Homenatge i l'àmbit també d'intendència, on hi va tota la maquinària per poder els accessos, els elevadors, l'aire condicionat de la torre i de la sala noble, etc, etc, i els lavabos, etc, etc, tota aquesta zona d'intendència per poder facilitar la visita en els potencials visitants.
0: Un cop acabades les tasques finançades pels fons europeus, les obres al castell continuaran fins a la tardor amb fons municipals, per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte sobirà. La previsió del consistori és poder reobrir al públic el castell al mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni. A partir de llavors, la part més antiga tindrà uns horaris de visita per tal de garantir la bona conservació de l'espai rehabilitat. I el Departament d'Interior ha visitat Palafolls per abordar la retenció d'agents de la policia local. El director dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d'Interior i Seguretat Pública, Albert Vilatarsana, ha realitzat una visita institucional a Palafolls per reunir-se amb l'alcalde i la regidora de Governació. L'objectiu de la trobada està a conèixer de prop les problemàtiques de seguretat que afecten el municipi, especialment aquelles derivades de la seva singularitat geogràfica. Han estat envoltat de localitats molt més grans. Un dels temes centrals de la reunió està la dificultat de Palafolls per retenir els agents de la policia local. Segons s'ha exposat a la trobada, el poble pateix una situació de debilitat quan els agents que acaben de sortir de l'acadèmia poc després cap a policies marxen cap a policies amb més recursos. Aquesta rotació constant impedeix aconseguir l'estabilitat necessària per oferir un servei de màxima qualitat a la ciutadania. Davant d'aquesta situació s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o que permeti al municipi recuperar part de la inversió realitzada en la formació de l'agència que decideix marxar. Durant la seva visita, Albert Vilatarsana ha refermat el suport del departament al municipi per trobar solucions conjuntes.
3: Jo crec que tenim força diagnosticat, en tenim per diagnosi compartit amb els municipis quins són els problemes que ens afecten, en funció també del propi tamany del municipi, les problemàtiques poden tenir un trasfons comú, però la repercussió és diferent. I tenim, jo crec que bastant clar quines coses podem dur a terme partint de la premissa d'allò que puguem fer. I ens agradaria fer altres coses que correlacionen amb altres factors, que treballem per tenir-los, no? però estem aquí al costat del municipi, jo en aquest cas com a representant de la Seguretat Pública, i traslladar, compartir problemes i solucions que siguin viables i efectius.
0: Vilatarsana s'ha posat a disposició de l'Ajuntament per col·laborar en totes les polítiques que puguin millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Palafolls a través d'una millor gestió de la seguretat pública. Canviem ara de qüestió. Fins al pròxim 2 de juny encara es poden sol·licitar els ajuts de menjador pel curs vinent. Les famílies que ho necessitin encara estarà a temps de demanar una de les ajudes menjador que atorga el Consell Comarcal del Maresme. Concretament, fins al pròxim dimarts, 2 de juny, estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per les beques. Aquest és el primer termini. El segon serà del 14 al 22 de setembre. I a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica a la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament de Palafolls i d'altra banda presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al poble on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar aquesta petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. Això només si és la primera vegada que es demana l'ajut. I la Fundació del Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social a Palafolls amb una nova botiga permanent de Red Point. La Fundació del Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social al nostre municipi. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Red Point al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Red Point ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat d'aquesta obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wasc Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Red Point, la botiga incorporarà també col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wasc i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per dona i home, roba de casa, pijames i bàsics i un ampli ventall de talles, donant resposta així a una demanda recurrent dels clients. Seguir la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçant així la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment, l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, també la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls. Aquesta es donarà a conèixer molt pròximament. Parlem ara de cultura, perquè l'AMPA de l'Institut Font del Ferro presenta Casi Gris Tirando a Negro, una seqüela musical de Gris. Aquest cap de setmana el teatre s'omplirà de música i records amb l'estrena de Casi Gris Tirando a Negro, la nova aposta teatral de l'AMPA de l'Institut Font del Ferro. L'obra és una proposta que imagina què ha passat amb els protagonistes del clàssic Gris 30 anys després de la pel·lícula original. L'argument de l'obra ens transporta 3 dècades enllà del final de la història d'amor entre Denis Zuko i Sandy Olson. Amb un guió original adaptat, el musical explora com han envellit els personatges. Alguns segueixen junts, d'altres s'han separat o s'han quedat sols, oferint una versió lliure i amb sentit de l'humor del mite de final dels 70. En aquesta ocasió, els papers principals s'han intercanviat respecte al que seria habitual. Tot i el pas del temps i els canvis físics, l'espectacle manté l'essència amb la presència de les Pink Ladies i dels Scorpions. L'espectacle inclou 7 coreografies amb els números musicals clàssics que el públic reconeix serà fàcilment, com per exemple el famós Grease Lightning. Des de l'organització han detallat que la funció serà especialment emotiva perquè està dedicada a la memòria de Montserrat Caimel, qui va ser membre fonamental del grup encarregada de les decoracions i que va deixar-nos fa poc. Després d'un assaig general, aquest divendres a porta tancada per familiars i alumnes de l'institut, les funcions obertes al públic seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda al teatre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Cafè de Palafolls i al sindicat. Cal recordar que no són numerades, per la qual cosa es demana arribar amb temps. Aquest musical marca un punt d'inflexió per al grup de teatre i és que, com que els fills dels membres de l'AMPA ja s'han fet grans, el grup ha decidit evolucionar. A partir del mes vinent continuaran la seva activitat sota el nom de Diverteatre, amb nous projectes ja de cara a la Festa Major. I seguim amb altres actes, perquè Santa Susanna torna a ser l'epicentre d'un festival neonazi aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, Santa Susanna acull el festival Chaos in the Sun, una trobada internacional vinculada a moviments d'extrema dreta i a l'escena musical RAC, Rock Against Communism. L'esdeveniment es durà a terme avui i demà en una finca privada llogada des de fa 10 anys pel club de motoristes Paunis. Davant la celebració del festival, la CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra acusant-te l'Ajuntament com la Generalitat de deixadesa de funcions i inacció. La formació sosté que l'acte s'està duent a terme sense les llicències i assegurances obligatòries que marca la llei d'espectacles públics. A més, la CUP ha demanat la suspensió cautelar dels concerts i que s'investigui els organitzadors per possibles delictes d'odi i d'enaltiment del franquisme. En aquesta mateixa línia, els grups de l'oposició Unitat per Santa Susanna han criticat la postura de l'alcalde, assegurant que sí que existeixen mecanismes legals per aturar l'esdeveniment. I és que Joan Campolier, l'alcalde de Santa Susanna, ha reiterat que el consistori no té cap relació amb la festa i que no disposa de cap eina legal per impedir que uns privats a casa seva facin una trobada sempre que no alterin el clima de convivència. Segons el govern municipal, l'activitat no es fa en espais públics ni utilitza tampoc recursos del municipi. Campolier ha defensat que en altres edicions no s'ha produït cap desordre públic i que els assistents es desplacen majoritàriament en autobusos des de localitats properes on s'allotgen, com per exemple Calella. El festival El Caos Indesant destaca per la seva discreció, ja que la ubicació exacta no es fa pública a les xarxes socials per mantenir el caràcter privat de l'acte. A banda de partits polítics, la plataforma antifeixista de l'Almaresme s'ha manifestat a Santa Susanna en més d'una ocasió per exigir la cancel·lació d'una trobada que consideren intolerable.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per saber de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, fa just un any, les dades apuntaven que Palafolls era un poble molt segur. Aquell matí es va fer la Junta Local de Seguretat en la que els diferents cossos que actuen al nostre poble van posar sobre la taula les seves dades i experiències a Palafolls. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Local es van trobar a la sala de plens amb l'alcalde i la regidora de Seguretat per escoltar els professionals de la seguretat i analitzar aquesta situació. Entre altres, les dades, tal com hem dit, apuntaven que Palafolls era un poble molt segur. El 2021, 4 casos de Covid a Palafolls en aquella última setmana. Era la millor dada setmanal d'aquells últims 2 mesos al nostre municipi. Palafolls continuava amb la baixada lenta però constant de casos detectats de Covid. Feia un mes d'aquella notícia es detectaven una 20ena de casos a través de proves diagnòstiques, mentre que en aquella última setmana havien estat només 4 casos positius detectats. Aquests eren a la vegada 4 menys que la setmana anterior. Aquesta rebaixa lenta es veia també en les poblacions veïnes. No hi havia cap que tingués un augment de positius aquell 29 de maig del 2021. Finalment, fa 10 anys, 250 persones es lligaven de mans contra el tracte de la Unió Europea als refugiats. Unes 250 persones, segons l'organització, van participar de l'acció de sensibilització i denúncia del tracte que reben les persones refugiades per part de la Unió Europea. Durant més de 2 hores es va fer la sessió de fotografies organitzada per la plataforma Malgrat Acull a la plaça de l'Església, on els participants es fotografiaven amb les mans lligades per unes brides, per simbolitzar com deixa la Unió Europea els refugiats sirians i d'altres nacionalitats en els camps de refugiats a Grècia.

0: És moment de connectar amb el nostre company en Jordi Pratsavalls per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui de totes les que s'han preparat aquest cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, doncs amb l'arribada de la calor ja podem dir que comencen també les festes dels diferents barris al municipi de Blanes. El més matiner és el barri dels Pins, que aquest 30 i 31 de maig celebra les seves festes de primavera. El dissabte, demà, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà homenatge a la gent gran amb xocolatada popular. A les 6 de la tarda, festa infantil, a les 8 del vespre, batucada, i a les 9 del vespre, sopar popular i rifa per acabar amb una festa musical. El diumenge, davant de la plaça dels Pins, hi haurà tirada de l'art o també sardinada popular. Una proposta més per augmentar l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Jordi. I amb en Quim Serra el que fem és repassar quina és la previsió meteorològica d'avui i de les jornades d'aquest cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
2: De moment es manté el temps estable i l'ambient assolellat a tota la comarca aquesta tarda, però a diferència d'aquests últims dies tindrem alguns núvols, núvols alts, núvols mitjans, que augmentaran sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, en general núvols poc destacables i sense precipitacions. Vents fluixos aquesta tarda de l'est i situació marítima tranquil·la. Com que tenim aquests vents més humits i més fresquets, avui la temperatura baixa una mica, tot i que continuarem amb una calor realment molt remarcable, no tant com ahir, però continuarem amb un ambient força càlid. De cara a aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, tindrem nuvolades de tarda. No descartem algun petit ruixat cap a l'àrea del Maresme Nord demà al vespre o la nit de diumenge a dilluns. En general, serien fenòmens puntuals i poc importants. Temperatures més baixes al cap de setmana, però continuarem amb calor.
0: Gràcies, Quim. Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars, com sempre, quines han estat les notícies més destacades. La restauració del castell, la part finançada amb fons europeus Next Generation, acaba just a temps. Els treballs de remodelació de la fortalesa han acabat sobre el xiulet final per complir el termini dels ajuts de prop de 3 milions d'euros. La reobertura oficial al públic està prevista pel mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees del patrimoni. El director dels serveis territorials de la policia s'ha reunit amb el govern local per conèixer la situació de debilitat que pateix Palafolls per la marxa constant d'agents. Davant d'aquesta problemàtica s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o la recuperació de la inversió en formació. I encara està obert fins al 2 de juny el termini per sol·licitar els ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal del Maresme. Les famílies que necessitin una beca pel curs vinent poden presentar les seves sol·licituds telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia a l'OAC. I aquest dissabte la Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura un nou establiment al carrer Major que es converteix en el novè punt de venda de la seva xarxa al municipi. En aquest cas serà una botiga permanent del grup Redpoint. A diferència de l'espai temporal que existia fins ara, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%. L'AMPA de l'Institut

0: Consistori història no té eines legals per prohibir una trobada com aquesta. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 29 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Totes aquestes notícies estan ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa, un divendres més, com sempre, parlant amb vosaltres d'aquelles activitats culturals que, sobretot, ja sabeu, el divendres ens centrem molt més en el cap de setmana, podem gaudir a Palafolls i Rodalies. Avui que destacarem, doncs, una de les propostes que ens quedava del cap de setmana palafollenc. Si parlem en l'àmbit cultural, sabeu que el Casal de la Dona, tot just demà dissabte, organitza el seu sopar de final de curs al centre del nostre municipi, en concret sota les voreres al costat del casal d'avis. Doncs bé, amb elles, amb la junta del Casal de la Dona, si més no amb una representació, avui parlarem doncs de com preveuen l'estiu, com funcionen precisament les activitats del Casal de la Dona a l'estiu i com celebraran aquesta festa que està prevista per demà al vespre al centre del nostre municipi davant del casal d'avis. Nosaltres avui que també repassarem, com dèiem, totes aquestes activitats culturals, ho fem ja començant el programa. Benvinguts, benvingudes, això és el Palafolls en xarxa, som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: Doncs Palafolls en xarxa, que comença amb aquesta xarxa cultural i que comença al nostre municipi, a Palafolls. Propostes, per exemple, per demà. En motiu de la Setmana de la Natura, la Biblioteca i Parcs i Biblioteques, naturalment, organitzen una passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís. Serà, com dèiem, demà dissabte, 30 de maig, al punt de 2:15 del matí, en punt de trobada a l'església de Sant Genís de Palafolls. Tots aquells que hi vulguin participar per descobrir la vegetació i fauna d'aquest entorn frescal i esponerós, doncs podran participar. Això sí, es necessita d'una inscripció prèvia a través del mail bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 79 08. També a les xarxes socials o presencialment a la Biblioteca de Palafolls. Del nostre municipi també destacarem que aquest cap de setmana tenim aquest sopar de final de trimestre del Casal de la Dona, vaja, de final de curs, que celebrarà demà al vespre a la gespa davant del casal d'avis. Hi haurà sopar popular i música també amb DJ, i que aquests dies, també en concret el cap de setmana, i en parlàvem a principis de setmana al Palafolls en xarxa, l'AFA d'Elies Font del Ferro puja dalt de l'escenari per representar Casi Gris Tirando a Negro, aquest musical basat en la proposta amb el conegut musical de Gris, això sí, amb els personatges 30 anys després, però amb les mítiques cançons. Tot just avui, aquest vespre, estrenen, això sí, per familiars i amics, i demà passat, obert al públic. Les representacions a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. El preu de l'entrada és de 5 euros, que es pot comprar aquests dies anticipades, o en cas que en quedin, abans de l'inici de la funció, al mateix teatre del nostre municipi. Seguim parlant d'activitats culturals, deixem Palafolls i anem ara fins a Malgrat de Mar, on aquest matí han començat els actes en motiu de la 96a edició del Festival Solidarity Park. Aquesta proposta que rememora l'enfonsament del Ciudad de Barcelona per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquest vaixell que van morir lluitant contra el feixisme. Hi ha un programa d'actes que, com dèiem, ha començat aquest matí, que podeu seguir a través del seu web www.solidaritypark.com, però com activitats culturals volem destacar que aquesta tarda, al punt de les 6, hi haurà la inauguració oficial a la biblioteca, o que també tindrem mitja hora més tard a la mateixa biblioteca

Biblioteca la inauguració de l'exposició col·lectiva d'artistes iraquians, el llegat dels brigadistes internacionals del món àrab. Una hora més tard, a la biblioteca, hi haurà la presentació del llibre Moros contra Franco, d'Andreu Roses i de Marc Almodóvar, i que a les 9 del vespre, a la Barretina Vermella, hi haurà el concert inaugural amb la participació del duet Amazing Uzu, i també un segon concert amb el cantautor escocès Callum Beg. De cara al dissabte, doncs més possibilitats culturals. A les 9 del matí fins a les 2 del migdia hi haurà les peixateries velles, mercat d'entitats i d'associacions. I al mateix indret, a les 10 del matí, també està previst que comenci el concert de cantautors a càrrec de l'Associació Brigada Intergeneracional i Estudiants d'Elias Peter Gellis de Dijk, als Països Baixos. També concert de cantautors argentí amb Gustavo Roman. També podrem veure les peixateries velles durant aquestes hores, l'art en viu amb la participació dels artistes iraquians, i a les 11 a la biblioteca tindrem diferents presentacions de llibres o xerrades. A les 2 del migdia, a l'Arxiu Municipal, hi haurà la presentació de l'exposició Invisibles però decisives, Dones a la Guerra Civil i a la Batalla de l'Ebre, o també destacarem els jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala a 2:15 de la tarda, al dinar de germanor amb totes les persones i entitats participants. Ja de cara a la tarda, diferents taules rodones a l'Arxiu Municipal, a la sala Joaquim Garriga, o a 8:15 del vespre, la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al monument Solidarity Park. A les 9 del vespre, a l'Arxiu Municipal també hi haurà concert jove o també actuacions de diferents grups locals. I el diumenge continuen les propostes amb la cloenda a partir de 11:15 del matí a la sala Joaquim Garriga a l'Arxiu Municipal. Al marge de tot això, destacarem també que aquest cap de setmana, en concret avui mateix, a les peixateries velles i al punt de 6:15 de la tarda, hi ha la tercera jornada Gluten Free, o que també tenim proposta de comèdia al Centre Cultural. Tant avui com aquest cap de setmana, la Magnòlia presenta Pijames, aquest vespre a 9:15, i el dissabte i el diumenge a les 7 de la tarda. Les entrades es poden aconseguir abans de l'inici de la funció. Seguim avançant activitats culturals. Anem ara al municipi de Calella. Agafant l'agenda d'aquest municipi i per aquest cap de setmana, destacarem que aquests dies, dissabte i diumenge, al pavelló del Parc del Mau, i parlem d'esports, es celebren les finals de la Copa d'Handbol, amb propostes que comencen a les 9 del matí. O també destacar que aquest cap de setmana, dissabte a les 12 del migdia, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, tindrem presentació del llibre El Retrato de Clara, de Mercè Marçal. Ja de cara a la tarda vespre, el dissabte a les 7 de la tarda, a la plaça Conrad Prat, tindrem música i mostra de cuina llatinoamericana a càrrec de l'associació Maresma Latino, i un parell de propostes per aquest diumenge. Per exemple, a 12:15, al passeig de Manuel Puigvert, hi haurà la celebració del 25è aniversari de l'associació Sant Quirze, i a les 6 de la tarda, a l'auditori Josep Maria Terri Cabres, nova sessió de Cine Xics, presentant la pel·lícula Ernest i Celestín, contes de primavera. Una proposta que organitza l'Ajuntament de Calella i Òmnium Cultural. Anem ara fins al municipi de Tordera. Aquí també hi ha activitats a destacar. Per exemple, aquest vespre, la gincama torderenca que organitza el Casal de Joves, però també demà dissabte apuntarem a l'agenda, dins la Setmana de la Natura, la proposta La Biblioteca et porta al parc, amb una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera, que començarà a 10:15 del matí. Es sortirà des de la Biblioteca de Tordera, això sí, tot i que la inscripció és gratuïta, fa falta, doncs això, una inscripció prèvia per adults i famílies. I el diumenge a Tordera comptarem amb classe de Zumba amb el Twirling Vila de Tordera. Amb un preu de 5 euros serà a partir de 12:15 del migdia al pavelló dels Països Catalans. Per últim, ens quedem amb les propostes de Blanes, últim concert aquest vespre dins el cicle Música a l'Esperança, a la Capella de l'Esperança, a partir de les 10 del vespre. Hi actuarà Ferran Pisà, que presentarà 1620. Com sempre us comentem, les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans de l'inici del concert. I entrant directament al cap de setmana, doncs podríem destacar, per exemple, la comèdia Res és el que sembla, amb l'entitat Fem Teatre, que tant avui com demà pugen al Teatre de Blanes per representar aquesta proposta teatral. Les entrades costen 10 euros, que es poden comprar a la mateixa guixeta del teatre entre les 10 i les 12 del migdia aquests dies, o una hora abans del mateix dia de l'espectacle.
Més enllà, aquest cap de setmana, demà, per exemple, també tenim ballada de sardanes a partir de les 10 del matí i a les 6 de la tarda al Passeig de Mar, o també, entre les diferents propostes, comencen les festes dels diferents barris de Blanes. Per exemple, aquest cap de setmana, les festes del barri dels Pins, organitzat per l'Associació de Veïns, diferents activitats que trobarem al carrer Costa Brava, al carrer Francesc Macià i al Passeig de Sabanell. Acabarem destacant que aquest pròxim dissabte també hi ha Festival d'Estiu 2026 a la Ciutat Esportiva, en concret a la pista blava del Club Rítmica Blanes. Serà entre les 4 i les 6 de la tarda. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: Arriba l'hora de seguir amb el Palafolls en xarxa. El que volem ara mateix és destacar les diferents iniciatives que aquesta setmana tenen lloc al nostre municipi. De fet, volem proposar-vos un sopar d'aquests a la fresca, que ara va bé amb les bones temperatures que estan succeint. Parlem d'un sopar que organitza el Casal de la Dona i amb nosaltres tenim la Marta Lorenzo. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. I la Manoli Manzano. Manoli, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, hola, buenas tardes, Jordi.
0: Veniu a explicar-nos precisament aquest sopar que, com dèiem, aquest cap de setmana, en concret dissabte, es farà al nostre municipi. Marta, acosta't una miqueta més al micro i explica'ns què és el que heu preparat per aquest cap de setmana, doncs.
1: Doncs hem preparat una festa de final de curs que es farà a sota de les Moreres.
0: Vale. Sota estem parlant del centre del nostre municipi, entre el Casal d'Avis i el parc, per entendre'ns.
1: Mm. Ja tothom que és d'aquí coneix. Si diem Moreres, estan localitzades al parc. Mm. I a la fresca, evidentment. I farem això, un sopar de final de curs, de germanor, i res, doncs hi ha 150 persones apuntades. Tot un èxit. Ja tenim també el que és la llista, ja la tenim tancada. No agafem més inscripcions per això. També ho dic perquè la gent doncs sàpiga que es fa el sopar, però que ja no hi ha cap possibilitat. Ja,
0: òbviament el que haurem de tenir en compte, sempre passa amb aquest tipus d'activitats culturals, és que òbviament hi ha una previsió. Quan es supera aquesta previsió, de fet ja fa temps, ja fa setmanes, si no m'equivoco, que esteu amb inscripcions prèvies, sí. Quan s'arriba al cupo, que en aquest cas entenc, Marta, eren 150 persones, queda tancat, no? I ens agradaria agafar moltes més. El que passa que a vegades per a organització no és possible, no, Marta?
1: Sí, entre sòcies i no. O sigui, aquí... estan les que són sòcies que no paguen i les que no són sòcies que paguen 10 euros.
0: Mm-hmm. En definitiva, jo crec que és com una mena de, com totes les activitats que vosaltres feu, la gran majoria, sopar de germanor, no? El fet de retrobar-vos de fora de l'espai del Casal de la Dona, on estem acostumats, per exemple, però compartir experiències també, i per què no passar una bona estona divertida.
1: Evidentment, tindrem dos DJs que estaran amenitzant la música, a més música dels 70 i 80, i doncs començarem a les 8 i la música estarà fins a les 12.
0: D'acord? Com organitzeu aquest àpat, aquest sopar? Us n'encarregueu vosaltres? De pan, tomat, embotit, no sé quin és el menú, més que res per destacar també l'organització, que no és només rebre les persones, que siguin del Casal de la Dona, ambient amable, sinó que poder també us poseu darrere la barra a preparar sopar, Marta.
1: Evidentment, o sigui, tots els membres de la Junta estem allà. No anem a les 8, anem com una hora i mitja abans per organitzar-ho tot, i la prèvia és que van a comprar les coses, també... doncs el que hem fet per fer també poble és, el menú és aquest, pa amb tomàquet i embotits. Els embotits són de pernís Palafolls.
0: Molt bé.
1: El pa del Font de Sant Raimon, i també farem un trosset de coca. Vull dir que tot el poble de Palafolls.
0: Fent poble. Manoli, no sé si és la primera vegada que el Casal de la Dona organitza aquest sopar, que podríem dir de final de curs, no? D'alguna manera per tancar ja el que ha estat aquest curs 2025-2026. Normalment ja el feu, no? És una de les activitats característiques del Casal de la Dona, o no?
2: Sí,
0: Penseu, no?, una miqueta, no sé si és la primera vegada o no, però com a mínim una activitat d'aquestes de cluendes,
2: sí, así sí,
0: ¿no?
2: Juntarnos todos así, yo creo que es la primera, desde que estoy yo en la Junta, ¿eh? No sé si antes, pero desde que estoy en la Junta, sí que es verdad que final de curso hemos hecho esto. El año pasado sí fue el aniversario, pero así de final del curso, una cena, creo que es la primera vez desde que yo estoy, ¿eh?, en la Junta.
0: Òbviament, han passat moltes juntes, han passat moltes sòcies i socis pel mateix Casal de la Dona. Tot just ara la Manoli ens ho recordava. L'any passat celebràveu quin aniversari, us en
2: 30.
0: Recordeu? 30, El 30è aniversari del Casal de la Dona. Imagineu-vos en 30 anys la de sòcies i ja socis que han passat per aquesta masia de Can Florenci, o si tirem molt més enrere, en altres emplaçaments que hi havia el Casal de la Dona. Però vaja, això ja és un record que tocarà fer en una altra estona. Tornem a aquesta festa perquè entre les diferents activitats, Marta, ens deies, per exemple, tenim música de dos DJs.
1: Sí.
0: Alguna poseta més? Ho dic perquè normalment sempre amb els diferents tallers i activitats que feu al Casal de la Dona sempre hi ha alguna sorpresa o altra, no?
1: Sí, però aquest any nosaltres almenys no ho farem, perquè el que volem és que la gent estigui, doncs, això, desinhibida i que estigui per la festa, d'acord? Ja suposo que la gent, doncs, s'aniran sentant, doncs, amb amigues, amb persones que ja es coneixen, i nosaltres la Junta hem d'estar per per servir i per posar les coses. Llavors, bueno, doncs la festa en si, la festa en si ja és la mateixa gent i el dia.
0: Marta, abans jo li deia a la Manoli, és una manera de posar punt i final a aquest trimestre, que no sé si heu acabat ja o ja us queda a poc. És a dir, ara mateix, quina és l'actualitat del Casal de la Dona? Què esteu fent? Fins on arribarem? I deixa'm preguntar-te com es presenta l'estiu.
1: Doncs mira, el Casal, doncs com molt bé ha dit la Manoli, tanca al juny, d'acord? I doncs el juliol i agost no es fan activitats. I tornarem a començar al setembre, que ja a les xarxes ja posarem doncs els dies que són les inscripcions, perquè la gent doncs ho tingui en compte i vinguin a apuntar-se a les diferents activitats que tornarà a fer el Casal de la Dona.
0: Es tanquen tots els cursos, entenc, per Sant Joan. Vosaltres, abans la Manoli fora de micros em deia, és com un curs escolar, no? Quan els nanos, entenc que també per una miqueta els horaris també de papes i mames, que al final s'han de fer càrrec de fills, filles. Vosaltres tanqueu paradeta al juny, com dèiem, per Sant Joan, torneu a obrir doncs passat festa major, entenc, en un dia o altre, pendents també d'inscripcions, perquè entenc que s'haurien de fer noves inscripcions ja de cara a un nou curs, no? Aquesta és la vostra dinàmica.
1: Sempre al setembre. Sí. Al setembre ja fem les inscripcions del nou curs i també oferim les diferents activitats que igual ara mateix les que hi ha i a lo millor aportem alguna més. Però en principi són les que hi ha, que han tingut molt d'èxit, continuaran, i si s'afegeix alguna més, doncs ja es dirà. Però en principi és el que hi ha, i bueno, doncs que això, la gent que passi un bon estiu i que després se'n recordin de que quan ve setembre, doncs com al col·le, que s'ha de tornar a fer la inscripció.
0: De fet, Marta, jo crec i sentim-vos parlar, que és un any important pel Casal de la Dona, que vosaltres com a Junta esteu contentes de totes les activitats que s'han fet. Tu mateixa em deies fa un moment, 150 persones, les inscripcions les vam complir amb un 3 i no res. Per tant, això és un sinònim de la bona salut, no?, en el qual està el Casal de la Dona, on precisament aquest any també us hem vist participar de diferents activitats, sense anar més lluny. Aquesta setmana també es fan diferents propostes de salut i dona organitzades per l'Ajuntament, però on vosaltres també hi col·laboreu. Per tant, allà on sempre se us demana ser-hi, participeu, Marta.
1: Sí, bueno, també hem participat al 25ena, el Dia Internacional de la Dona, el dia 8, o sigui que hem fet activitats també, sempre, tot el que estigui relacionat amb la dona, doncs aquí està
2: la
1: el Casal.
2: La marató,
1: sí.
0: Com a usuàries, Manoli, suposo que d'alguna manera, no sé si preguntar-te directament si participes d'alguna classe, entenc que sí, no? Ja, deixa'm preguntar-te, doncs, quines són les opcions que practiques tu al Casal de la Dona.
2: Yo tengo tai chi y tengo les deng. Y bueno, si me puedo escapar en tonificación o alguna de pilates también, pero ya el horario no me da para más.
0: I així, això hem de sumar també les diferents reunions, organitzacions, el que dèiem, no? Estar darrere la barra de tot el que suposa estar a la junta d'una entitat. Entenc que també per tu, Manoli, un any frenètic, no?
2: Sí, pero encantada. Lo hago muy a gusto, bueno, lo hacemos con nuestros compañeros súper bien, y luego la gente que está tan agradecida, muy bien, es una gran familia, yo siempre lo digo, es una gran familia, tanto la junta como todos los socios, para mí es eso. Y esta noche, este sábado, será eso, una reunión de amigos.
0: El que dèiem a l'inici, no? I ja per finalitzar aquesta entrevista, Marta, que el que es vol, a part òbviament de menjar i de compartir una bona estona, sociabilitzar, perquè a vegades també sol passar que amb l'inici de curs hi ha molta gent que és nova, que s'apunta, per exemple, perquè entenc que hi ha l'efecte crida, és a dir, jo conec a la Marta, per exemple, i la Marta em diu, fem diferents activitats al Casal de la Dona, Jordi, per què no t'apuntes? Doncs en Jordi va i s'apunta, però per altra banda, per exemple, penso en gent nova al municipi que sap que al Casal de la Dona hi ha un lloc on de dilluns a divendres es fan diferents activitats, per tant teniu el doble perfil, no?
1: Sí.
0: Aquest, i la sociabilització que dèiem, tan important també, perquè gent que poder ha començat curs al setembre del 2025 ara ja forma part d'aquesta gran família, no, Marta?
1: Sí, i tant. I cada vegada més, doncs, tenim més sòcies, però el que dius tu, el boca a orella, que fa molt també, si ho fas bé, sempre en tindràs més, no? I la nostra proposta és això, acollir a tothom que vingui. Uh-huh. No només tenim dones, també tenim homes, que sembla que siguin els invisibles.
0: Això és important remarcar-ho, perquè sí. Tenim aquest hàndicap encara que pensem que el casal de la dona només és per dones. Òbviament, no. El títol no enganya, uh-huh. però no hi tanqueu, i jo sempre ho hem remarcat davant d'aquests micròfons, no tanqueu la porta a ningú. De fet, penso que dins la Junta també hi ha gent que són nois, que són, sí. que són homes. Sí. Per tant, en aquest sí. cas, cada cop sí. això es va superant.
2: Sí, perquè tenim homes en pilates, tenemos en tai chi, tenemos en lace den, tenemos
1: en marxa nòrdica.
2: En marxa nòrdica, bueno, en casi toda la actividad tenemos mm-hmm. hombres, ¿eh?
0: Mm-hmm. Per tant, hem de fer aquest canvi de xip que sí. se n'hi diu el casal de la dona, però mm-hmm. són, és una entitat que prepara això, activitats, mm-hmm. i que si ens interessa i ens va bé els horaris, doncs ens apuntem, paguem la nostra quota sí. i ja està. I, òbviament, haig de remarcar també el bon fer d'aquesta junta que sempre que, encara que les trobeu pel carrer, home, no les atabaleu ara per preguntar-li coses del casal de la dona perquè també tenen la seva vida, però que, òbviament, si teniu alguna pregunta, sí. si teniu algun dubte, si teniu alguna consulta, ara perquè hem vingut la Manol i la Marta, però sabeu que a la Junta les coneixeu perquè formeu part també d'altres entitats i sempre de la vida social del nostre municipi, per tant, això està fet. Per tant, recordem, és dissabte al vespre, Marta, a partir de quina hora?
1: De les 8, de les 20 hores.
0: A partir de les 8, sí. aquelles persones que hagin comprat el seu tiquet, important, mateix, perquè ja dèiem que no podien haver-hi més inscripcions, mm-hmm. a sota les Moreres sí. del Parc Central del nostre
1: sí, sí, ja estaran
0: municipi.
1: Estaran muntades les taules, quan vinguin ja estaran muntades, i bueno, després doncs, amb el seu tiquet doncs, vindran i doncs, li donarem el que li toqui de,
0: molt bé. De sopar, i després a ballar una miqueta
1: mateix,
0: amb la música d'aquests dos DJs mateix. Que també participen en aquest sopar de fi de curs del Casal de la Dona de Palafolls. Avui ens n'han parlat la Manoli Manzano i la Marta Lorenzo, que són doncs, això, de la Junta del Casal d'Avis de Palafolls, del Casal d'Avis, no, del Casal de la Dona de Palafolls,
2: del Casal de la Dona
1: d'Avis alguna vegada, potser
2: ja llegarem.
1: No tanquem la porta, estem ja en l'impasse aquest ja,
0: doncs quasi, del Casal sí. de la Dona de Palafolls sí. Bon final de curs, noies, i ja estarem pendents
1: Jordi.
0: També de com
1: moltes
0: comenceu gràcies, el setembre.
1: Jordi.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Ràdio Palafolls. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
4: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls, cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
0: Doncs ja ho tenim aquí. Aquesta última setmana, el Casal de Joves de Can Valla ha publicat a través de les seves xarxes socials les diferents activitats i iniciatives en motiu d'un nou Estiu Jove 2026. Ens ho ve a explicar avui al Palafolls en xarxa la Clàudia Marcó, que és dinamitzadora de Can Valla. Clàudia, molt bona tarda, benvinguda.
5: Bona tarda.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres, ho dèiem, ja tenim tots els cartells, ja tenim totes les iniciatives per un nou Estiu Jove 2026, oi?
5: Sí, sí, ja ho tenim tot preparat, totes les activitats programades per dur-se a terme.
0: Doncs explica'm una miqueta, així a grosso modo, després anirem destacant, una a una. Però quina és la intenció i què voleu que els joves s'emportin d'aquest estiu 2026? A nivell general, què és el que heu dissenyat?
5: Bé, hem fet activitats variades durant tot el mes. La primera d'elles és Joves en Marxa. Després seguim amb el curs de premonitors, que ja va més dirigit als joves que tenen entre 15 i 16 anys i aquest any compleixen els 16 anys. Després fem el torneig de vòlei conjuntament amb l'Anos. I després les dues activitats estrelles, que serien el Waterworld i el PortAventura.
0: De fet, són activitats que ja gairebé, vaja, ara parlarem perquè hi ha inscripcions, òbviament s'ha de fer uns tràmits, però que gairebé surten soles, d'aquelles que ja són veteranes, si no recordo, sempre que tractem aquesta entrevista, són activitats que ja són fixes al calendari, gairebé de l'estiu.
5: Sí, són activitats que els joves esperen, funcionen i s'ho passen molt bé.
0: Anem pas a pas, doncs, aquest Joves en Marxa, que també és una iniciativa ben interessant, es tracta, Clàudia, d'una ruta d'un parell de dies, per tant, dormiu també fora.
5: Sí, la idea principal és anar fins a la zona de Sedernes, Olot, més o menys, i aprofitar ja que hi ha les gorgues i l'aigua i tot de cares a l'estiu per no passar calor, i fer una ruta d'un dia, caminar per allà, anar-nos banyant i després dormir en tendes de campanya i tornar el dia següent.
0: A quin tipus de públic va adreçada aquesta ruta, Clàudia?
5: Bé, aquesta ruta va adreçada dels 14 als 18 anys. És bastant oberta, la idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar, a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves, per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves.
0: Mm-hmm. Per tant, del 2013, si no m'equivoco, cap enrere,
5: es podrien apuntar.
0: Mm-hmm. La data d'inscripció, el termini d'inscripció, diguéssim, ja és obert, perquè si no m'equivoco aquesta mateixa setmana, no? Heu obert inscripció?
5: Sí, ara ja hem obert inscripcions, i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps, perquè les places tenen límits i s'esgoten, però tenen més oportunitat de fer-ho al llarg del temps.
0: Aproximadament, perquè també és una de les activitats estrella que organitzeu des de Can Batlle, un grup d'aquests joves en marxa, més o menys, de quants nois, noies podria constar? Més o menys, eh?
5: Sí, nosaltres havíem pensat un grup perfecte perquè funcioni, perquè sigui dinàmic i tot, uns 20 joves, unes 20 places per poder anar.
0: Mm-hmm. Ara bé, on hem de fer una miqueta més d'esforç, perquè aquestes inscripcions s'han de fer via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls. Explica'ns una miqueta, perquè aquí encara ens queda una miqueta de saber com fer-ho, eh?
5: Sí, aquest any com l'any passat forma part d'un tràmit específic. Entres dins de la pàgina web de l'Ajuntament, dels tràmits, i en comptes de fer una instància general, ja trobaran, si fiquen un apartat de joventut, trobaran activitats promogudes per joventut i les veuran totes. I és un simple formulari on surten totes les activitats que acabem de parlar ara i han de marcar les que volen realitzar.
0: De totes maneres, sabeu que a Can Batlle hi ha l'Albert, hi ha en Miquel, hi ha la Clàudia, hi ha la Marta, que us poden ajudar perfectament a fer aquest tipus d'inscripcions, i si no, guiar-vos també si teniu alguna mena de dubte, igual també que el personal que hi ha a l'Ajuntament. No sé si hem parlat de les dates, perquè clar, parlàvem d'estiu, però aquest Joves en Marxa es farà, si no m'equivoco, el 2 i el 3 de juliol, oi, Clàudia?
5: Sí, sí, i com deies tu, que qualsevol cosa a l'hora de fer les inscripcions, nosaltres sempre estem oberts al local a la tarda, al matí, si no necessiten trucar-nos o enviar-nos qualsevol cosa per poder-los acompanyar amb el procés d'inscripcions, que a vegades costa, estem allà per tot.
0: Mm-hmm. Aquesta és la primera iniciativa, però com ens deia la Clàudia al principi, també n'hi ha més. Per exemple, aquest curs de premonitors i premonitores, també tot un clàssic, es farà també el mes de juliol, veritat?
5: Sí, es fa la primera setmana, la segona setmana de juliol, mm-hmm, i dos dies de la tercera. Que la primera setmana que diguéssim fem nosaltres la formació als joves entre 15 i 16 anys, i després els altres dos dies, que crec que cauen un dilluns i un dimecres,
0: sí,
5: realitzen pràctiques amb el casal de l'estiu el casal d'estiu dels infants d'aquí de Palafolls, del municipi, realitzaran activitats aquests infants.
0: Segons el cartell és del 6 al 10 de juliol, que és aquesta formació que tu ens deies, que fan directament a Can Batlle, suposo, i el 14 i el 16 de juliol, en aquest cas, provarien una miqueta, no? Que és,
5: sí,
0: això de fer de monitor, tot i que el que estem parlant és de cursos de premonitors, en el casal de joves del nostre municipi. En el casal d'estiu, perdó, del nostre municipi, oi?
5: Sí, és un petit tastet, perquè també vegin si els agrada ser monitors i monitores, perquè vagin veient, i és la primera entrada per començar de cares en un futur, si es volen plantejar fer el curs de monitors, doncs fer el tastet aquest de premonitors i premonitores.
0: El que és important dir és que aquesta sí és una activitat gratuïta, Clàudia.
5: Sí, sí, sí, i l'activitat anterior de Joves en Marxa també és gratuïta.
0: També, doncs això és important remarcar-ho, amb un màxim de 20 places aquest curs de premonitors. Monitors també, crec que les inscripcions també continuen obertes.
5: Sí,
0: no?
5: Sí, sí, sí.
0: Una bona, molt bona proposta. Teniu tota aquesta informació, de fet, així nosaltres ho estem seguint a través del perfil de Can Batlle, que ja podeu seguir si sou joves del nostre municipi i encara no els heu vist. Parlàvem d'aquestes dues activitats estrelles, Waterwall i PortAventura, posem-hi data també i instruccions. Comencem per Waterwall. Clàudia, què em pots dir? El 20 de juliol crec que feu aquesta sortida,
5: sí,
0: oi?
5: Sí, la sortida la fem el 20 de juliol, i com anys anteriors sortirem amb un autobús a partir de el Fòrum Palatiolo,
0: sí,
5: una parada de bus, sortirem tots junts i anirem a passar allà tot el matí, dinarem allà i tot, i després tornarem.
0: Mm-hmm. En aquest cas, sí que dèieu que és una sortida per a menors de 16 anys, no?
5: Sí.
0: Penseu una miqueta en tot tipus de joves, pel que veig. Hi ha formació i sortides per tot tipus de joves, Clàudia.
5: Sí, és, està pensada per a menors de 16 anys, però també si som majors de 16 anys també es poden inscriure, tot i que el preu de l'entrada al Waterworld varia, però es poden inscriure igualment.
0: Mm-hmm. Per aquestes inscripcions, recordem-ho, és el mateix formulari que indicàvem al principi. Sí. De fet, en aquest formulari el que hi ha també són les diferents opcions de les activitats on ens volem apuntar, per tant, més senzill impossible.
5: Sí, tot es troba en un mateix enllaç, en un mateix document, i només s'ha de creuar el que l'opció i ja mm-hmm. està. També és molt important que ho faci mare, pare o tutor legal, que tot i que tingui el jove 16 anys i pugui entrar a fer la instància, és important que ho faci pare, mare o tutor.
0: Mm-hmm. Perquè òbviament, si no, tenen els 16 anys, encara no seria vàlid.
5: Sí, no seria vàlid, que l'any passat ens vam trobar en alguna situació així que els joves s'havien autoinscrit.
0: Aquí sí que és veritat que hi ha un pagament, òbviament tenim l'autobús, tenim l'entrada al Waterworld, però ho feu el mateix dia, si no
5: m'equivoco. Sí, el mateix dia és important que portin els diners en efectiu i ja està. I nosaltres, quan arribem allà, anem a pagar amb els diners de tots els joves i ja poden entrar directament.
0: I quina és la dinàmica allà mateix? Perquè algun jove poder ens està escoltant i diu, ostres, jo hi vull anar-hi, però si resulta que has de seguir tot el grup i has de fer el que facin tots, en aquest cas, òbviament, hi ha una persona responsable, els acompanyeu des de cap balla, però no significa que tot el grup hagi de passar per les mateixes instal·lacions un cop dins de Waterworld.
5: Exacte, nosaltres arribem allà de ben matí, triem una esplanada que estigui bé, que tots els joves ens puguin ubicar, i sempre un dels tres dinamitzadors del local es trobarà allà per si hi ha qualsevol cosa. I els joves poden anar, sempre intentem aconseguir que vagin en grup i que no vagin sols, i que en grup vagin a les diferents atraccions, i mentre que ens vinguin dient que estan vius i a l'hora de dinar dinem tots junts, després poden seguir amb les atraccions fins que és l'hora de retirada. Sempre acordem una hora per marxar i ja està, i si hi hagués qualsevol problema, doncs nosaltres sempre estem a la zona de referència,
0: trobada, no?
5: Sí,
0: que us heu explicat des del principi.
5: Exacte.
0: Això serà el 20 de juliol, però és que 3 dies després, gairebé no podreu ni descansar com a monitors, Clàudia, el 23 de juliol arriba la sortida a Port Aventura.
5: Sí, arriba també una de les altres activitats estrelles que també funciona molt, que és Port Aventura, i també la diferència amb Waterworld és que sortirem abans perquè està més lluny, Port Aventura, i també agafarem un autobús entre tots els joves i totes, i anirem cap allà i també passarem tot el dia allà. És el mateix. Un punt de trobada, l'hora de dinar, també tenen el nostre contacte de telèfon i s'intenten fer grups de WhatsApp i tot per tenir a tots els joves referenciats en tot moment. I quedes una hora en el punt de trobada i després ja fem retirada.
0: Com dèiem, aquestes sortides o aquestes activitats, després de molt de temps ja treballant el juliol jove des de Can Batlle, Clàudia, són activitats, són propostes que els mateixos joves ja us demanen i que crec que ja els estan esperant. L'únic que falta és situar-los als calendaris, a vegades perquè per qüestió d'autobusos, per qüestió de disponibilitat, poden canviar d'una data a una altra. Però jo crec que normalment sempre són activitats que no fallen.
5: Sí, són activitats que ja hi compta que les farem i sempre se les troben i funcionen molt bé, per això sempre recordem que si poden fer les inscripcions abans, doncs tenen més oportunitat de que no s'esgotin les places.
0: Inscripcions que ja són obertes, no vull remarcar també, no vull oblidar tampoc que el que esteu fent és ja amb el concurs Mosca obert per tots aquells grups, i després ja si ens n'anem a l'agost, tancat per vacances gairebé, Clàudia.
5: Sí, tanquem per vacances, sempre hi haurà al matí algú pel local, però sí, tanquem per vacances i després ja retornem al setembre després de la festa major.
0: Mm-hmm. Ho dic perquè totes aquestes activitats que avui hem comentat, tant la ruta com les sortides a Port Aventura o Waterworld o el curs de premonitors, es centren sobretot al juliol, perquè l'agost s'ha d'agafar forces, perquè el setembre ve la festa major, ja que parlàvem del concurs Mosca, i en aquest cas vosaltres també us en ocupeu, a part d'altres activitats, òbviament, de l'altar festa. Per tant, diguéssim que són dies que us n'aneu a dormir tard, Clàudia.
5: Sí, totalment.
0: És important, doncs, saber una miqueta quina serà la dinàmica d'aquest mes de juliol i agost també al Casal de Joves del nostre municipi. Recordeu que tota la informació la trobareu a través dels perfils de xarxes socials de Can Batlle. Si no m'equivoco, Clàudia, a Instagram, per exemple, can-batlle.
5: Sí, correcte.
0: No? Aquí trobareu tota la informació, igual que si us adreceu al local jove obert a les tardes, com dèiem també aquests dies, o el formulari per qualsevol de totes aquestes inscripcions el trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Clàudia, gràcies avui per explicar-nos-ho tot plegat, i recordeu la recomanació de la Clàudia: quan més aviat fem aquestes inscripcions, més aviat tindrem la certesa de que podem participar a qualsevol d'aquestes activitats. Gràcies, Clàudia.
5: A tu, merci.
6: En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.

0: La Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Red Point i el grup Wash. La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social en el nostre municipi. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Red Point al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnic. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Red Point ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wash Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Red Point, la botiga incorporarà col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wash i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per home i dona, roba de casa, pijames i bàsics i un ampli ventall de talles, donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet amb descomptes que oscil·laran entre el 30% i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçar la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls, que es donarà a conèixer molt pròximament.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I Xinuixa, no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podien vindre 11-12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora,
1: Lo normal és que al dematí es fa el hype de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'ofrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
0: Hem parlat dels hypes de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
1: És un hype que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalosos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: I allà un desvió que fica a Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la vam pagar nosaltres, i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar, perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa, i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
0: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
1: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats, i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
0: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
1: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
0: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
1: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer. Llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn. O bé, simplement, fer el hike del trencalós. o bé simplement fer a l'endemà el jai de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un jai del Trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
0: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va traure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
1: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el Trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
0: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Hola, Maria. Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé. Avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de ferratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís, i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra, i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica embardissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que amb el temps s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra, enmig d'un bosquet. És una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera era i Aiats, veiem també el Coll Sa Cabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
0: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
0: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran, perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje, i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als Quaderns del Viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Minerilla, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellaikandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort, uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més

0: que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment doncs al final del viatge la veritat és que ja disfrutàvem, era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, vam veure també algun llangardaix, algun cocodril, no vam veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of
2: mine will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: Comença l'Això van ser l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Ara vindrà la Judit, havia de fer unes gestions abans, o millor dit, mentre arribi i ens presentis la temàtica, actualitat que tinguis.
1: Ah, tu tens actualitat? Perquè jo de moment no en tinc gaire, eh?
0: Doncs si no tens actualitat, anirem de cara a Barraca, perquè si no ho recordo malament i no ho tinc mal entès, podríem dir que comencem com una sèrie de...
1: A veure, si funciona,
0: de seccions,
1: si
0: no?
1: Funciona, ho podem convertir en una sèrie, això. Jo recordo que fa unes 3 o 4 edicions de l'Això van sèrie va sorgir el tema de les sèries protagonitzades per nens i tal.
0: La parla d'aquells de l'hotel i així.
1: Així és, no? I una de les teves preguntes va ser: però què se n'ha fet d'aquests nens?
0: Sí, la vaig arribar a fer aquesta pregunta.
1: Amb el cas de, i a més a l'antena, vull dir, els oients se'n són conscients.
0: Testimonis.
1: Per tant, avui la secció és: què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition.
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries de Nickelodeon, m'ho estic inventant, etcètera, etcètera.
1: Així és, això ho podem estirar a tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo què sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no? Pues també hi ha,
0: per exemple,
1: varios casos de nens actors importants, jo què sé, Aquí no hi qui viva, Lo Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
1: També,
0: en
1: que van
0: sentit,
1: fer...
0: M'ho invento. Joselito González ho pete fent la sèrie X i de cop i volta Joselito González desapareix,
1: ja no se'l coneix,
0: perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
1: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio avui.
1: Així és, vale. Però, bueno, clar, he deixat evidentment les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem tres, si ens dona temps.
0: Ah, avui només tres?
1: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb tres ja omples mitja hora avui?
1: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries i a partir de les sèries...
1: He separat per actors, en
0: vale,
1: tot el
0: vale,
1: cast,
0: vale, vale,
1: on
0: vale.
1: És a dia d'avui cadascú.
0: Vale, vale, vale, vale. Doncs pots començar amb la primera.
1: Així és, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Saki Cody Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tire?
1: Tu poses la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: Doncs Saki Kodi i Todos a Bordo, no? També ve de la sèrie, com hem dit abans, Hotel Dulce Hotel. I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca. Comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que jo ara hauré d'anar buscant per ficar-los i cara. Els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré.
0: Pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera. I efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody Martin. Sí, sí, 33 anys.
1: Tampoc és tan gran, Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do. És que clar, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'hagués dit en té 40 o 42, te diria, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa com molts anys que va començar.
0: Va començar molt de joves, de fet. El fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant. Així és.
1: Perquè ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim. Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem al més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a la IA, però jo hi he afegit aquí moltíssima cosa, vale, perquè sí, deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant. Cole Sprouse, sí. Clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney, va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets, escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent. Un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens d'un poble tranquil, amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és de vampirs, però sí que tenia ubicada que era alguna cosa així, una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama de nen, ja pots passar la pàgina, saps?
1: Perquè
0: i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte. Aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que s'hi dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses.
1: Vale,
0: hi ha fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa,
1: molt,
0: que és enginyer, i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, els perfils són molt amplis.
1: Fantàstic.
0: Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana. O sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no tenia ni idea. Mira,
1: entenc que si Coles Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el seu bessó, posa-la amb el foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dues preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I, evidentment, no molt actiu, ens diu de Cole Sprouse. I una altra pregunta molt interessant, que és vetat per Disney?
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa. Depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Jo dic castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa, eh?
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Pel principi. Estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper aquí i tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Se'm fa molt estranya sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé.
1: És la primera vegada en la història de l'Això van sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs.
2: No, potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem. Tenim algun incendi que apagar, però intentarem...
0: Cap problema.
1: Doncs si tens la manguera fora preparada, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney.
1: Vale.
0: I aquí la IA ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també. En el cas de Cole Sprouse...
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení, per exemple, Selena Gómez també crec que ho ha aconseguit.
0: Sí, es podria dir que sí, però és que Selena Gómez ja és més que una actriu, en aquest cas, perquè ja és una mica mocatriz, no? Es podria dir.
1: Ah, sí?
0: Bueno, fa una mica de tot. Cantante, modelo i actriz.
1: Selena Gómez també... No me'n recordo que cantava Selena Gómez.
2: Sí, la de... Are you without... No, com és allò? A Year Without Rain o algo així, la de Naturally, la de...
1: Què dius?
2: Que sí, busca.
0: Bueno, és que...
2: A Year Without Rain, jo em sembla que aquesta és seva.
1: No ho sé, Judit, jo no tinc contra Selena Gomez.
0: Jo tampoc tinc bastant ubicada Selena Gomez a nivell mira, cantant, però bueno.
1: Selena Gomez sona així. Ara no sé què sonarà, però sona així molt ràpid, un moment.
3: Ya no es como antes, una vez por todas.
1: Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu De una vez.
0: Però la que canta en castellà?
2: Jo crec que no, eh?
1: Home, estic veient la veu és
0: la, la veu és la de Selena Gomez.
2: Ah, sí.
1: Bueno,
0: això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella...
2: Fa 5 anys.
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de parlarem, de Selena Gomez, tot
1: ja
0: seguit.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons. Anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, vale. Els caps de setmana.
2: Els diumenges de la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Alwise Medery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un licor,
1: és licor, sí. Sí. De fet, els vikings bevien hidromel entre
0: mira.
1: Altres coses.
0: Sembla
1: és una
0: molt...
1: informació que és real, aquesta informació.
0: No, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, i ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat, semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney, no. Encara que sí que va haver-hi certa tensió, vale. Perquè quan va acabar Sweet Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposar-se ells com a productors executius, és a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no, que vale. El control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí, doncs...
1: molt bé.
0: Això,
1: fantàstic.
0: Malament. Titular. Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé. El titular de l'intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte? Puc fer-ho, això?
0: La d'Hotel Dulce Hotel la pots tirar, sí.
1: És aquesta?

0: vinga. La podeu veure a Disney Plus, la podeu veure a Disney Plus.
1: Patrocinat Espai per Disney Plus.
0: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton i evidentment també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant, sí, moltíssim, probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat, vull dir,
1: aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
0: Així és actor, és actriu de veu. També ha sortit en sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers aquella...
1: Que també té 50 milions de temporada.
0: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin.
1: Molt
0: tenen fills junts, El nen de Solo en Casa, per si.
1: Des del 2017.
0: Així és.
1: Porten junts.
0: Així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
1: Fantàstic, celebrem.
0: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
1: Molt bé.
0: Brenda Song va passar de hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
1: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Gestiono jo la secció,
2: Sí, perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar. No.
1: Vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
1: Sí, perquè no? Si no serà un monòleg de l'Ivan.
0: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem a Ashley Tisdale, que era la noia...
1: No, jo també.
0: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta amb Sonic.
1: Aquesta és High School Musical, no?
0: És Ashley Tisdale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta Ashley Tisdale.
1: La dolenta, entre cometes, de High School Musical.
2: La Sharpay, sí.
0: Exacte. Aquesta va sortir, Ashley Tisdale, perdoneu, va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candace a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
1: Ah, és la germana.
0: Correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
1: doncs diré que fins i tot s'assemblen i tot.
0: Sí?
1: Home,
0: tenen uns dibuixos certament abstractes,
1: si li canvies el color del pèl
0: i li portes una mica el coll, perquè clar...
1: Té una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
0: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols de Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original, però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més... tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no es clavarien tant amb aquests estereotips ja aclarits. Per tant, interessant això.
2: Sí.
0: Dit això, no està retirada oficialment, però és molt selectiva i no està vetada per Disney. De fet, com hem dit, segueix lligada i treballant amb la marca.
1: Molt bé.
0: Va passar, el titular és aquest, va passar d'estrella de Disney a empresària i mare influencer.
2: M'agrada molt de retirada, no oficialment, però molt selectiva. No és això que m'agrada. Quina sort.
0: Bueno, clar, imagino que també quan tens fills la cosa canvia una mica, perquè a més són molt petits els fills.
2: Quan, o sigui, l'última temporada... quan tens diners.
0: Sí, clar, bueno, això és una altra. Clar. Però sé que l'última temporada de Phineas i Ferb la va gravar embarassada, perquè ella va posar com a condició no fer els crits que feia com a Candace, perquè, clar, el nen se li estressava.
1: En sèrio, això passa?
0: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors.
2: Carai.
0: Així, curiositats que jo us explico,
2: això, en sèrie.
1: Molt bé.
0: Seguim amb el cas de Suite Life en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell. Vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és
1: poc
0: dirigir...
1: i com vull.
0: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com Conocí a vuestro padre, el revival d'iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Bona sorte Charlie o Jesse.
1: Molt bé.
0: Per tant, això, segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
1: El poden contractar com a càmera.
0: Sí, de fet, sí, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Suite Life el va rescatar professionalment.
2: Carai, tu.
0: Sí, sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de la càmera.
1: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista, perquè no. Els titulars
2: esperem,
1: són bastant...
0: No, està clar que no.
1: Els titulars són bastant mediocres, la veritat.
2: Esperem que no.
0: De l'hotel al vaixell. Tornem a Sweet Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, eh? aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jesse, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
1: Surt a Fast and Furious 10.
0: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable, i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Josh Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
1: El que no està tatuat del coll.
0: Així és.
1: El que veig.
0: No està retirada, no està vetada per Disney, i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se Disney i després saltar a Netflix.
1: Aquest és el titular, eh?
2: Està bé,
1: eh?
0: Tampoc s'hi maten, eh? Jo trobo que no...
2: És que, de fet, això sigui un peu de foto com a molt. Però vamos...
1: per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, la sèrie?
0: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
1: Netflix.
0: Bueno, ja ho fan, això.
1: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
0: Bueno, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé. Seguim amb Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles, era cantant a l'hotel i a canvi li cedien la suite perquè vigués amb els seus fills. Continua actuant? Sí, de fet és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
1: Molt bé.
0: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
1: Vale.
0: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
2: A veure, la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural, molt bé.
0: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això, de
1: molt bé, i de les...
0: d'aquesta carrera.
1: I de les... drogues també.
0: No, sí. en principi no han entrat per lo que s'insinua aquí.
1: N'hi ha molts que sí, d'aquests no confirmo, d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
0: Bueno, sí, Hannah Montana i Hannah Montana Miley Cyrus se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
1: Més fora
2: això. Sí, no, és el mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
1: Escolta'm, te queden 10 minuts.
0: Vinga, va, pues, si
2: va,
0: et sembla,
2: puc acabar i tot.
0: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
1: Vale, farem una cosa. A petició de la Judit, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: every minute. Ayer with our rain, ¿eh?
1: Veamos quién tenía raó.
0: Selena Gómez and the Essin.
2: Sí, que eres el seu grup. Sí, sí, de fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió,
0: vale.
2: Van reversionar la cançó amb The Scene, que
0: molt
2: eren aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gómez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu, què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gómez a dia d'avui és mocatriz, eh?
1: No, això no, és intent en ma vida.
2: No? Això no. Li encantava a la Míriam dir això.
1: Ah, sí. Home, també... sonen... Com a sonoritat és molt
0: maca. Mocatrices com la BBC, també. Bones notícies i comuniones.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building, Solo Asesinatos en l'Edificio, una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme.
0: Vaja.
2: Entre moltes altres coses, perquè fins i tot Selena Gómez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
0: La Belén Esteban té paelles?
2: Sí, pues, també té un set de paelles, de així com de disseny.
0: Quan tens diners no saps què fer.
2: S'ha d'invertir, s'ha d'invertir.
0: No més,
2: Bé, a banda de tot això, també és, és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de el spin-off, que és, encara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè ja no viuen allí.
0: Va. Vale?
2: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
0: Molt bé, celebrem.
2: Per tant, passem a David Henry, Justin
0: Russo. No, però espera't, Selena Gómez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
1: Clar, és que t'has deixat lo millor.
2: Que el titular, no me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, abans mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes... per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són Max,
0: claro.
2: Així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet i és l'únic el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada en un aeroport.
0: Defensa pròpia.
2: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gómez i han continuat col·laborant, i el titular, David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
0: Que això són frases de resum, no són titulars.
1: Sí.
2: Anem amb el tercer dels fills, Jake T. Austin, interpretava Max Russo. Aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la peli de los emojis, The Emoji Movie.
0: Quanta gent la va arribar a veure,
2: Sí, jo la vaig veure, per cert.
0: Pues tu, i tu i dos més.
2: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles que faria incompatible una nova relació laboral amb ells. Excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
0: Clar.
2: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha reprès el seu paper a l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries, com Hannah Montana, amb Michael Musso.
0: Molt bé.
2: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
0: Vaja.
2: Aquest sí que és una mica un titular,
1: això,
2: no?
1: Això com a posar-ho a la làpida.
2: Sí.
0: Sí, fins que se'm va apagat del tot. S'acaba així la frase. Se'm va anar apagant fins a arribar aquí.
1: Sí, sí, exacte.
0: Fins que se'm va apagar,
1: fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat.
2: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Àlex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment, vale?
0: Quan vol.
2: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada i, de fet, tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry, per no comptar amb ella pel reinici dels Macs. De fet, hi ha un podcast d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cas, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, ressentiment amb David Henry, en fi, com si no s'hi portessin gairebé a nivell personal,
0: vale,
2: però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels Magos.
0: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
2: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
0: Vaja.
2: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada.
0: Uh-huh.
2: Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests 4 capítols finals de Los Magos de Waverly Place, i doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
0: Molt bé.
1: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
2: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuise. Vale, anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuise, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
0: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu de
1: la Riera,
0: del cor de la ciutat.
2: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola, no sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuise era
0: l'Espanya,
2: el pare era la part italiana, la mare
0: l'Espanya
2: era la part
0: dels Estats Units, Miami.
2: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni. Un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop.
0: Vaja.
2: Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però amb el cas de David DeLuise s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels Magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, a reunions i totes aquestes.
0: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar, mira, més informació.
2: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa, sí, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuise, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'haurien amistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador i es diu que els motius polítics haurien intervolit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
1: Sí.
2: Bueno, als Estats Units
1: hi ha tot arreu.
2: Però en aquest cas, això farà que no aparegui als últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
0: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
2: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parla una mica de català.
0: No fa
2: així, una mica de sobre.
0: No fa
1: pinta. No ens flipem tant.
0: Un minut i mig.
1: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
2: No? Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era... Hannah Montana,
1: Pues mira, farem hype i ho deixem per
0: allà. Exacte. Estic dirigint jo el programa avui.
1: Perdó.
0: És que tu no estàs aquí a la taula de so avui.
1: No.
0: Doncs avui...
1: A més, jo, amb el favor que m'han fet.
0: Jo faré ara l'ajut i dirà, i diré, queda un minut.
2: Això que es diu...
0: Espavileu-vos.
2: Stay tuned a la Chopin sèrie perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
0: Doncs...
1: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Gràcies, Ivan, Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins la propera, adeu-siau.
2: Adeu.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La restauració del castell de Palafolls, finançada amb fons europeus Next Generation, ha finalitzat just a temps. Els treballs de remodelació de la fortalesa han acabat sobre el xiulet final per complir amb el termini dels ajuts de prop de 3 milions d'euros. El projecte ha permès descobrir elements històrics ocults, com sitges, la cuina del castell, un molí i una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Tot i que la fase europea ha acabat, el consistori continuarà amb fons propis fins a la tardor per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte. La reobertura oficial al públic està prevista per l'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni.

0: Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest divendres. N'hi ha d'altres. El Departament d'Interior ha visitat Palafolls per abordar la dificultat de retenir els agents de la policia local. El director dels serveis territorials s'ha reunit amb el govern per conèixer la situació de debilitat que pateix el nostre municipi per la marxa constant d'agents. S'ha exposat que molts policies marxen a localitats més grans amb més recursos poc després d'haver sortit de l'acadèmia, impedint l'expectabilitat del servei. Davant d'aquesta problemàtica s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o la recuperació de la inversió en formació. I les famílies de Palafolls que necessitin una beca pel curs 2026-2027 pel menjador poden presentar les seves sol·licituds telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia a l'OAC encara fins al 2 de juny. És imprescindible que el tràmit es realitzi al municipi on l'alumne està empadronat, aportant la documentació necessària com el llibre de família o el DNI de tots els membres. Per aquells que no puguin fer la gestió ara, s'obrirà un segon termini al setembre i períodes mensuals a partir de l'octubre. Avui també parlarem de l'outlet social de Palafolls perquè s'amplia amb una nova botiga permanent del grup Red Point. La Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura aquest dissabte un nou establiment al carrer Major que es converteix en el novè punt de venda de la seva xarxa al municipi. A diferència de l'espai temporal que existia fins ara de la marca, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%. Aquesta obertura no només diversifica l'oferta comercial amb marques com Massana o Diacar, sinó que també permetrà seguir generant nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social. Avui també parlarem de cultura, perquè l'AMPA de l'Institut Font del Ferro estrena el musical Casi Gris Tirando a Negro al teatre. La producció és una seqüela lliure del clàssic Gris que imagina la vida dels protagonistes 30 anys després de la història original entre en Denny i la Sandy. L'espectacle compta amb 7 coreografies basades en números clàssics i està dedicat també a la memòria de Montserrat Caimel, una col·laboradora fonamental del grup que va morir fa poc. Les funcions seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda amb entrada disponibles. I finalment marxarem cap a Santa Susana, on hi ha controvèrsia per la celebració d'un festival neonazi en una finca privada aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, el municipi acull la trobada Caos in the Sun, un esdeveniment vinculat a l'extrema dreta internacional que se celebra en una finca llogada pel Club Paunis. La CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per deixadesa de funcions de l'administració. Per la seva banda, l'alcalde Joan Campolier manté que el consistori no té eines legals per prohibir una trobada privada si no s'altera el clima de convivència. Pel que fa al temps, aquesta tarda, a diferència del matí, apareixeran núvols alts i també núvols mitjans al Maresme Nord al final del dia. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos força uadors de component est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 29 i els 33 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que baixen fins als 33 graus i mínimes que pugen fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 29 de juny de maig del 2026 i ho fem parlant del castell perquè la restauració que està finançada per Europa ha acabat sobre la botzina. Ahir van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració de la fortalesa palafollenca finançats amb prop de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini establert per les ajudes que en un primer moment era el 31 de març, però que finalment es van prorrogar fins a finals de maig. Amb un gran esforç de tots els implicats i sobre el xiulet final, avui s'acaben d'executar els treballs previstos que s'han allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi enorme respecte de com el coneixíem fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha expressat el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de moltes dificultats. Alemany ha explicat que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo. Un procés que ha requerit finançament addicional per part del consistori per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus.
1: Bé, després de molt patiment i de moltes dificultats, s'acaba aquesta part finançada pel Next Generation, que és important també matitzar aquest aspecte perquè producte també de l'evolució de l'obra i sobretot també dels resultats de la part arqueològica, no? S'ha hagut de reconfigurar el projecte, modificar, presentar, que l'aprovin, no? Aquest projecte, i per tant també ha implicat un finançament afegit per part de l'Ajuntament que farà que les obres en si segueixin, no? Però el termini de la part de Next Generation sí que s'acaba. I de fet encara també s'està vehiculant un nou projecte que és el de la caseta d'entrada i perimetrat per poder gestionar l'accés i tot plegat, que també farà que segueixin aquestes obres, no?
0: En una primera fase es va dur a terme un exhaustiu estudi arqueològic per saber què amagava la fortalesa rere segles de deixadesa i sota la sorra i la vegetació que havien ocupat l'espai. Es van fer nombroses descobertes, com ara sitges excavades a les roques, cales ocultes, la cuina del castell o un petit molí. També es va descobrir una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Una segona fase, iniciada a la tardor, s'ha centrat a consolidar murs i restaurar alguns àmbits del recinte sobirà, el més antic de la fortalesa palafollenca. El més destacat és la reconstrucció del que hauria estat la sala noble, que es mantindrà com a espai d'exposicions i d'actes, o bé, un cop descoberts els diferents pisos de la Torre de l'Homenatge, l'habilitació d'una escala amb un nou mirador.
2: Doncs a part dels projectes en si, que són una categoria pròpia, bàsicament el que hem fet és reforçar els àmbits que estaven més tocats del castell i la sala noble, que es reconstrueix, l'àmbit de la Torre de l'Homenatge i l'àmbit també d'intendència, on hi va tota la maquinària per poder els accessos, els elevadors, l'aire condicionat de la torre i de la sala noble, etc, tota, i els lavabos, etc, tota aquesta zona d'intendència per poder facilitar la visita als potencials visitants.
0: Un cop acabades les tasques finançades pels fons europeus, les obres al castell continuaran fins a la tardor amb fons municipals, per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte sobirà. La previsió del consistori és poder reobrir al públic el castell al mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni. A partir de llavors, la part més antiga tindrà uns horaris de visita per tal de garantir la bona conservació de l'espai rehabilitat. I el Departament d'Interior ha visitat Palafolls per abordar la retenció d'agents de la policia local. El director dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d'Interior i Seguretat Pública, Albert Vilatarsana, ha realitzat una visita institucional a Palafolls per reunir-se amb l'alcalde i la regidora de Governació. L'objectiu de la trobada està conèixer de prop les problemàtiques de seguretat que afecten el municipi, especialment aquelles derivades de la seva singularitat geogràfica, en estar envoltat de localitats molt més grans. Un dels temes centrals de la reunió ha estat la dificultat de Palafolls per retenir els agents de la policia local. Segons s'ha exposat a la trobada, el poble pateix una situació de debilitat quan els agents que acaben de sortir de l'acadèmia poc després cap a policies marxen cap a policies amb més recursos. Aquesta rotació constant impedeix aconseguir l'estabilitat necessària per oferir un servei de màxima qualitat a la ciutadania. Davant d'aquesta situació s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o que permeti al municipi recuperar part de la inversió realitzada en la formació de l'agència que et decideix marxar. Durant la seva visita, Albert Vilatarsana ha refermat el suport del departament al municipi per trobar solucions conjuntes.
3: Jo crec que tenim força diagnosticats, en tenim per diagnosi compartit amb els municipis quins són els problemes que ens afecten, en funció també del propi tamany del municipi, les problemàtiques poden tenir un trasfons comú, però la repercussió és diferent. I tenim, jo crec que bastant clar, quines coses podem dur a terme partint de la premissa d'allò que puguem fer. I ens agradaria fer altres coses que correlacionen amb altres factors, que treballem per tenir-los, no? però estem aquí al costat del municipi, jo en aquest cas com a representant de la Seguretat Pública, i traslladar, compartir problemes i solucions que siguin viables i efectius.
0: Vilatarsana s'ha posat a disposició de l'Ajuntament per col·laborar en totes les polítiques que puguin millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Palafolls a través d'una millor gestió de la seguretat pública. Canviem ara de qüestió. Fins al pròxim 2 de juny encara es poden sol·licitar els ajuts de menjador pel curs vinent. Les famílies que ho necessitin encara estan a temps de demanar una de les ajudes menjador que atorga el Consell Comarcal del Maresme. Concretament, fins al pròxim dimarts, 2 de juny, estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per les beques. Aquest és el primer termini. El segon serà del 14 al 22 de setembre. I a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica a la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament de Palafolls i, d'altra banda, presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al poble on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar aquesta petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. Això només si és la primera vegada que es demana l'ajut. I la Fundació del Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social a Palafolls amb una nova botiga permanent de Red Point. La Fundació del Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social al nostre municipi. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Red Point al carrer Major número 20, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Red Point ja tenia presència a la xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat d'aquesta obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wask Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Red Point, la botiga incorporarà també col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wask i Deacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany i col·leccions estivals, moda casual per dona i home, roba de casa, pijames i bàsics i un ampli ventall de talles, donant resposta així a una demanda recurrent dels clients. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia outlet, amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçant així la tasca d'inserció laboral de la Fundació. Com ja destacaven anteriorment, l'entitat amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, també la Fundació ha avançat que aquest nou establiment amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls. Aquesta es dona a conèixer molt pròximament. Parlem ara de cultura, perquè l'AMPA de l'Institut Font del Ferro presenta Casi Gris Tirando a Negro, una seqüela musical de Gris. Aquest cap de setmana el teatre s'omplirà de música i records amb l'estrena de Casi Gris Tirando a Negro, la nova aposta teatral de l'AMPA de l'Institut Font del Ferro. L'obra és una proposta que imagina què ha passat amb els protagonistes del clàssic Gris 30 anys després de la pel·lícula original. L'argument de l'obra ens transporta 3 dècades enllà del final de la història d'amor entre Denis Zuko i Sandy Olson. Amb un guió original adaptat, el musical explora com han envellit els personatges. Alguns segueixen junts, d'altres s'han separat o s'han quedat sols, oferint una versió lliure i amb sentit de l'humor del mite de final dels 70. En aquesta ocasió, els papers principals s'han intercanviat respecte al que seria habitual. Tot i el pas del temps i els canvis físics, l'espectacle manté l'essència amb la presència de les Pink Ladies i dels Scorpions. L'espectacle inclou 7 coreografies amb els números musicals clàssics que el públic reconeix serà fàcilment, com per exemple el famós Gris Lightning. Des de l'organització han detallat que la funció serà especialment emotiva perquè està dedicada a la memòria de Montserrat Caimel, qui va ser membre fonamental del grup encarregada de les decoracions i que va deixar-nos fa poc. Després d'un assaig general, aquest divendres a porta tancada per familiars i alumnes de l'institut, les funcions obertes al públic seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda al teatre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Cafè de Palafolls i al Cindy indicat. Cal recordar que no són numerades, per la qual cosa es demana arribar amb temps. Aquest musical marca un punt d'inflexió per al grup de teatre i és que, com que els fills dels membres de l'AMPA ja s'han fet grans, el grup ha decidit evolucionar. A partir del mes vinent continuaran la seva activitat sota el nom de Diverteatre, amb nous projectes ja de cara a la Festa Major. I seguim amb altres actes, perquè Santa Susana torna a ser l'epicentre d'un festival neonazi aquest cap de setmana. Per quart any consecutiu, Santa Susana acull el festival Chaos in the Sun, una trobada internacional vinculada a moviments d'extrema dreta i a l'escena musical RAC, Rock Against Communism. L'esdeveniment es durà a terme avui i demà en una finca privada llogada des de fa 10 anys pel club de motoristes Paunis. Davant la celebració del festival, la CUP ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra acusant l'Ajuntament com la Generalitat de deixadesa de funcions i inacció. La formació sosté que l'acte s'està duent a terme sense les llicències i assegurances obligatòries que marca la Llei d'Espectacles Públics. A més, la CUP ha demanat la suspensió cautelar dels concerts i que s'investigui els organitzadors per possibles delictes d'odi i d'enaltiment del franquisme. En aquesta mateixa línia, els grups de l'oposició Unitat per Santa Susana han criticat la postura de l'alcalde, assegurant que sí que existeixen mecanismes legals per aturar l'esdeveniment. I és que Joan Campolier, l'alcalde de Santa Susana, ha reiterat que el consistori no té cap relació amb la festa i que no disposa de cap eina legal per impedir que uns privats a casa seva facin una trobada sempre que no alterin el clima de convivència. Segons el govern municipal, l'activitat no es fa en espais públics ni utilitza tampoc recursos del municipi. Campolier ha defensat que en altres edicions no s'ha produït cap desordre públic i que els assistents es desplacen majoritàriament en autobusos des de localitats properes on s'allotgen, com per exemple Calella. El festival El Caos Indesant destaca per la seva discreció, ja que la ubicació exacta no es fa pública a les xarxes socials per mantenir el caràcter privat de l'acte. A banda de partits polítics, la plataforma antifeixista de l'Almaresme s'ha manifestat a Santa Susana en més d'una ocasió per exigir la cancel·lació d'una trobada que consideren intolerable.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per saber de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, fa just un any, les dades apuntaven que Palafolls era un poble molt segur. Aquell matí es va fer la junta de local de seguretat en la que els diferents cossos que actuen al nostre poble van posar sobre la taula les seves dades i experiències a Palafolls. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Local es van trobar a la sala de plens amb l'alcalde i la regidora de seguretat per escoltar els professionals de la seguretat i analitzar aquesta situació. Entre altres, les dades, tal com hem dit, apuntaven que Palafolls era un poble molt segur. El 2021, 4 casos de Covid a Palafolls en aquella última setmana. Era la millor dada setmanal d'aquells últims 2 mesos al nostre municipi. Palafolls continuava amb la baixada lenta però constant de casos detectats de Covid. Feia un mes d'aquella notícia es detectaven una 20ena de casos a través de proves diagnòstiques, mentre que en aquella última setmana havien estat només 4 casos positius detectats. Aquests eren a la vegada 4 menys que la setmana anterior. Aquesta rebaixa lenta es veia també en les poblacions veïnes. No hi havia cap que tingués un augment de positius aquell 29 de maig del 2021. Finalment, fa 10 anys, 250 persones es lligaven de mans contra el tracte de la Unió Europea als refugiats. Unes 250 persones, segons l'organització, van participar de l'acció de sensibilització i denúncia del tracte que reben les persones refugiades per part de la Unió Europea. Durant més de 2 hores es va fer la sessió de fotografies organitzada per la plataforma Malgrat Acull a la plaça de l'Església, on els participants es fotografiaven amb les mans lligades per unes brides, per simbolitzar com deixa la Unió Europea els refugiats sirians i d'altres nacionalitats en els camps de refugiats a Grècia.

0: És moment de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, per conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui de totes les que s'han preparat aquest cap de setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Doncs amb l'arribada de la calor ja podem dir que comencen també les festes dels diferents barris al municipi de Blanes. El més matiner és el barri dels Pins, que aquest 30 i 31 de maig celebra les seves festes de primavera. El dissabte, demà, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà homenatge a la gent gran amb xocolatada popular. A les 6 de la tarda, festa infantil, a les 8 del vespre, batucada, i a les 9 del vespre, sopar popular i rifa, per acabar amb una festa musical. El diumenge, davant de la plaça dels Pins, hi haurà tirada de l'art o també sardinada popular, una proposta més per augmentar l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Jordi. I amb en Quim Serra el que fem és repassar quina és la previsió meteorològica d'avui i de les jornades d'aquest cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
2: De moment es manté el temps estable i l'ambient assolellat a tota la comarca. Aquesta tarda, però, a diferència d'aquests últims dies, tindrem alguns núvols, núvols alts, núvols mitjans, que entraran sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, en general núvols poc destacables i sense precipitacions. Vents fluixos aquesta tarda de l'est i situació marítima tranquil·la. Com que tenim aquests vents més humits i més fresquets, avui la temperatura baixa una mica, tot i que continuarem amb una calor realment molt remarcable, no tant com ahir, però continuarem amb un ambient força càlid. De cara a aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, tindrem nuvolades de tarda. No descartem algun petit ruixat cap a l'àrea del Maresme Nord demà al vespre o la nit de diumenge a dilluns. En general, serien fenòmens puntuals i poc importants. Temperatures més baixes al cap de setmana, però continuarem amb calor.
0: Gràcies, Quim. Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars, com sempre, quines han estat les notícies més destacades. La restauració del castell, la part finançada amb fons europeus Next Generation, acaba just a temps. Els treballs de remodelació de la fortalesa han acabat sobre el xiulet final per complir el termini dels ajuts de prop de 3 milions d'euros. La reobertura oficial al públic està prevista pel mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees del patrimoni. El director dels serveis territorials de la policia s'ha reunit amb el govern local per conèixer la situació de debilitat que pateix Palafolls per la marxa constant d'agents. Davant d'aquesta problemàtica s'està treballant en la possibilitat d'un futur reglament que defineixi un període de permanència obligatòria o la recuperació de la inversió en formació. I encara està obert fins al 2 de juny el termini per sol·licitar els ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal del Maresme. Les famílies que necessitin una beca pel curs vinent poden presentar les seves sol·licituds telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia a l'OAC. I aquest dissabte la Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura un nou establiment al carrer Major que es converteix en el novè punt de venda de la seva xarxa al municipi. En aquest cas serà una botiga permanent del grup Redpoint. A diferència de l'espai temporal que existia fins ara, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%. L'AMPA de l'Institut Font del Ferro estrena el musical Casi Gris Tirando Negro al teatre. Aquesta producció és una seqüela lliure del clàssic Gris, que imagina la vida dels protagonistes 30 anys després de la història original entre en Denny i la Sandy. Les funcions obertes al públic seran demà i diumenge a les 7 de la tarda, amb entrades disponibles ja. I per quart any consecutiu, Santa Susana acull la trobada Caos Indesa en un esdeveniment vinculat a l'extrema dreta internacional que se celebra en una finca llogada pel Club Paunis. La CUP ha presentat una denúncia davant de Mossos d'Esquadra per la deixadesa de funcions de l'administració, al·legant que aquest acte no disposa de llicències de seguretat. Per la seva banda, l'alcalde de Santa Susana, Joan Campolí, manté que el consistori no té eines legals per prohibir una trobada com aquesta. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 29 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Totes aquestes notícies estan ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.

0: t'acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Cada dia més a prop.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.